0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
4: Procureu servir aigua, d'alguna manera?
3: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
5: Tinc una ampolla de moscatell dins del vàter.
3: I què fas amb aquesta?
4: Una ampolla de moscatell?
3: Una ampolla de moscatell.
5: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua cada cisterna.
3: Ah!
5: L'ampolla és buida, eh?
3: Val, sí, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
4: I no pot ser de llet o de whisky?
5: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta casa.
3: Ah, d'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
5: No, però és de moscatell, és d'aquelles molt maques.
3: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig a veure.
5: Bueno, sí, però no la veig.
3: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si dutxes en parella.
4: Ah, sí?
3: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues, parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Media.
1: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora de mitjana i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
0: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
1: Una vegada dins del cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
2: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està adherida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
4: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

0: todo este nuevo mundo.
1: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual pues no ho som tant, pues creiem que el sindicat doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
7: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Who's that?
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
3: ¡Ahora!
4: ¿Qué vas a hacer?
5: ¡Recargar!
6: ¡Torpedo!
5: Es genial tenerte de vuelta.
7: Me la suda.
5: Están tirados.
8: Funky Radio Show.
9: ¿Qué coño es eso?
10: Funky Tracks Radio.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen.
5: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
7: Jazz It.
5: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.
8: Jazz It.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Ja estaria, doncs, poc fonamentat. El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors de presògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: que pugui seguir. Uf. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premi de Mar lliure de violències.
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Tenim a la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
3: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros amb vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos, o casi.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
3: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
2: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
3: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquests problemes que poden haver a la boca doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. 50 milions d'euros. Aquest és el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya, segons Foment del Treball. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 5 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten en bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol i del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. I en cultura us explicarem que la pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran homenatge, un gran concert d'homenatge a Pau Casals, que servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre sota la direcció de Xavier Puig. Passen 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, també amb cues a les dues rondes amb afectacions de retruc des d'aquest punt en sentit Llobregat. Destaquem la ronda litoral perquè pateix fins a 7 km i mig d'aturades des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també tenim 2 km de lentitud a la AP7 entre Mollet i Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol en direcció Tarragona. A la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona també hi ha retencions, igual que aquesta lentitud habitual també, d'un quilòmetre i mig a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per últim, el vessant Llobregat també deixa cues cap a la capital catalana per la B-23, amb des d'aquest enllaç a la AP-7 amb el Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat, o també retencions a la A-2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. Per últim, recordem que a les vies costaneres ara mateix també trobem lentitud de 3 quilòmetres i mig a la C-32 des de Gavà en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I la previsió del temps és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Després de la traca de ruixats que van caure ahir a moltes comarques, ens ha quedat un dimarts en el qual la fresca és evident. De fet, a hores d'ara ha baixat la temperatura d'una forma evident respecte ahir al matí i també amb molts núvols enganxats a la Catalunya central, les comarques de Ponent, les comarques de Girona o les valls del Pirineu. Núvols baixos o boires directament al llarg d'aquest matí. Ja al migdia, primers ruixats que anirem tenint sobretot a la costa barcelonina i cap a la costa Brava, i aquesta tarda és quan una altra vegada tindrem un bon reguitzell de tempestes que acabaran descarregant amb moltes ganes, sobretot cap a les muntanyes del prelitoral i també les Terres de l'Ebre. La temperatura d'aquesta tarda tampoc variarà gaire, no farà gaire calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
5: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
4: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser a la línia R3, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud, afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada Bifurcació. Ens amplia la informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
6: Després de gairebé 3 mesos sense tren, avui es restableix la circulació ferroviària de la línia R3 fins a Ribes de Freser. Malgrat això, el servei torna a funcionar amb una oferta reduïda del 50% de les circulacions habituals entre la Garriga i Ribes de Freser en comparació amb les existents abans del 20 de gener, quan va iniciar la crisi ferroviària derivada de l'accident de Gèlida. A més, tot i la represa parcial del servei, es mantindrà el transport alternatiu per carretera entre les estacions de la Garriga i Ribes de Freser per continuar donant suport a la connexió mentre no es recuperi completament la normalitat. D'altra banda, les limitacions de velocitat encara vigents a causa dels treballs de millora de la infraestructura faran que el temps de viatge sigui encara més llarg de l'habitual.
1: Des d'aquest dilluns també tornen a circular els trens entre Reus i Móra la Nova. Feia 3 mesos que els treballs de millora de la línia R15 obligaven els usuaris a moure's en bus o a utilitzar el seu vehicle privat. S'ha reprès el servei, això sí, amb retards i pocs viatgers. És una informació ara de Paula Jansà, de Canal Reus.
7: Dilluns de represa ferroviària entre Reus i Móra la Nova, després de 3 mesos d'obres a la línia R15 per danys estructurals a la via i incidències tècniques derivada dels temporals a l'hivern, ha tornat a passar el tren per estacions com la de Marçà-Falset. El tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es continua oferint amb servei de transport alternatiu. La comarca del Priorat fa anys que es mostra reivindicativa amb la necessitat de millorar aquesta infraestructura i el servei que es presta als viatgers. De fet, l'alcalde de Marçà, Josep Maria Piqué, expressa que es tracta d'un problema històric que s'ha anat agreujant amb el pas dels anys.
8: Jo quan anava a Barcelona a dependre de l'ofici, als 20 anys, que em fa 35 o 37, anava molt més bé car el tren. I ara va tan malament que la gent ja s'ha acostumat a que vagi malament.
7: Les afectacions en els usuaris han estat relatives perquè molts d'ells ja no confien en el servei. Malgrat que s'han ofert alternatives per carretera en autobús, molts han optat per fer ús del vehicle privat.
1: En canvi, aquesta setmana ha començat un nou tall, en aquest cas el de la línia R13, entre la Plana, Picamoixons, l'Alt Camp i Sant Vicenç de Calders, al Baix Penedès. Els treballs afecten principalment dos túnels a Picamoixons i a la Pobla de Montornès. Unes obres que faran que durant dos mesos no circulin trens a estacions com la de Valls. Un fet que torna a fer imprescindibles els autobusos alternatius. Hi ha dos serveis directes entre Valls i Barcelona Sants, però en el primer dia del servei no han acabat de funcionar del tot bé. Els usuaris es queixen, a més, de manca d'informació, sobretot a les pantalles de l'estació. En parlen Nil Magrinyà, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls, i l'Alt Camp, i Dolors Ferrer, alcaldessa de Valls.
9: Des de la plataforma doncs, vam haver de lluitar bastant a capa i espasa aquest autobús directe que ha d'unir Valls amb Barcelona Sants, tant a primera hora al matí com a la tornada, a l'última hora de la tarda, però que avui, el primer dia d'estrena, doncs ja no ha passat.
10: La plataforma d'alcaldes ha funcionat i funcionarà en un futur. Jo ja ho he dit sempre, durant les obres, paciència. Quan acabin, necessitem el servei ferroviari que necessitem a la ciutat.
1: Set i deu, us ho dèiem suar en el sumari, Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. És una crònica de Jordi Casino.
11: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
12: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
11: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: En aquest context, un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. Encara en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial dels estats membres. Ha valorat aquestes dades Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
13: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
1: Mentrestant, es complica la treva a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi disparat míssils i drons contra els Emirats Àrabs i també contra un vaixell militar dels Estats Units al Golf Pèrsic. Es tracta del primer atac del règim de Teheran des del passat 8 d'abril i arriba com a resposta als plans de l'administració Trump per controlar l'estret d'Hormuz. És l'anomenat Projecte Llibertat, amb què el president nord-americà anunciava que guiarà els vaixells de països neutrals atrapats en aquest punt estratègic pel bloqueig iranià. De fet, l'Iran ja va advertir que consideraria com a objectiu militar qualsevol embarcació dels Estats Units que s'acostés a l'estret. Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la superfície de la Terra. Aquesta escalada bèl·lica ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als 114 dòlars. Precisament aquest impacte de la guerra en l'energia ha estat un dels temes de debat de la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Vladis Drovovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
14: So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
15: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
1: A tot això i en relació al Pròxim Orient, la Comissió Europea ha garantit que està en contacte amb el govern espanyol per la situació dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, Saif Aboukeshek i Tiago Ávila. Malgrat tot, el portaveu de l'executiu comunitari, Anouar El Anouni, ha tornat a advertir que aquesta missió humanitària posa en risc els seus participants i l'ha desaconsellat. Tot plegat, mentre la Global Sumut Flotilla ha denunciat que forces israelianes han intentat interceptar quatre vaixells que estan en ruta a la vora de la costa de Gràcia, per unir-se al comboi humanitari principal. Els dos activistes, empresonats i en vaga de fam des de dissabte, passaran avui a disposició judicial mentre la fiscalia israeliana n'allarga l'arrest com a mínim fins demà i els acusa de col·laborar amb Hamas. Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. En les darreres hores, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. Sanz ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També ha deixat clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. De la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i defensa la tasca de les forces de seguretat.
16: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. El que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
17: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
1: Mentrestant, el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme, i ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
18: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
1: I encara a les darreres hores hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre els dos. El cas està sota investigació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense víctimes al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir dilluns, a primera hora del matí, a les portes d'un bar que ja havia estat tancat anteriorment per funcionar com a after sense llicència. Els veïns van alertar de diversos trets i quan hi van arribar els Mossos només hi van trobar 5 beines de bala. Per ara no consten ferits ni s'ha fet cap detenció. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, el cas podria estar vinculat amb assumptes de drogues. Fonts policials asseguren que el bar és un punt de reunió de persones amb antecedents d'activitats delictives. 7 persones identificades per irregularitats i 3 establiments amb diverses infraccions. És el resultat de l'operatiu Campai que s'ha dut a terme al Vallès Oriental. Un d'aquests establiments acumulava 12 denúncies per atemptar contra la salut pública, per una mala manipulació d'aliments o pel tractament incorrecte de dades personals. Ens ho expliquen els companys de Vallès Oriental Televisió.
19: En un comerç s'ha trobat un llit on dormia un treballador en situació irregular. I en un altre establiment s'ha detectat que el cablejat elèctric del supermercat estava manipulat amb una connexió il·legal. Aquests fets s'emmarquen dins del dispositiu Store Campai, una operació que els Mossos d'Esquadra han dut a terme aquest dilluns amb la col·laboració de la policia local, la policia nacional i la Guàrdia Civil. Tot plegat per posar ordre en comerços que acumulen queixes o presenten indicis d'irregularitats laborals.
20: Des de prefectura de Mossos d'Esquadra estem treballant en tots els àmbits de la multireincidència, no només en el tema de via pública i furs i patrimoni, sinó també en els comerços o en tot allò que estigui relacionat amb aquest tipus de delinqüent actiu.
19: La Guàrdia Civil s'ha encarregat de revisar l'etiquetatge d'aliments i begudes, detectant que en molts casos no hi figurava la traducció al castellà dels ingredients. Paral·lelament, inspectors de treball i de la Seguretat Social han participat en el dispositiu, encarregant-se de requerir documentació i d'intervenir davant de possibles irregularitats.
1: Han trobat morta una interna a la presó de Ponent, segons ha explicat el Departament de Justícia, que descarta que es tracti d'un suïcidi. Els resultats de l'autòpsia hauran de determinar la causa exacta de la mort. Fonts penitenciàries apunten a una possible sobredosi. La interna va tenir un vis-a-vis diumenge al matí i va ser trobada als lavabos del pati morta a la tarda.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: En 9 minuts arribarem a 8:15 del matí a Girona. Els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
21: Comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències, contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a Plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen els establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per no respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa en vol fer per damunt del que s'ha decretat.
22: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
21: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
1: La victòria del Sevilla sobre la Reial Societat en el duel que ha tancat la 34a jornada de Lliga ha complicat encara més la situació a la taula del Girona i l'Espanyol. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, a 4 dels desitjats 42 en què es fixa la teòrica salvació. L'equip de Michel no jugarà fins dilluns, quan visitarà un Rayo que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. El Barça treballa per organitzar el desplaçament de l'afició a la final de la Champions femenina, que es disputarà el 23 d'aquest mes a l'Ullevål Stadion d'Oslo. El procés per adquirir les 20.000 entrades que la UEFA va posar a disposició del públic general ja es va tancar abans que se sabessin els finalistes. Ara, l'ENS europeu en cedirà 2.500 a l'entitat blaugrana i a l'Olympique de Lió perquè les distribueixin, deia, entre els seus aficionats. Els preus es dividiran en 3 categories, de 20, 40 i 70 euros. El Barça, que treballa per oferir un paquet que inclogui el viatge, encara no ha anunciat quan es posaran a la venda. I els equips catalans que jugaran les fases d'ascens a primera i segona federació ja saben quins seran els seus rivals. El Reus disputarà el play-off per pujar a la tercera categoria estatal. L'equip, quart classificat a la fase regular, ha quedat emparellat amb l'Ourense, tercer del seu grup. L'anada de la semifinal es jugarà aquest dissabte al Baix Camp i la tornada serà al Camp Gallec. També s'han sortejat els emparellaments de grups a la fase d'ascens a la segona federació. El vencedor de l'eliminatòria catalana s'haurà d'enfrontar al guanyador de la gallega. De moment, ja hi ha 2 equips catalans classificats, el Cornellà i el Badalona. I en la darrera jornada es disputaran les 2 places que queden per adjudicar l'Hospitalet, el Vilanova i la Fundació Esportiva Grama. I el Barça ja coneix el camí a la final a 8 de la Copa del Reial d'Handbol, la Copa del Rei d'Handbol, que es disputarà a Alacant d'aquí a un mes. Els blaugranes començaran la defensa del títol contra el Valladolid. En cas de superar els quarts, es disputaran el bitllet per a la final amb el vencedor del duel entre el Nava i el Conca. Per altra banda, del quadre, els possibles rivals a la final sortiran dels duels Irún, Torrelavega i Alacant-Osca. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Ens n'apropa tots els detalls el David Navarro.
2: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriac, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
3: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
2: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
5: La xarxa de comunicació local.
23: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
24: La ràdio sona diferent al Maresme.
25: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
26: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava
4: d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
6: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, sí. Hi ha una fuita d'aigua.
4: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació dels pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
6: Clar, clar.
4: No cal que entri.
23: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
6: Al fons de l'esquerra no hi miri, no, sisplau, entri. Senyor agent, eh?
4: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
7: Funky Tracks Radio.
8: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el dèficit en inversió pública de 50.000 milions d'euros que Foment del Treball veu acumulat a Catalunya en els darrers 16 anys. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 5 de maig. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Els darrers atacs de l'Iran al Golf Pèrsic han trencat la treva a l'Orient Mitjà i això torna a impactar en l'encariment del petroli. La Unió Europea té damunt la taula la petició d'estats membres com Espanya d'aplicar impostos als beneficis sobrevinguts per la guerra a les grans empreses energètiques. De moment, els 27 aposten per mesures temporals i selectives per contenir la inflació, que no s'estanqui la producció ni s'encareixin més els preus. De seguida abordarem aquest impacte en conversa amb Roberto Gómez Calvet, professor d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València. Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol, però també a la del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. I en cultura, la pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran concert d'homenatge a Pau Casals servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre, sota la direcció de Xavier Puig. Passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, retencions habituals al nus de la Trinitat, també cues a les dues rondes en sentit Llobregat, i la ronda litoral pateix 1 quilòmetre d'aturades des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès, destaquen 5 quilòmetres de lentitud a l'AP7 entre Mollet i Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol en direcció Tarragona. I pel que fa al temps, després de la traca de ruixats d'ahir dilluns, arrenca aquest matí amb més fresca, això sí, i núvols, enganxats a la Catalunya central, a les comarques de Ponent, també a Girona i a les valls del Pirineu. Ja de cara al migdia cauran els primers ruixats a la costa barcelonina i a la Costa Brava. I de cara a la tarda s'esperen noves tempestes que descarregaran amb força. La temperatura no variarà gaire i no farà tampoc gaire calor.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear, diuen, un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellvé.
3: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
4: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
3: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser a la línia R3, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada a bifurcació. Aquesta represa és una de les millores que esgrimeix el govern perquè aquest divendres s'acaba i la gratuïtat dels bitllets de Rodalies. Un govern català que millorarà un centenar de corredors de busos interurbans amb un seguit d'actuacions urgents xifrades en gairebé 22 milions d'euros. El Pla de Xoc 2026 per a la millora del servei d'autobusos interurbans s'ha presentat a l'estació de Granollers i des d'allà la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha deixat clar que aquest pla no atura res en relació a l'elaboració del mapa de serveis que haurà de definir les noves necessitats del transport públic. És una informació de Vallès Oriental Televisió.
5: Donar resposta a la demanda creixent de l'autobús. Aquest és un dels principals objectius del nou Pla de Xoc 2026 per la millora dels serveis d'autobusos interurbans que s'ha presentat aquest matí a l'estació d'autobusos de Granollers. Un pla del govern català que preveu una inversió de 21,5 milions d'euros per fer front al dèficit del servei actual i dur a terme mesures per millorar, entre d'altres, les freqüències i els recorreguts. Gairebé un centenar de línies arreu de Catalunya se'n veuran beneficiades i durant els pròxims mesos des de la Generalitat treballaran amb els ajuntaments les millores concretes que es faran a cada corredor.
6: Continuem treballant per veure què necessita Catalunya en el futur, per tal de poder oferir conjuntament, a nivell institucional i amb el sector privat, el millor servei possible.
5: Un reforç que, tot i que encara s'ha de definir amb accions concretes, es celebra des de l'àmbit local.
7: Una molt bona notícia acollida des del món local i des dels municipis amb els braços oberts i, sobretot, també per ciutats com Granollers, fent extensiu a moltíssimes d'altres.
5: Paral·lelament, el govern ha aprovat un decret llei que vol donar resposta a altres reptes del transport interurbà. Aquest té com a objectiu descarbonitzar la flota de vehicles, reduint gairebé a la meitat l'impacte de CO2 d'aquest transport amb la incorporació de 1.900 vehicles elèctrics i híbrids de cara al 2029.
1: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, l'àrea de Terrassa i la de Sabadell. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
9: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
8: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: Mentrestant,

0: l'aplicació dels Estats Units que s'acostés a l'estret. Donald Trump ha tornat a amenaçar, mentrestant, d'esborrar l'Iran de la superfície de la Terra. Aquesta escalada bèl·lica que ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als 114 dòlars. Precisament aquest impacte de la guerra a l'energia ha estat un dels temes de debat de la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Valdis Dombrovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
1: So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
2: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
0: Doncs el que us apuntàvem ara mateix, en aquest context, torna a prendre força aquesta proposta que han fet 5 governs, entre els quals el d'Espanya, i que van enviar fa unes setmanes a la Comissió Europea, la de crear un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris de les grans energètiques. L'objectiu és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i autònoms, per entendre què es pot fer realment i fins on pot arribar la Unió Europea en aquest sentit. Parlem amb Robert Gómez Calvet. Ell és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València. Gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
3: Hola, buenos días.
0: Quan parlem d'un impost europeu i fins i tot temporal als beneficis extraordinaris de les energètiques, de què estem parlant exactament? Quin tipus de tribut o taxa hauria de ser?
3: Bueno, estamos hablando de una medida temporal, una medida acotada en el tiempo y una medida que estuviera o que esté claramente relacionada con esos beneficios caídos del cielo, beneficios extraordinarios que por la coyuntura actual determinadas empresas están experimentando y están beneficiándose. En todas las guerras y en todos los conflictos siempre hay ganadores y perdedores y algunos que a lo mejor no lo han buscado. Las propias energéticas a lo mejor no están buscando unos beneficios extraordinarios, pero se da las circunstancias que a lo mejor son fabricantes, son productores, por ejemplo, empresas del norte de Europa que son ricas, que tienen países que son ricos y que tienen gas y que tienen energía y están viendo que su misma producción de otros meses en este contexto se está vendiendo a un precio el doble que y sus beneficios son el doble. Lo que se está buscando es que esos beneficios volverlos a revertir a la sociedad porque si no al final están creando desequilibrios.
0: Tenint en compte que la fiscalitat és competència de cada estat, realment la Unió pot impulsar un impost així o només pot recomanar-lo? És a dir, què és viable i què no ho seria, no?
3: La Unión Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, digamos, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no haya litigios y lo que, pues, un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, digamos, la garante y el abanderado de este tipo de impuestos.
0: Dues preguntes molt ràpides, sisplau, Robert Gómez Calvet. Una primera, si aquest impost o aquesta recomanació es fes, com se'n beneficiarien, ho dic, vull anar molt ràpid i se m'entrebanca la llengua, com se'n beneficiarien les famílies, les pymes i els autònoms?
3: Bueno, si estamos pensando una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados, porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces, esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables y aquellos que realmente están pasándolo peor en esta en esta circunstancia, y no pasando lo peor, sino también que pueden perjudicar a la economía, porque si se producen despidos, si se producen bajadas de actividad, eso al final es perjudicial para toda la sociedad.
0: I ara sí, acabo amb una darrera pregunta. Ho dèiem, ho explicàvem ara a la nostra audiència. Aquest trencament de la treva entre Estats Units i l'Iran ha fet disparar el preu del petroli de manera sobtada, sobremanera. Fa pensar això que aquesta escalada

0: pot anar encara més i, per tant, pot haver-hi una inflació desmesurada? No sé si parlant fins i tot d'estagflació, que ara es parla d'això.
1: Pues podría darse el caso. Lo que se busca aquí es evitar que un factor concreto, el factor de la energía, pueda producir una inflación generalizada. Entonces, estas medidas y estos beneficios deberían revertir para que esos determinados consumidores que la necesitan y que después lo van a transmitir al resto de productos en inflaciones de segunda vuelta, no se produzcan. Y ese sería el reto. El reto sería que no se generalizara esa inflación que tiene un origen en un factor, en un motivo concreto, y es el alto precio de la energía. Y ese sería un poco el reto.
0: Roberto Gómez Calvet, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer Esplugues de Llobregat. Aquest dilluns, a la tarda, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. Sanz ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També deixa clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. De la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i defensa la tasca de les forces de seguretat.
3: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
4: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir a la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
0: Mentrestant, el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme. I ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre que el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
5: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
0: I encara a les darreres hores hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre tots dos. El cas està sota investigació. I en clau judicial, l'exministre José Luis Ábalos s'ha desmarcat al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes. Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat en el cas, de coaccionar la seva exparella Jessica Rodríguez de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre ha negat haver format part de cap òrgan de contractació i ha aclarit que l'únic que volia era que les mascaretes arribessin el més aviat possible.
6: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
7: No conocí ninguna.
6: ¿Con anterioridad?
7: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
6: ¿Se había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
7: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
0: 10 minuts per arribar a les 8 del matí a Girona. Els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
8: Comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències, contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a Plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen els establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per no respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa en vol fer per damunt del que s'ha decretat.
9: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
8: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
0: Prop de 200 famílies de Santa Margarida de Montbui pateixen des de fa setmanes incidències en el subministrament elèctric. Les administracions i la companyia treballen ara per posar-hi una solució. És una informació de Canal Taronja Noia.
10: Els afectats apunten a l'esclat d'un transformador antic i a diverses actuacions a la xarxa com a origen de les incidències, que han comportat pujades de tensió i interrupcions del servei.
11: Que va començar anys enrere i el problema està aquí darrere nostre, aquest transformador, que és antic, molt antic, i s'inunda.
10: En alguns casos, aquestes anomalies han tingut conseqüències importants dins dels habitatges, amb aparells malmesos i situacions de risc que han generat inquietud entre els veïns.
12: No, va flotar la ruta i va flotar bombillas, la gente estaba muy asustada. La gente salía a las escaleras diciendo, oye, que me ha explotado las bombillas, oye, que me ha explotado el router, que es que ha salido despedido. O sea, fue una subida que tenemos contadores que había llegado a 450, ¿eh? Había subido, ¿eh?, la tensión, o sea, para haber pegado fuego a medio barrio.
10: Davant aquesta situació, els veïns es van concentrar davant l'Ajuntament per fer visible la problemàtica, mentre que el consistori ha impulsat una comissió de treball amb la companyia elèctrica i els afectats per trobar una solució. Els veïns també reclamen compensacions pels danys ocasionats. Segons les darreres previsions, la solució tècnica que inclouria el trasllat d'un transformador podria permetre estabilitzar el servei abans de Sant Joan, tot i la complexitat de l'actuació.
0: La victòria del Sevilla sobre la Reial Societat en el duel que ha tancat la 34a jornada de Lliga ha complicat encara més la situació a la taula del Girona i de l'Espanyol. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, a 4 dels desitjats 42 en què es fixa la teòrica salvació. L'equip de Mitchell no jugarà fins dilluns, quan visitarà el Rayo, que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. I el Barça ja treballa per organitzar el desplaçament de l'afició a la final de la Champions femenina, que es disputarà el 23 d'aquest mes a l'Olevol Stadion d'Oslo. El procés per adquirir les 20.000 entrades que la UEFA va posar a disposició del públic general ja es va tancar abans que se sabessin els finalistes. Ara, l'ENS europeu en cedirà 2.500 a l'entitat blaugrana i a l'Olímpic de Lió perquè les distribueixin entre els seus aficionats. Els preus es dividiran en 3 categories, de 20, 40 i 70 euros. El Barça, que treballa per oferir un paquet que inclogui el viatge, encara no ha anunciat quan es posaran a la venda. Els equips catalans que jugaran les fases d'ascens a Primera i Segona Federació ja saben quins seran els seus rivals. El Reus disputarà el play-off per pujar a la tercera categoria estatal. L'equip, quart classificat a la fase regular, ha quedat emparellat amb l'Ourense, tercer del seu grup. L'anada de la semifinal es jugarà aquest dissabte al Baix Camp i la tornada serà al Camp Gallec. I arribarem a les 8 parlant-vos de cultura, perquè el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Ens n'apropa més detalls el David Navarro.
13: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el Quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
14: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
13: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en tres concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. Dos concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
0: Ha arrencat una nova edició del Sex Education Film Festival a Terrassa. El Cinema Catalunya ha acollit aquest dilluns la jornada inaugural d'un certamen que arriba a la 6a edició i que s'allargarà fins divendres. A més de projectar les pel·lícules i curts que entren a concurs, s'organitzen activitats educatives al voltant de la violència de gènere, la salut sexual, la identitat de gènere o el consentiment.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits de, que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Tony Modulation.
6: Una persona de lo más particular.
7: Recuerda hablar lo menos posible.
8: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. 50 milions d'euros. Aquest és el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya, segons Foment del Treball. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 5 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Ho analitzarem a fons tot seguit en conversa amb Pablo Aguiar, director de Fundipau. Els darrers atacs de l'Iran al Golf Pèrsic han trencat la treva a l'Orient Mitjà i això torna a impactar en l'encariment del petroli. La Unió Europea té damunt la taula la petició d'estats membres com Espanya d'aplicar impostos als beneficis sobrevinguts per la guerra a les grans empreses energètiques. De moment, els 27 aposten per mesures temporals i selectives per contenir la inflació, que no s'estanqui la producció ni s'encareixin més els preus. Ho ha valorat fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa Roberto Gómez Calvet, professor d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
2: Si estamos pensando una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados. Porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema. El problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces, esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables y aquellos que realmente están pasándolo peor en esta circunstancia.
1: Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol, però també a la del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només a 2 punts per sobre de les posicions de descens. La pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran concert homenatge a Pau Casals servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre sota la direcció de Xavier Puig. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i per tant ens preocupa saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia Del Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí molt carregat. De fet, els accessos a sud són on hi ha més problemes. De fet, per exemple, la 2 mateixa, entre Cornellà i el Papiol, hi ha 12 quilòmetres en sentit Barcelona. L'entrada per la Diagonal tampoc s'escapa i, per tant, tenim problemes a Sant Just, a Sant Feliu i a la zona de Sant Just d'Herbert, com dèiem, en sentit la Diagonal, però de sortida també aturades entre Sant Feliu i el Papiol. Pel que fa a la C-17, a la C-31, hi ha aturades a Gavà, també a l'Hospitalet, també en el cas de la C-32 a Sant Boi i Cornellà, i com veieu la situació molt complicada en aquest punt, però els accessos nord, tot i que els punts de lentitud són els habituals, també presenten aturades, per exemple, a la P7 a Barberà en 2 sentits o a Sant Cugat en sentit Girona. En el cas de la C-17, els túnels de Vallvidrera aturades en sentit Rondes, a la C-17 a Mollet cap a Barcelona, la C31 a Badalona i la C58, que en aquests moments és la via més carregada perquè s'atura en el cas de Terrassa, a Montcada i en sentit Trinitat, i també la C33. Per tant, matí intens, no baixeu la guàrdia i sobretot molta precaució.
1: Doncs tanquem portada amb el temps. Per no perdre el costum, avui tornarem a sentir tronar. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, això succeirà aquesta tarda en alguns municipis al voltant del migdia. Però no passarà ara. De fet, el que sí que podem dir d'hores d'ara són dues coses. Una, que fa més fred que ahir. Ha baixat la temperatura i, déu-n'hi-do, a les valls del Pirineu o en alguns racons de la Catalunya central, a hores d'ara baixem dels 5 graus de temperatura. Segon element, doncs que justament a la Catalunya central, totes les valls pirinenques, gran part de Girona, desperten amb núvols baixos i boires, déu-n'hi-do, si són extenses a hores d'ara en alguns indrets de l'altiplà central o les valls pirinenques. Aquestes boires es desfaran, però en el seu lloc començaran a créixer els núvols de tempesta que ja al voltant del migdia deixaran les primeres gotellades o ruixats, primer entre les muntanyes del Garraf, de l'Alt Penedès, el Barcelonès, els dos Vallesos, el Maresme, la Selva, i ja al llarg de la tarda, a partir de les 3, 4, 5 de la tarda, reguitzell i festival de llamps i trons a molts indrets del prelitoral de la Catalunya central, del Pirineu i del Prepirineu. Compte amb les tempestes que acabaran caient a l'Ebre, fins al mar. I com va passar ahir, cap allà a les 8, 9, 10 del vespre, aquestes tempestes també arribaran a l'àrea de Barcelona i cap a la Costa Brava. Per tant, un temps molt traïdor. N'estem ben pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear, diu, un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellver.
5: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
6: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
5: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el recorregut complet de l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Pel que fa a l'R3, avui es restableix el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud, afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i també la reforma de l'estació de Montcada Bifurcació. Aquesta represa és una de les millores que esgrimeix el govern perquè aquest divendres s'acabi la gratuïtat dels bitllets de Rodalies. Més enllà del transport públic, també hi ha queixes per l'estat d'algunes carreteres. És el cas del Pallars Sobirà. Els alcaldes d'aquesta comarca s'han trobat al port de la Bonaigua per manifestar la seva profunda preocupació per l'estat actual d'aquesta via, clau per a la comunicació amb la Vall d'Aran. Els batlles denuncien un deute històric de 35 anys per part de la Generalitat que, segons indiquen, ha deixat els veïns i els treballadors del Pallars en una situació de desavantatge crònic. La situació és crítica, diuen, ja que uns moviments de terres recents, que van començar amb una esllavissada al febrer, amenacen de tancar la carretera de manera prolongada. Per tot, demanen solucions urgents contra la construcció del túnel de la Bonaigua per comunicar el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran. En parlen Carlos Isús, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, i els alcaldes de l'Alt Àneu i Llavorsí, Josep Rossell i Josep Vidal.
7: Ara ha arribat el moment de que aquest túnel ha de seguir una realitat, perquè la comunicació per mitjançà del port hem vist i estem veient que no funciona.
8: Sempre acabem gastant només els diners amb rodalies i la gent del Pirineu acabem sent ciutadans de tercera.
9: Després dels inputs que ens ha arribat a nosaltres com a alcaldes de la comarca, no precisament pel Departament de Territori, que això és el que trobem a faltar, estem preparant en aquests moments fer un Consell d'Alcaldes i poder tindre una reunió amb el Departament per saber quines són les solucions que en aquests moments pues, duran a terme per poder reparar l'esllavissada.
1: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols molt clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
11: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
10: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: Ho sentíem ara, eh? Catalunya té potencial industrial per entrar en el nou cicle europeu de defensa, però també té una tradició pacifista profunda i una opinió pública que prioritza l'habitatge, l'educació i la cohesió social molt per sobre de la despesa militar. Entre un relat institucional que parla d'oportunitat i una societat que mira cap a altres urgències, hi ha un debat que cal fer. Per això busquem el contrapunt amb Pablo Aguiar, que és director de Fundipau. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem, eh? Catalunya té una tradició clarament antimilitarista, tot i que ho sentíem. Potser les generacions més joves tenen una percepció encara lleugerament diferent. Potser tendeixen més a propiciar o estar a favor de la indústria de la defensa, però, en canvi, el president de la Cambra parla de la necessitat que Catalunya perdi la ingenuïtat si vol convertir-se en un vector de reindustrialització. Què hi responeu des de Fundipau?
12: Bé, la veritat és que la ingenuïtat em sembla més aviat seva, no? Hi havia una persona molt valuosa, Martínez Gottman, en termes pacifistes, que sempre deia: els veritables realistes som els pacifistes, perquè resulta molt inversemblant pensar que incrementa any rere any, com anem fent en els darrers anys, la despesa militar mundial no ens portarà a un lloc terrible, i és el que està passant en els darrers temps, és el que de manera molt dràstica s'està produint en els propers 4 anys a Europa, i precisament el que hauríem d'intentar és reduir aquesta despesa militar i dedicar aquestes despeses a rodalies que abans estava comentant, habitatge, sanitat o educació, que segurament serien molt més productives i molt més útils per a la població.
1: Per tant, els defensors de la indústria dual asseguren que no és fer armes, sinó impulsar tecnologia, innovació i ocupació. Des del vostre punt de vista, entenc que aquesta distinció, no sé si us sembla massa real o més aviat una manera de fer un més digerible el debat o un gir que en el fons és militar, no?
12: És un terme molt eufemístic, perquè la tecnologia avançada en alta tecnologia

0: 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre tots dos. El cas està sota investigació. I marxem ara cap a Girona perquè els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen, recordem-ho, millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
1: Comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències, contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a Plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen els establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per no respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa en vol fer per damunt del que s'ha decretat.
2: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
1: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
0: I 5 persones residents de Catalunya viatgen al creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus, una malaltia respiratòria greu de causa desconeguda i que ja ha provocat 3 morts a bord i ha deixat una persona més en estat crític. És un virus transmès per rosegadors que es pot transmetre als humans mitjançant el contacte amb femta o orina de rosegadors infectats o amb superfícies contaminades.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly.
5: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Concretament, 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. El vaixell amb bandera dels Països Baixos es troba ara a Cap Verd i, tot i la gravetat potencial d'algunes variants, Salut Pública remarca que a Europa aquests virus no es transmeten entre persones i que no s'ha detectat cap cas a Espanya. Per això el risc general es considera molt baix. I la Global Sumut Flotilla ha denunciat que forces israelianes intenten interceptar 4 vaixells de la Freedom Flotilla Coalition prop de la costa de Grècia. Els activistes asseguren que han detectat un helicòpter militar sobrevolant la zona i més tard també la presència de drons i un vaixell no identificat amb els llums apagats. També informen que un avió de fabricació nord-americana ha sobrevolat la flota abans d'una escalada de tensió mentre s'acostaven també embarcacions amb llums visibles per darrere. I els ministres d'Economia de l'Eurozona s'han reunit per analitzar l'impacte econòmic de la crisi a l'Orient Mitjà. Hi ha cert pessimisme davant la possibilitat d'haver-nos d'enfrontar una situació d'estagflació perquè s'incrementa la inflació mentre redueix la producció. En aquest context torna a prendre, volíem dir, força una proposta que 5 governs, Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria, van enviar fa unes setmanes a la Comissió Europea, que és crear un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris. N'ha parlat avui a la xarxa Roberto Gómez Calvez, que és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea.

0: de Valencia.
1: La Unión Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con, pues con los mercados, que no alteren, digamos, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no hayan litigios y lo que, pues, un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, digamos, la garante y el abanderado de este tipo de impuestos.
0: L'objectiu de la mesura és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i també autònoms. I el programa Hospital de Proximitat, coproduït per la xarxa audiovisual i televisió de Mataró, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, ex aequo amb el diari de Sabadell en els Premis Nacionals de Comunicació del Govern. En la resta de guardons tenim també Justo Molinero, que ha rebut el Premi Nacional d'Honor.
2: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
4: La setmana passada, el Consell Executiu del Govern de la Generalitat aprovava amb un decret llei el pla de xoc a les línies interurbanes catalanes que s'havia anunciat ja fa mesos i que suposarà una inversió total de 21,5 milions durant aquest 2026. Es tracta del segon pla de xoc en aquest àmbit que impulsa aquest govern, que ja va injectar en aquestes línies 17 milions d'euros l'any 2025. En aquesta ocasió, les millores són sobretot en resposta al transvasament d'usuaris que ha suposat la crisi de Rodalies, sobretot al voltant de Barcelona, i busquen, en la majoria de casos, oferir més places, ja sigui augmentant la capacitat dels cotxes o augmentant les freqüències. El pla en qüestió ha estat presentat en un acte públic a Granollers per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Per la seva banda, el partit Comuns Maresme emetia un comunicat on es felicitava d'aquest pla, que recordaven que prové dels acords de pressupostos del PSC amb el grup parlamentari dels Comuns. El comunicat indica que entre les mesures que s'hi contemplen hi apareixen reforços a les línies 803, 804 i 805, les que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, i també hi apareix, entre altres línies al Maresme, la nova línia que connectarà la comarca amb l'Hospital de Can Ruti. Com diem, els Comuns al Maresme celebren el pla de xoc, però no així el fet que el mateix decret contempli allargar 6 anys més les concessions amb les companyies que gestionen aquestes línies de bus actualment. Diuen que això deixa tirades les entitats en defensa del transport públic i les alcaldies, que venien en la fi de les concessions al 2028 una oportunitat per reconfigurar i millorar la xarxa. Rafa Navarro ha insistit en una entrevista a Badalona Comunicació que l'estat de la línia ferroviària al Maresme i l'amenaça que pateix per la seva proximitat al mar obliguen les administracions a posar fil a l'agulla amb urgència per plantejar solucions a curt i llarg termini. Segons el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, fins ara la preocupació que s'expressa i els plans que s'apunten des de la classe política després d'un temporal solen durar 3 setmanes, i això, diu, no és seriós. Navarro proposa concretament la creació de 2 comissions, una d'estratègia i una altra d'intervenció immediata.
5: És un debat que s'hauria d'haver obert fa molt de temps, perquè, desgraciadament, la classe política, i jo m'incloc, el primer, ens queixem, proposem, parlem sense tenir cap tipus de coneixement tècnic quan passa una desgràcia, quan passa un temporal. I a cada 3 setmanes ens hem oblidat i ningú ha fet absolutament res. El Consell Comarcal fa 2 mandats ja va fer un estudi de mobilitat que el va traslladar a la Generalitat de Catalunya i d'allò no es va fer absolutament res. Ara, amb el temporal Harry Cadellas, ha sortit un ministre dient que farà ponts.
6: Sí.
5: Un alcalde de Barcelona dient que foradarà el Maresme. Un Consell Comarcal que s'ha posicionat també amb opinions diverses dins dels diferents ajuntaments. És que no som seriosos. Com a Consell Comarcal demanem 2 coses. Són 2 comissions efectives. No fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, és a dir, el canvi, perquè tard o d'hora el canvi climàtic ens farà fer desaparèixer aquella línia de tren. Per tant, això ha de treballar per un costat, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva on no només hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi operador, ja sigui de Madrid o de Barcelona, que sigui, hi hagi ajuntaments, hi hagi Consell Comarcal del Maresme per poder prendre decisions sobre el terreny actual. perquè és que si no, nosaltres, i us puc donar exemple, segurament l'alcalde Badalona li passa el mateix, truquem a DIF, no, això és de Rodalies, truquem a Rodalies, no, això és de Renfe, truquem a Renfe, no, això és de la Generalitat. I es van passar la pilota els uns als altres fins al següent temporal, fins al següent temporal, fins al següent temporal. Per tant, dues comissions.
4: Pel que fa a les solucions de futur per a la via del tren i com ja havia fet en ocasions anteriors, Rafa Navarro s'inclinava en aquesta entrevista pel soterrament perquè considera que el trasllat a l'interior suposaria, de fet, desplaçar la cicatriu a una altra banda. Sigui com sigui, feia notar que la mateixa companyia Adif li havia confessat que el més probable és que, en vida, ell mateix no veurà mai traslladada la via del tren. Afegim, d'altra banda, aquesta informació que, preguntada la setmana passada per enèsima vegada, la companyia Renfe sobre la reforma de Marquesines a l'estació de Premià de Mar, que s'havia anunciat pel primer semestre del 2025, ens indiquen que l'actuació s'està reprogramant i que encara no se li ha posat data.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
4: L'Ajuntament encara treballa en la confecció del cens de pisos buits de Premià de Mar que la regidoria d'Habitatge va anunciar pel primer trimestre d'aquest any. Segons ens diuen fonts municipals, es confia que aquest mes de juny se'n podrà donar informació als membres de la taula d'habitatge, grups municipals i societat civil. No hem obtingut detalls sobre la feina concreta que s'està fent ni sobre el punt exacte en què es troba aquesta feina. D'ençà que va transcendir que s'hi treballava i que s'esperaven resultats per a principis d'any, han estat diversos els grups polítics de l'oposició que ho han reclamat. Ara ho ha tornat a fer Premià en Comú Podem, que també deia que quan el cens sigui una realitat, el repte següent serà que no es quedi en un calaix, sinó que serveixi per animar els propietaris a posar aquests habitatges al mercat. Escoltem el regidor Enric Pons.
2: L'equip de govern va afirmar que el cens de pisos buits de Premià de Mar estaria preparat durant el primer trimestre del 2026. Doncs bé, des d'en Comú Podem estem esperant notícies i sobretot volem saber una cosa molt important. Quin ús polític se li vol donar aquest cens? No volem un cens per guardar-lo en un calaix. Volem saber quants pisos buits hi ha, on són, de qui són i quines mesures pensa impulsar l'Ajuntament per mobilitzar aquests habitatges. Nosaltres ho tenim clar. Aquest cens s'ha de servir per intentar mobilitzar el parc d'habitatges buits privats, combinant incentius i exigència. Això que sovint en diem una política de pal i pastanaga.
4: Pons, que parlava a l'espai d'opinió d'aquest grup municipal, també ha fet referència en matèria d'habitatge als pisos de la fàbrica de pijames i ha reiterat el seu rebuig a la fórmula de subvenció del lloguer que ha acordat l'Ajuntament amb la promotora.
6: Matinal Premià Mèdia.
4: La implantació als últims mesos del nou Pla de Justícia de Pau i de Proximitat 2025-2028 ja s'està deixant notar molt el jutjat de Pau de Premià de Mar, que segons ens ha dit aquests dies el jutge Miquel Plovins, està mediant en uns 7 o 8 casos cada mes i amb un índex d'èxit d'un 50%. El nou pla va ser impulsat l'any 2025 pel Departament de Justícia i ha suposat revisar la funció dels jutjats de Pau i, entre altres coses, els ha atorgat oficialment capacitat de mediació en processos de conciliació dins al municipi, casos que li trasllada al jutjat de primera instància per tal d'alliberar-se de litigis de poca gravetat que fan col·lapsar les sales de Mataró. Escoltem Miquel Plovins, que diu que la majoria dels casos que es tracten tenen a veure amb disputes veïnals i també amb una situació molt particular relacionada amb l'habitatge i amb el nucli antic de Premià de Mar, conflictes entre propietaris de cases d'avançada edat que van llogar de manera irregular habitacions i ara els inquilins no en volen marxar.
7: Aquestes possibles denúncies que hi ha hagut ens les passen a nosaltres per veure si a través de la conciliació podem evitar que passin totes aquestes denúncies a jutjats de primera instància. Per descarregar-los de feina. Aquesta és una de les feines noves que ens ha tocat fer, que a mi m'agrada molt. Aproximadament en fem una mitjana de 7 o 8 cada mes. N'hi ha de tots tipus. La majoria són disputes veïnals. D'altres són gent que, per desgràcia, aquí a Premià això ens passa molt, gent gran, sobretot del casc antic, que tenen cases de poble. Llavors, aquesta gent que té unes pensions molt baixes, normalment sempre solen ser senyores, en aquest cas, lloguen el pis per una habitació. I el problema el tenim aquí. Tot això es fa il·legalment. No es fan els contractes com s'han de fer. Mai llavors es troben que aquella persona que se'ls ha ficat dintre casa no la poden treure.
4: Val a dir que la transformació dels jutjats de pau a Catalunya ha coincidit amb la retirada a causa d'un oblit al Congrés dels Diputats de la seva potestat per celebrar casaments, una activitat que Plovins ens ha admès que troba a faltar molt. Plovins, que ja porta 15 anys com a jutge de pau, té previst deixar el càrrec d'aquí a un any i mig i quan s'hauria d'elegir un nou titular. Aquests 15 anys de servei, pel que ens van dir, li valdran aviat un reconeixement per part de l'Associació Catalana de Jutges de Pau. Miquel Plovins ens va posar al dia d'altra banda banda de les dades del 2025 en matèria de naixements i noms de nadons i també casaments a Premià de Mar. Van néixer 173 criatures i aquest cop van guanyar de carrer els nens, que en van ser 102 per 71 nenes, i els noms més posats van ser, per aquest ordre, Luca, Marc i Mateu, i Júlia i Candela. De casaments n'hi va haver 130, alguns més que l'any anterior. L'últim informe de l'IDESCAT sobre les rendes per càpita dels municipis catalans de més de 1.000 habitants de l'any 2023 situa per primer cop al capdavant de la llista

0: 66 euros per habitant, Sant Just d'Esvern 33.256, Cabrils 31.280 i Sant Cugat del Vallès 30.434. Per comarques, el Barcelonès van ser la primera amb un promig de 23.632 i el Maresme va quedar cinquena, tot plegat amb una renda mitjana a nivell de país de 20.789 euros per habitant. Premià de Mar va quedar al lloc 139 amb una renda per càpita molt propera a la mitjana catalana, però lleugerament per sota, 20.343 euros per habitant. En general, a tot el país, la tònica va ser d'un repunt a la renda respecte al 2022. La renda mitjana va créixer concretament d'un 8,5%, però aquest increment va ser especialment destacat en alguns casos i entre ells a Alella, on la renda va créixer en un any de més del 30%. A Cabrils també va créixer de més del 20%. L'Ulisses Parendo Fest celebrarà la seva cinquena edició aquest dissabte al Parc de Can Barbum a Premià de Dalt, amb un cartell encapçalat per als pets i una clara vocació solidària, visibilitzar l'endometriosi i recaptar fons per la seva investigació. El festival combinarà música en directe, xerrades i activitats per tots els públics en una jornada que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades del Maresme. Amb el pas dels anys, l'Ulisses Parendo Fest ha evolucionat més enllà d'un festival musical. La proposta integra també espais de divulgació, gastronomia i mercat amb l'objectiu de crear una experiència completa que uneixi cultura i consciència social. En aquesta edició, a més dels pets, també passaran per l'escenari artistes com Marion Harper, Carla Kira o Rigui Perxics en una programació pensada per a públics diversos. Anna Besols, creadora del festival, destaca la importància de continuar donant visibilitat a l'endometriosi.
1: El que em motiva a fer això és bàsicament aquest altaveu. Crec que és primordial i molt important fer-ho.
0: Les entrades ja estan a la venda per 25 euros i es poden adquirir a través del web oficial del festival. En l'anterior edició es van recaptar més de 40.000 euros a favor de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
3: El primer equip de waterpolo tanca la Lliga amb una victòria contra el Granollers i amb la permanència, un any més, a Primera Nacional. Els premianencs han aconseguit l'objectiu de salvació després d'imposar-se al Granollers per 16 gols a 13 i sumar 3 punts més al grup D, després d'un partit on els de Xavi Julià van portar la batuta des de l'inici. Un gol per sobre el descans i una bona gestió de la segona meitat per fer-se amb la victòria. Una derrota que, a més, condemna els granollerins al descens. Punt i final, per tant, a un any irregular i difícil on els premianencs han hagut de treballar de valent en la recta final.
4: Hola, bon dia. Aquest dimarts comença amb el cel serè a tota la comarca, però s'espera que augmenti la nuvolositat a mesura que avanci el matí. Abans del migdia el cel ja estarà ennuvolat a bona part de la comarca, però sobretot cap a l'interior del Maresme, a la zona de la Serralada Litoral, que és on tindrem la nuvolositat més abundant. I, de fet, cap al migdia esperem nous xàfecs que afectaran la zona interior de la comarca i aquesta tarda també de forma irregular, una mica com vam tenir ahir, també podran afectar, com dèiem, altres punts del Maresme. En general, precipitacions poc importants, tot i que puntualment doncs, sempre podem tenir alguna precipitació una mica més destacable. Per exemple, ahir a la tarda en conjunt, precipitacions de 2 a 3 litres per metre quadrat, però a l'àrea de Tordera, a la tarda, tarda-vespre, va fer un xàfec més intens que va deixar 16 litres per metre quadrat. Per tant, sempre de forma molt irregular, no descartem alguna precipitació una mica més destacable. Per la seva banda, els vents fluixos. Aquest matí, bàsicament del nord-nord-est, aquesta tarda giren cap a component sud, i la situació marítima dominada per la maró a marees de mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures, per la seva banda, les mínimes han baixat, pel cel més serè que hem tingut a la matinada, les màximes esperem que es mantinguin en valors molt semblants els d'ahir. De cara a demà s'espera una situació, sembla que més tranquil·la, tot i que a la tarda també tindrem algunes nuvolades, però en general esperem que predomini l'ambient assolellat. Com dèiem, cap a mitja tarda, vespre, podríem tenir algun núvol d'evolució, sense descartar alguna gotellada cap a l'àrea del Maresme Nord, però de forma aïllada i poc important. Demà vents que bufaran fluixos, novament giren cap a component sud-sud-oest a partir del migdia i la situació marítima que encara ens portarà una mica de mar de fons. Les temperatures demà pugen, sobretot a les hores centrals del dia, de forma lleugera, tampoc no massa, de forma massa important. La predicció per demà passat dijous indica que tindrem un dia estable amb alguns núvols però sense precipitacions, però divendres podríem tornar a tenir pluges aquí a la comarca.

0: Tot això, evidentment, ho hem d'anar concretant perquè d'un dia per l'altre els mapes canvien, ho fan de forma més a més important i, per tant, haurem d'anar veient com evoluciona tot plegat. De moment, el que sí que podem dir és que avui tornarem a tenir precipitacions, sobretot de cara al migdia i la tarda, mentre que demà, doncs, tindrem, i també demà passat, un temps més tranquil.
1: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià
2: Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
5: ¿Está aquí?
6: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
7: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
8: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
9: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
10: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
11: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
12: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
13: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
14: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
15: Gràcies per escollir-nos.
16: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
13: Segons dades recents, el 2025 el preu del lloguer a Premià de Mar es va situar prop dels 900 euros, un municipi tensionat on s'han aplicat els topalls decretats per la Generalitat. Però quina és la realitat dels premianencs i què paguen els que han aconseguit quedar-se a viure a Premià de Mar? La primera pregunta és si vius de lloguer i més o menys, si ens pots dir què pagues o una forquilla del que estàs pagant.
17: Vis de lloguer y pago 930.
18: Ahora mismo vivo con mis padres porque con la situación que hay no es imposible, la verdad.
19: Propietat. Propietat de fa 8 anys aquí a Premià.
17: Estoy pagando 1.300 euros en este momento, ¿me entendés? Con los reajustes que se vinieron haciendo.
0: Soc propietària al barri Cotet i fa 9 anys.
13: Què en penses a la situació, això, de que tu busquis pis i no n'estiguis trobant? Què en penses, això?
18: Pues la verdad que lo veo muy mal, sobre todo para nosotros y para la gente que viene detrás de nosotros. Porque mis padres, por ejemplo, han tenido esa suerte de que lo han podido hacer con mi edad y yo verme a esta edad y no poder hacer nada, pues está un poco mal, la verdad.
17: Aquí de lloguer, si te fiques a idealistes, hi ha 5 o 6 pisos de lloguer, hi ha molt pocs. A ver, la meva pròpia experiència que he buscat de trobar algo més barat no ha estat fàcil.
0: Per exemple, el meu germà té 30 anys i està a casa dels pares perquè, bueno, no arriba i és sol. I si no ets en parella, que vulguis o no, pots tindre, però clar, no tot el món té parella. És complicat i el lloguer està... Bueno, és que no n'hi ha.
13: I hem vingut fins a unes finques justament per això, perquè ens expliquin quin és el problema que tenim amb el lloguer a Premià de Mar.
16: Bueno, el problema que tenim, com t'he comentat, és que no n'hi ha oferta. Abans, no és que haguéssim molta oferta, però n'hi havia. 2-3 pisos, cada mes teníem per llogar. Des de que es va tensionar el mercat i es van limitar els preus en l'índice Mibau, pues te trobes que no n'hi ha.
13: I si de tu depengués trobar una solució, què faries perquè la gent pogués accedir als habitatges?
18: Primero, alguna ayuda o buscar, o sea, bajar los precios. Porque no puede ser que un piso, a lo mejor una habitación, te valga ya 1.000 euros.
17: Yo soy argentino y en Argentina
5: se estila mucho de las viviendas colectivas para gente con menores recursos o que no pueden acudir.
17: A un par d'habitatges públics no estaria pas malament. No sé si la llei aquesta catalana que van fer de regulació de lloguers, que en realitat es fa molta trampa.
20: A regular o mirar com fer si hi ha algun habitatge social per a aquestes persones vulnerables que estan ocupant, o mirar una mica més per què estan ocupant, no? I començar a fer una mica de, em sap greu dir-ho, no?, com neteja, per poder tindre disponibilitat pels joves o gent que no és tan jove, que es separa. Ara hi ha molta gent que es separa i necessita una segona vivenda.
21: Els escoltes.
22: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
23: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Una mitjana de 7 o 8 cada mes. N'hi ha de tots tipus. La majoria són disputes veïnals. D'altres són gent que, per desgràcia, aquí a Premià això ens passa molt, gent gran, sobretot del casc antic, que tenen cases de poble. Llavors, aquesta gent que té unes pensions molt baixes, normalment sempre solen ser senyores, en aquest cas, lloguen el pis per una habitació. I el problema el tenim aquí. Tot això es fa il·legalment. No es fan els contractes com s'han de fer. Mai llavors es troben que aquelles persones que se'ls ha ficat dintre casa no la poden treure.
1: Val a dir que la transformació dels jutjats de pau a Catalunya ha coincidit amb la retirada a causa d'un oblit al Congrés dels Diputats de la seva potestat per celebrar casaments, una activitat que Plovins ens ha admès que troba a faltar molt. Plovins, que ja porta 15 anys com a jutge de pau, té previst deixar el càrrec d'aquí a un any i mig i quan s'hauria d'elegir un nou titular. Aquests 15 anys de servei, pel que ens van dir, li valdran aviat un reconeixement per part de l'Associació Catalana de Jutges de Pau. Miquel Plovins ens va posar al dia d'altra banda de les dades del 2025 en matèria de naixements i noms de nadons i també casaments a Premià de Mar. Van néixer 173 criatures i aquest cop van guanyar de carrer els nens, que en van ser 102 per 71 nenes, i els noms més posats van ser, per aquest ordre, Luca, Marc i Mateu, i Júlia i Candela. De casaments n'hi va haver 130, alguns més que l'any anterior.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Cinquè dia del mes de maig, aquesta hora del 2026. Aquesta hora, i amb aquesta sintonia, obrim l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'escoltar Crida Premianenca. Saludem el regidor Pere Ramoneda. Molt bon dia, Pere.
4: Hola, molt bon dia, com esteu?
3: Per valorar diferents qüestions d'actualitat, com per exemple aquesta trencadissa a Premià en Comú Podem, la Lole Morilla deixa el grup municipal. Us ha sorprès?
4: Doncs la veritat és que una mica sí. De fet, poca a poca cosa podem dir al respecte, perquè ens n'hem enterat gairebé per les xarxes socials. El que sí que et podem dir que nosaltres, bueno, és el que et deia una mica abans, no? Suposo que en el seu moment ja ens la trobarem, ja ens explicarà què ha sigut degut a aquest trencament, tindrà els seus motius. El que sí que nosaltres, a tot això, nosaltres ja ens curem amb salut una miqueta sempre i ens devem el comú de l'assemblea. Llavors, nosaltres sempre que, quan hi ha eleccions i tot això, ja firmem la nostra renúncia abans de qualsevol cosa, sempre per la idea d'afavorir més l'assemblea i la continuïtat del nostre projecte.
3: Mm-hmm. Molt bé. Més coses també, Pere. La Mar Nova ha superat ja totes les pantalles al ple municipal i, per tant, ja poden començar les obres. Són bones notícies, per fi.
4: Home, Déu-n'hi-do. Sí, sí, ens n'alegrem força. De fet, ja venim d'una lluita que ha fet aquesta gent de la Mar Nova, aquesta AFA, que generació rere generació s'han passat el testimoni d'aquesta lluita que va començar, si ho recordeu, fa 10 anys o així, que gairebé es volia tancar com a escola. I a més, han tingut el coratge, com aquell que diu, de moltes generacions, de moltes promocions, que han començat des de P3 fins a l'últim curs de primària, fent les coses, fent les classes i fent les activitats en mòduls. Vull dir que ja els hi tocava feia temps, i ja els hi toca tenir una escola en condicions per poder seguir, doncs això, mantenint tota aquesta escolarització municipal, que, dit d'altra manera, no acabem de veure que se li doni tot el suport que se li hauria de donar des de l'Ajuntament a tota l'educació pública.
3: Uh-huh. Què vols dir?
4: Vull dir que, bueno, que any rere any hem de fer nosaltres campanyes per donar suport, per incentivar la gent que es matriculi la pública, i no creiem que aquest esforç no es fa des de l'equip de govern. Sempre trobem que es dona com unes facilitats a la concertada, en aquest cas a la Salle. Normalment sempre se li mantenen les seves línies i sempre es qüestiona la possibilitat de la pèrdua d'una línia en el Montserrat. L'any passat va estar a punt de perdre-la, veiem aquest any, ja hem preguntat per veure com està els números de les preinscripcions. De moment encara no ens n'han dit res. Sabem que a finals del mes passat ja tindrien que haver sortit les dades, les estem preguntant i no ens les han dit. Doncs això que deia una mica, doncs, que està molt bé...

0: tenir una escola nova municipal, però també s'ha de cuidar el que tenim, i cuidar el que tenim vol dir reforçar i mantenir les línies de totes les escoles municipals.
1: L'opinió avui de Crida Premi Anenca amb en Pere Ramoneda. Més coses també, Pere. Hem sabut també arran del ple que hi ha un focus d'oposició veïnal pel que fa a la construcció d'aquesta nova comissaria a Campou.
0: Sí. De fet, el vam conèixer que gairebé igual que vosaltres al final del ple, les preguntes que tenen accés a la ciutadania. Aquest grup, aquest col·lectiu de veïns que es queixaven sobre la construcció d'aquesta comissaria. De fet, ho enfocaven més en el tema físic, arquitectònic, i molt ben argumentat, per cert. Van argumentar totes les dificultats o totes les coses que creien ells que no s'estaven fent bé per la construcció d'aquesta nova comissaria. Nosaltres sempre no hem estat mai a favor d'aquesta construcció de la nova comissaria. Creiem que tots aquests diners es podrien destinar a altres coses del municipi que més ens fan falta. Sí que entenem que hi ha un dèficit a la comissaria, però també és veritat que hi ha edificis municipals que no s'estan fent servir res i potser es podrien convertir en dependències d'aquesta comissaria i deixar aquests diners, doncs, no sé, per altres temes que hi ha més carència en el nostre poble. Però molt a favor de l'argumentari d'aquesta gent, que ens va semblar com molt coherent.
1: Molt bé. Més coses, també, perquè hem sabut que Habitatge confia tenir les dades dels pisos buits finalment al juny. S'esperaven per aquests primers mesos de 2026, però, en canvi, Pere, haurem d'esperar.
0: Bueno, de fet, fa un pila d'anys que estem esperant aquest cens. No sabem ben bé per què costa tant treure'l. L'hem demanat infinitat de vegades. És una reclamació que gairebé fundacional de Crida Premi Anenca, de demanar aquest cens d'habitatge per mirar de donar-li una sortida a unes polítiques, fins i tot municipals, per què no, de promoció de l'habitatge i, doncs, això, incentivar tota aquesta gent que té els pisos tancats, amb unes bones polítiques d'habitatge, donar-hi sortida, i que gent que a dia d'avui està patint aquesta lacra, que és els preus de l'habitatge a la nostra ciutat, doncs pugui trobar una sortida.
1: Per què creieu que triguen tant a fer aquest cens? Teniu alguna teoria?
0: Pues cap ni una. Vull dir, esperem a veure el resultat de quan ens ensenyin els números i potser entendrem alguna cosa.
1: Molt bé. Volíem valorar també, Pere, les activitats de Sant Jordi, de la Diada, que ja fa dies, però no havíem parlat encara amb Crida per poder-hi posar alguna nota. Quina valoració en feu?
0: Doncs va estar prou ben organitzat. Vull dir, tot el tema cultural últimament a la nostra vila està com... se li està donant una rellevància i, doncs, això, la plaça gairebé no s'hi cabia, de gent que hi havia, de parades de molta gent de creació local. Hi havia escriptors, hi havia fins i tot Can Sant Pere, que havia entret un llibre, molt recomanat, per cert, i, doncs, això, molt a favor d'aquestes... perdó, d'aquestes activitats que es munten que s'han muntat. Nosaltres vam tenir... ja sabeu que el carrer Sant Antoni i tot el que són els grups municipals ens deixen posant allà i, això és una oportunitat per conversar amb el veïnat i que ens transmetin els seus neguits i mirar de rascar alguna idea per plantejar en el ple municipal o a les taules de treball.
1: Molt bé. Finalment, també, Pere, volíem parlar d'aquest aparcament amb la intenció de guanyar-lo al barri Tarter Maresme i aquesta negociació, no?, amb Premià de Dalt per poder guanyar aparcaments. Sembla que des de l'associació de veïns no estarien gaire disposats. En canvi, s'intenta fer aquesta negociació per guanyar aparcament. Com aneu seguint tota la qüestió per posar el cotxe, que cada vegada és més complicat?
0: Doncs potser perquè no tenim un pla de mobilitat com ens pertoca com a ciutat que som. Potser perquè potser estaria millor mancomunar espais per aparcar. Igual que compartim altres serveis, doncs potser, si se li està donant la importància que creiem que potser no faria falta donar-li tant en el vehicle individual, sinó més al col·lectiu. Vull dir, potser estaria millor tot el rato així una mica en condicional, doncs això, espais que convergeixen els dos pobles, perdó, pel nom, els dos pobles, podrien ser mancomunats i compartir aquests espais, posar espais dissuasoris perquè la gent no vingui, no entri fins al poble amb el cotxe. Vull dir, s'està com intentant pacificar Premià i, en canvi, estem com tot el rato buscant aparcaments perquè la gent segueixi entrant. Bueno, de fet, l'últim invent de tots és voler fer una zona blava a la zona de Can Sequera. Em sembla això que ja vam dir-ho en el seu moment, que 20 anys de lluita no haurien d'acabar amb una zona blava.
1: Temporal és la...

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
3: Hola, bon dia. Aquest dimarts comença amb el cel serè a tota la comarca, però s'espera que augmenti la nuvolositat a mesura que avanci el matí. Abans del migdia el cel ja estarà ennuvolat a bona part de la comarca, però sobretot cap a l'interior del Maresme, a la zona de la Serralada Litoral, que és on tindrem la nuvolositat més abundant. I, de fet, cap al migdia esperem nous xàfecs que afectaran la zona interior de la comarca i aquesta tarda també de forma irregular, una mica com vam tenir ahir, també podran afectar, com dèiem, altres punts del Maresme. En general, precipitacions poc importants, tot i que puntualment doncs, sempre podem tenir alguna precipitació una mica més destacable. Per exemple, ahir a la tarda en conjunt, precipitacions de 2 a 3 litres per metre quadrat, però a l'àrea de Tordera, a la tarda, tarda vespre, va fer un xàfec més intens que va deixar 16 litres per metre quadrat. Per tant, sempre de forma molt irregular, no descartem alguna precipitació una mica més destacable. Per la seva banda, els vents fluixos. Aquest matí, bàsicament del nord-nord-est, aquesta tarda giren cap a component sud, i la situació marítima dominada per la maró a marees de mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures, per la seva banda, les mínimes han baixat, pel cel més serè que hem tingut a la matinada, les màximes esperem que es mantinguin en valors molt semblants els d'ahir. De cara a demà s'espera una situació, sembla que més tranquil·la, tot i que a la tarda també tindrem algunes nuvolades, però en general esperem que predomini l'ambient assolellat. Com dèiem, cap a mitja tarda, vespre, podríem tenir algun núvol d'evolució, sense descartar alguna gotellada cap a l'àrea del Maresme Nord, però de forma aïllada i poc important. Demà vents que bufaran fluixos, novament giren cap a component sud-sud-oest a partir del migdia i la situació marítima que encara ens portarà una mica de mar de fons. Les temperatures demà pugen, sobretot a les hores centrals del dia, de forma lleugera, tampoc no massa, de forma massa important. La predicció per demà passat dijous indica que tindrem un dia estable amb alguns núvols però sense precipitacions, però divendres podríem tornar a tenir pluges aquí a la comarca. Tot això, evidentment, ho hem d'anar concretant perquè d'un dia per l'altre els mapes canvien, ho fan de forma més a més important i, per tant, haurem d'anar veient com evoluciona tot plegat. De moment, el que sí que podem dir és que avui tornarem a tenir precipitacions, sobretot de cara al migdia i la tarda, mentre que demà doncs tindrem, i també demà passat, un temps més tranquil.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
4: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
5: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
6: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
7: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
8: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
9: Un dia dins de torracollons, no? Val, molt
8: sí, una mica, sí, dit
10: escolta'm,
8: així.
10: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
8: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
10: I tapa uns tàpers de 10.
8: És veritat.
10: I Dani?
9: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
10: Doncs mira, és bona
8: Dani,
10: idea,
8: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
11: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio.

0: ràdio local. Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
5: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions. I ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar. Em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré. I les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber. Els noms dels planetes els llistats sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
4: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladit.
6: No és la poesia.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Una acció conjunta i contundent per denunciar l'estat de l'estació de trens i exigir la intervenció que demana. És la idea que impulsa aquests dies Crida Premianenca, que qualifica la situació de presa de pèl després dels anuncis d'obres que ha fet Renfe, que no s'han arribat a materialitzar mai i que afirma que ara ja no és una qüestió simple de deteriorament de la infraestructura, sinó que l'estació ja és un perill. Per això han interpel·lat la resta de grups i miren d'orquestrar aquesta acció rotunda, acció però que encara no s'ha decidit. Tot plegat ens ho anunciava a Premià Mèdia la portaveu de Crida, Marta Solà.
2: Sabem que no és una competència municipal, però creiem que es pot fer molta força, tant des de la mobilització veïnal i popular fins a l'Ajuntament, no? Creiem que és un tema ja que ratlla la presa de pèl per part del govern estatal Generalitat, perquè realment portem molts anys així. I últimament va a pitjor. O sigui, se'ns ha caigut una marquesina, les escales ara no tornen a funcionar, l'ascensor va quan vol, les persones amb mobilitat reduïda tenen molts problemes a arribar a les andanes, però més que res que ara ja crec que ha arribat al punt de perillositat. Tenim una estació que s'està caient a trossos. Tenim un pressupost per començar les obres des de l'any 2024. S'havien de començar a executar l'any 2025. Per tant, des de Crida ja creiem que això ja és una presa de pèl. Estem pensant en portar més enllà aquest tema, començar a fer alguna acció, algun tipus de denúncia. Sí que hem llançat que estem en ello, a veure si podem fer algun tipus d'acció. Ho hem portat als altres grups municipals i estem intentant parlar, perquè ja seria molt important que tothom s'hi sumés. No la tenim pensada encara, eh? Creiem que hauríem de fer força tots els grups municipals des de l'Ajuntament.
1: Solà referia a l'actuació que va anunciar Renfe en el seu moment de reforma de les andanes, una reforma pressupostada en 600.000 euros que, segons l'anunci de la companyia, s'hauria d'haver dut a terme el primer semestre del 2025. A l'espera d'aquella intervenció, durant la ventada del 20 de gener passat, es va desprendre part d'una marquesina sobre l'andana, cosa que va obligar, per raons de seguretat, a tancar l'estació durant unes hores. De moment, la iniciativa de Crida és una proposta que s'ha fet avinent als grups i que es va posar sobre la taula a la Junta de Portaveus, però no ha transcendit si ja ha obtingut complicitats.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Divendres al matí es firmava en una notaria premianenca el document per mitjà del qual l'Ajuntament i Comunitat Musulmana Altaúba intercanvien sengles finques de la seva propietat, un intercanvi que més enllà de la transacció immobiliària suposa al final, com destacava el mateix alcalde a xarxes socials, el final de 30 anys de provisionalitat i conflictes entre les parts. Després d'això, l'Ajuntament es queda amb una finca d'equipament d'uns 300 metres quadrats al número 123 del carrer Joan Prim, mentre que Altaúba es fa amb una parcel·la que fins ara era municipal al camí del mig, per sobre del barri Banyeres, on té intenció d'aixecar-hi un nou oratori. Rafa Navarro celebrava que una anada d'olla com una permuta hagi permès desllorigar l'afer, sobretot després que fa un any la comunitat es negués a abandonar el voramar on tenien l'antic oratori. L'alcalde parla de paciència, imaginació, compromís i feina ingent.
2: Hem solucionat avui una situació provisional de més de 30 anys i conflicte.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord d'ocupats amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril, després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en tot un any, amb creixement sostingut des del 2021. Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposa un 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I també en l'àmbit econòmic, els ministres d'Economia de l'Eurozona s'han reunit per analitzar l'impacte econòmic de la crisi a l'Orient Mitjà. Hi ha cert pessimisme davant la possibilitat d'haver-nos d'enfrontar una situació d'estagflació perquè s'incrementa la inflació mentre redueix la producció. Per aquest motiu, valoren l'opció d'un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris de les grans energètiques. N'ha parlat avui a la xarxa Roberto Gómez Calvez, que és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
5: La Unión Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, digamos, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no hayan litigios y lo que, pues, un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, digamos, la garante y el abanderado de este tipo de impuestos.
4: L'objectiu d'aquesta mesura és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i autònoms. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 entre Montcada i Barcelona, i a l'A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. A banda, a la C58 hi ha també un accident a Terrassa amb un carril tallat que provoca congestió també en sentit Barcelona. A la P7 també hi ha retencions de fins a 8 quilòmetres entre Barberà i Mollet en sentit sud, i també hi ha afectacions per Boira, la C17 entre Tona i Vic. I avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa després de diversos mesos d'interrupció per obres a la infraestructura. Amb la reobertura, per tant, es retira el servei de bus llançadora que cobria el trajecte durant el tall. La mesura s'emmarca en la recuperació progressiva del servei de Rodalies, que se suma a la reobertura també d'ahir del tram Móra a la Nova Reus de la línia R15. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona el dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant les especulacions que s'han fet.
3: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus... Sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
1: El mite de Sant Jordi construït a partir d'esquemes filosòfics atàvics sobre el bé i el mal, la justícia, l'amor o la mort són els pilars sobre els quals ha construït 10 relats el premianenc Leo Beltrán, el llibre que acaba de publicar a la petjada de Sant Jordi, El retorn del mite. Com ha dit ell mateix a Premià Mèdia, la seva va ser una embranzida espontània a partir de preguntes i reflexions sorgides del seu interès per la història i la filosofia, preguntes a les quals intenta donar resposta amb aquests relats.
2: M'agradava llegir, m'agradava escriure. Tenia moltes preguntes a fer-me i les respostes doncs vaig decidir buscar-les en el llegat més immediat nostre, no?, que tenim, que és les llegendes, els mites, la història, la filosofia. En aquest cas vaig veure que la llegenda de Sant Jordi hi havia un mite dins seu. És un mite universal que representa la lluita del bé contra el mal i a més nosaltres posem la figura de la princesa i a partir d'aquí vaig anar estirant i han sortit una sèrie de relats que almenys a mi em responen aquestes preguntes.
1: El llibre el publica l'editorial de Montblanc, La Musca, a la qual Beltrán va accedir gràcies a una carambola que va fer per Instagram, ja que un dels seguidors del compte que va crear per promocionar la seva obra estava relacionat amb la promoció del turisme en aquesta població íntimament lligada a la llegenda de Sant Jordi. En un dels relats del llibre hi trobem la primera conversa documentada entre Sant Jordi i un altre gran mite del país, la Mare de Déu de Montserrat.
2: Són els dos patrons de Catalunya. En lloc havia vist mai que tinguessin cap conversa ni cap relació. I vaig pensar que seria bona idea. A més, ara, amb un temps tan canviant, no?, que tot canvia tan ràpid, i que la llegenda de Sant Jordi la intentem adaptar a la nostra orientació política o als nostres gustos, vaig pensar que era bona idea doncs, que Sant Jordi fes una petita visita a la Moreneta, ja que és la Mare de Déu i una miqueta la mare de tots, i que li deixi les coses una miqueta clares.
1: Beltrán estarà el dia de Sant Jordi a la plaça de l'Ajuntament signant llibres a partir de les 6 de la tarda a la parada de la llibreria Vapor Vell.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.

0: episodi del Col·lectius en Xarxa. Lluís Rodríguez Lago, com estàs?
1: Què tal, Manel?
0: Setmana de Sant Jordi,
1: sí,
0: dia de Sant Jordi,
1: fi.
0: O dies propers a Sant Jordi, depenent
1: sí,
0: de quan i on i com ens escolteu.
1: Sí, perquè això és molt propi de les...
0: Totalment,
1: no?
0: de les ràdios.
1: De les ràdios,
0: de les ràdios,
1: sí.
0: Però dia de Sant Jordi, si ens esteu escoltant a través de plataformes, és Sant Jordi, i depenent de les ràdios, doncs un dia o l'altre, però segur que dies propers a Sant Jordi. Mm. Nosaltres avui, Lluís, no podríem passar de llarg, lògicament.
1: No.
0: Què estaríem fent, realment. Però, com sempre, volem sortir-nos una mica dels marges i portar-vos també recomanacions doncs, inspiradores, reivindicatives i també que ens aportin coses més enllà d'una bona estona de lectura, no? És a dir,
1: aprenem...
0: una miqueta més enllà.
1: Exacte,
0: que aprenguem
1: sí, sí.
0: alguna cosa, no? O que traguem algunes conclusions.
1: Perfecte.
0: Això està bé, et sembla bé?
1: M'encanta.
0: Molt bé, doncs va. Avui, al Col·lectius en Xarxa,
1: Lectures Queer.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I ara, Lluís, comencem a xerrar, però abans, com a lector directament i com a escriptor, jo et diria d'èxit,
1: bueno.
0: El territori català, diguem-ho clar, com veus aquest Sant Jordi en quant a oferta de llibres, a literatura?
1: Home, està, sempre està molt bé. L'altre dia vaig llegir que, o vaig sentir la ràdio també, que el dia de Sant Jordi es ven com... No sé quin percentatge que després, durant l'any,
0: no es torna a recuperar
1: mai. És una cosa bàrbara. A mi m'agrada Sant Jordi. I el reivindico aquest any, a més, que hem tingut algun altre escriptor de renom que ens l'ha volgut... Ha tingut ganes d'esborrar-lo.
0: Ho has llegit, i a més va ser a Ràdio 4 que ho explicava. Que, a més, jo coincideixo una mica amb la gent que deia que era una mica més per cridar l'atenció que no pas...
1: Tenia ganes
0: perquè
1: que...
0: Jo crec que sí, perquè
1: però
0: era una mica...
1: Però senyor li compren els llibres...
0: Bueno, com, però clar,
1: no?
0: Era...
1: Jo en tinc a casa, d'aquest senyor.
0: A dues setmanes o tres de Sant Jordi, dir que per què no esborrem la història del drac, del cavaller i de la princesa i no sé què,
1: I
0: no sé
1: quantos... Del libro...
0: I que el dia... Sí, no ho sé. Jo crec que deixem-lo debat d'aquest home,
1: banda,
0: perquè no
1: sé
0: molt bé l'estratègia que ha marcat. També m'agradaria veure la seva editorial com va estar gestionant una mica aquesta crisi, perquè és un tema important també, veure com s'està visquent des de dins. A veure, la literatura LGTBI ha experimentat, com dèiem, un creixement notable en els darrers anys, amb l'aparició de noves veus, editorials especialitzades, i també una major diversitat d'històries, però tot i així sembla encara, Lluís, que hi ha molt poca visibilitat dins del circuit literari general, i fet que dificulta també doncs, que molts lectors hi accedeixin amb facilitat. És a dir, hi ha oferta, però no arriba encara al gran públic, no?
1: I no ha arribat tampoc a les grans editorials. Jo crec que algunes sí, però has de tenir una miqueta de nom, em fa l'efecte a mi.
0: Total, és a dir, que ja has de tenir com una miqueta de trajectòria, perquè aposten potser més aviat pel teu nom i no tant per al contingut de primeres, no?
1: De vegades,
0: De vegades. Hi ha excepcions.
1: Veritat
0: que en vam parlar, estic recordant, amb el Pablo Wessling, que una mica ens explicava una mica això.
1: Exactament.
0: És a dir, jo vaig haver de fer uns quants llibres abans perquè el primer que me'n publiquessin ja tingués com una garantia d'èxit, no? Pel que fa a autors, doncs dèiem que existeixen referents importants tant en l'àmbit clàssic com en el contemporani, però encara hi ha un cert desconeixement entre els lectors, tot i la qualitat i també la rellevància d'aquestes figures doncs que no sempre ocupen un lloc central en el panorama literari, cosa que contribueix a aquesta manca de visibilitat, no? El típic rànquing aquell que treuen el dia de Sant Jordi al vespre, no? Per 3CAT, TV3 antigament, no?
1: Sí.
0: Que al final els noms. A vegades, Lluís, en això em mullo, són gairebé tots els presentadors de la pròpia cadena que surten al llistat dels primers, sempre.
1: Això a vegades passa amb els premis, també.
0: Que jo no vull dir que no venguin llibres, que segur que en venen i que són boníssims, però és veritat que en aquests rànquings encara són noms molt comercials, no?
1: Clar,
0: i amb temàtiques molt concretes.
1: Molt de persones molt accessibles, perquè les veiem cada dia, no només a Sant Jordi, no?
0: Sí, sí. I després, com es representa o quina representació es dona al col·lectiu, també, dins de les novel·les, doncs, més genèriques, sembla que a poc ens anem a allunyar una mica doncs aquell personatge gay, no?, que la seva raó de ser en aquell llibre és ser gay, bàsicament.
1: Exacte.
0: Que això passa una mica al cine i a les sèries, que sembla que cada cop es va fent una mica menys, però encara passa. I sembla que la literatura doncs encara és una de les coses que encara cau en aquests estereotips, no?, o en històries com molt marcades i papers que neixen i moren i l'única aportació que tenen aquella obra
1: és aquesta
0: és la de
1: representació.
0: Ser,
1: exacte,
0: formar part del col·lectiu LGTBI. Per tant, això ho hem d'anar canviant a poc, no? I s'ha d'anar convertint. Dit això, doncs anem a parlar amb el nostre convidat, perquè també tenim moltes ganes de que ens expliqui coses i parlar també de tota la feina que també està fent a xarxes socials.
2: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I avui al Col·lectius en Xarxa posem el focus en la literatura queer amb un convidat que segur que molts ja heu vist a xarxes socials o l'heu escoltat. Ell és en Joan Usó i és historiador i també patrimonialista que s'ha fet un lloc a internet recomanant llibres amb mirada LGTBI, apropant autors, històries i també referents que sovint queden fora d'aquest circuit que dèiem més visible, no? O més generalista que us explicàvem ara. Amb ell volem parlar de la feina que fa, que és molt important donar espai a aquestes lectures i també aprofitarem, ja que estem en Sant Jordi, no?, perquè ens digui algunes lectures que no ens hem de perdre si encara no heu pensat un llibre per regalar o per autorregalar-se, que també és important aquest exercici. El saludem, Joan, com estàs? Benvingut.
1: Què tal?
3: Bon dia, xiques, què tal? Com esteu?
0: Gràcies per acompanyar-nos. Per començar per al principi, com neix una mica la idea de començar a recomanar llibres a xarxes? No sé si la idea és cobrir un espai o un forat que tu veies que no s'estava cobrint.
3: Sí, va ser totalment així. Jo vaig començar ara fa un parell d'anys a fer vídeos per a internet. Bueno, a fer el bobo realment al principi. I ho vaig fer perquè quan vaig començar no vaig trobar en aquell moment com ningú que creara el contingut que jo m'agradaria consumir, no? Doncs parlava sobretot de llibres queers i abans que llegia una miqueta més d'assajos i tal, pues que no trobava ningú que parlara d'això. Aleshores pues, vaig dir, si no ho fa ningú és perquè igual no hi ha ningú que ho faci. Aleshores vaig pensar pues, que podria ser jo el primer en fer-ho.
1: I creus que avui dia és fàcil trobar literatura LGTBI o encara costa que arribi al gran públic?
3: Jo penso que si saps buscar pots trobar-ne. No és algo com viral la literatura queer, però avui en dia és, jo diria que és com molt més fàcil de que, jo no sé, quan vas començar a llegir, quan jo estava en tercer de l'ESO, per exemple, me costava molt més trobar literatura queer, i ara que pues, les xarxes s'han expandit tant i n'hi ha tantíssimes publicacions anuals, crec que és més fàcil. Això no vol dir que trobar literatura queer de qualitat siga fàcil.
1: Mm-hmm. Val. Mm-hmm.
0: Clar, perquè amb això que ens... Sí, amb això que ens segueix, Joan, justament, de que s'ha de saber trobar i que pots trobar doncs, autèntiques joies, no sé si també falta una mica més la complicitat de les grans editorials, no dèiem al principi, i no potser doncs, una cosa que vagi més a editorials molt concretes o especialitzades que sí que fan una aposta una miqueta més gran.
3: Pues sí. És totalment això, que les editorials grans, pues, de quan en quan de treuen algun llibre por los gays, ¿sabes? Antes normalment ho traien el dia de l'orgull, el juny i tal, i ara ni tan sols això, publiquen igual un llibre dels centenars de llibres que publiquen a l'any. Aleshores, sí que se nota una miqueta pues, el balance, no?, que hi ha.
1: També amb les biblioteques, no?, que sovint trobem algunes que tenen grans o seccions, no?, dedicades a la literatura LGTB, que potser, el que diem sempre, no?, a vegades necessitem un espai específic, però potser la fita del camí seria estar per tot arreu, no? Però moltes altres encara no estan optant tampoc per donar aquest espai, no?
3: No, sobretot per la mostra, jo soc del País Valencià, soc de Vila-real, que igual els futboleros coneixereu el poble pel futbol i tal, però la meva biblioteca d'ací sí que té pues, col·leccions i tal, però me'n vaig enseguida als pobles del voltant, me'n vaig a Onda, a Betxí, si entrem més cap a l'interior, trobar un llibre queer una miqueta novedós, podríem dir, una miqueta que estigui ara de moda, és impossible, quasi.
1: Impossible, eh?
3: O sigui...
0: No sé si pot haver una influència, doncs, justament això, perquè la Comunitat Valenciana en gran part també governa el Partit Popular i voltants. No sé si també pot haver una influència en això, en el moment polític, no només a València, sinó doncs, que estem visquent global, que segurament doncs, l'oferta que hi ha a les biblioteques públiques doncs, potser també es pot veure repercutit.
1: I diu no ho sé perquè és molt prudent.
0: Sí.
3: A veure, pues, realment el Partit Popular du manant relativament poc, saps? Des de les últimes eleccions. Aleshores, tampoc seria... O sigui, no veuria bé tirar només la culpa a ells, o sigui, també el PSOE, que és el que ha estat manant fins ara al País Valencià. pues yo creo que también te la culpa, ¿no? Un poco de no promocionar este tipo de lectures. Y yo creo que también es prou feina de los bibliotecaris y las bibliotecàries encarregarse de oferir una colección diversa per a la gent del poble, saps? No només oferir grans bestsellers i autors internacionals, sinó que també toca pues, oferir autors d'ací, del poble del que siga la biblioteca, però també autors i autores de LGBT que escriuen novel·les i literatura LGBT.
0: Mm-hmm. Amb això, tornant de nou al contingut que fas a xarxes, que de nou et felicitem perquè fas una molt bona feina. Dius que quan vas començar doncs, era una mica tot experimental, no?, per veure una mica doncs, com anava la cosa, quina resposta havia. A dia d'avui, parla'ns una mica de la comunitat que has aconseguit crear també al voltant d'aquests vídeos, d'aquestes recomanacions, i no sé si també s'està convertint una mica en un punt de suport on la gent potser també et pregunta o et demana recomanacions com si fossis gairebé un bibliotecari digital, no? Si també la gent a vegades t'escriu i et diu, escolta, si he llegit això, que no sé si t'has trobat ja en situacions com aquestes, que hi ha com aquest feedback.
3: Bueno, sí, primer, moltes gràcies per l'enhorabona. Sí, la veritat és que no tinc una comunitat molt gran de lectors, però sí, jolín, sobretot són gent que de tant xerrar i tant pues, preguntar coses i compartir lectures, hi ha gent que s'ha convertit en amiga i tot, vull dir... És molt bonic, per exemple, tenia una amiga que, bueno, ara tinc una amiga, antes era, pues, això, una seguidora, podem dir, que és d'un poble proper ací, de Vila-real, i xerrant, parlant de llibres i tal, vam començar a quedar i ara som amics. Però sí, o sea, hi ha molta gent que... Bueno, molta gent, entenguem-lo. Hi ha algunes persones que me pregunten i xerrem de llibres i, no sé, també li recomanen, no? Al final estic un poc en deute en ells, ¿sabes? Perquè són ells els que me fan pues, créixer com a creador de contingut i, per tant, pues, jo li torno, en favor, pues, recomanar-los lectura.
1: I en aquesta literatura amb la que t'has especificat més, no? Diries que estem donant, o les persones que escriuen sobre literatura queer, estan donant prou espai a la diversitat del col·lectiu? Encara estem en una fase com inicial... de no representativitat de tothom. Com ho veus, això? Podem trobar fàcilment, per exemple, literatura del món trans, per exemple, o novel·les amb personatges?
3: A veure, és un poc el que he dit al principi. A veure, hi ha novel·les i hi ha bones novel·les. El problema és que, pues, jo què sé... literatura queer en la nostra llengua no hi ha tanta, pot ser. Sabeu? O comparat en... És clar, avui en dia en la quantitat de produccions i de llibres que se trauen diàriament, evidentment la proporció de literatura queer que hi ha és molt jurídica, és molt menor, però a veure, n'hi ha, però pot ser no la suficient, no la que, la que voldríem. I no només parlo d'escriure llibres, sinó també parlo de traduir-los, no? Després parlaré d'algun llibre i no només parlaré d'autors catalans, sinó també autors que són de fora i que jo penso que cal traduir i que les editorials, sobretot les editorials catalanes, crec que no estan fent un esforç gran per traduir aquests llibres i apropar aquesta cultura queer d'altres llocs del món que se podria extrapolar perfectament a la nostra realitat i traduir-la perquè nosaltres la puguem llegir.
0: Clar. Doncs mira, Joan, aprofitant el que ens deies i avui aprofitant-nos una mica també d'aquesta bona feina que fas a la xarxa, et volíem demanar recomanacions per aquest Sant Jordi, que no ens hem de perdre, bones recomanacions literàries, i t'hem demanat que ens facis un petit rànquing, no?, del 5 a l'1, doncs d'algunes d'aquestes recomanacions, que si vols podem començar. A veure, qui col·loques a la cinquena posició d'aquest rànquing particular que farem avui?
3: D'acord. He elegit 5, però hauria pogut elegir 10. O sigui, m'ha costat moltíssim tallar en 5 llibres, però bé, anava a parlar d'un poc els últims que m'he llegit. D'acord. Comença per... no sé si ho voleu recte o què, però és El llibre del ladrón de Jean Genet, que no sé si coneixeu a Jean Genet, però Jean Genet és una persona loquíssima, ¿vale? Jean Genet és un home que va néixer en 1910 d'una mare prostituta i un pare completament ausent. D'acord? Sa mare no se podia fer càrrec d'ell i aleshores va passar tota la seva infància en cases d'acollida i en centre de menors. ¿Vale? Com no tenia pues, una família molt estructurada, que diguem, va començar a anar com a presons i presons d'estes infants, d'estes adolescents, que no me'n recordo ara com se diuen.
0: Centres de menors. No?
3: Perquè el xaval se... Perdona.
0: Algun centre de menor, no? Algú centre de menors.
3: Sí, centre
0: no?
3: de menors i tal, perquè el xaval se dedicava a furtar, vale? Quan va ser major d'edat, el van tirar de les cases d'acollida i se va dedicar a viure en el carrer, d'acord? Se va convertir en una persona sense sostre. I el xic, pues, quan se va fer major, va descobrir la seva sexualitat i pues, va començar a explotar-la, no? Evidentment, en genet era pues, homosexual. I en els seus diversos llibres, que comença a escriure-los quan li claven en la presó i li diuen que ha de complir cadena perpètua, és a dir, que no tornarà a eixir de la presó mai més, ahí comença a escriure i comença a publicar llibres una miqueta subits de tono, no? Podríem dir, una miqueta rojos, sabeu? Aleshores, els intel·lectuals de l'època van fer força per alliberar-lo de la presó, per atreure-lo de la presó, i durant un temps va estar fora, viatjant pel món, donant suport a causes minoritzades i tal, fins que va publicar un altre llibre que es diu Querelle de Brest, que és una altra novel·la que és una miqueta difícil d'aconseguir perquè fa molt que no se fan revisions d'aquest llibre, i que és una novel·la completament sexual, eròtica. O sigui, és una novel·la guarra completament, d'acord?
1: Wow.
3: Pues, sí, però bueno, este llibre és com la seva obra més important, el diari del lladre en català, i wow. Parla bàsicament d'això, és un diari de la seva vida, no? Com, pues, ell, com se dedica a viatjar per tota Europa, la major part del llibre, de fet, és en Barcelona, d'acord? Passa molt de temps vivint en Barcelona i conta com era un poc la vida en els carrers de Barcelona abans de la Guerra Civil i com se dedicava ella a demanar diners, a demanar limosna, bàsicament, i a enganyar a gais pel carrer per a que li donaren diners i bàsicament prostituir-se. O sigui, és un llibre que és una locura, la veritat.
1: Déu-n'hi-do. I a la Digues.
3: Bueno, sí, perdona, No obstant, és el que estava dient-vos una miqueta antes, que és un llibre que en català crec que el van publicar com en els 90 i des d'aleshores no s'ha reeditat. Aleshores, avui en dia és com molt complicat trobar este llibre en català tot i que sí que s'ha editat, és impossible trobar-lo en llibreries i molt complicat trobar-lo també en llocs de segona mà, perquè es veu molt a poc, sabeu?
1: Per la quarta posició, què tenim?
3: Per la quarta posició he optat per un poc d'eròtica, d'acord? Perquè, bueno, he optat per este llibre que se diu Les experteses, de Jaume Creus. Jaume Creus el coneixem perquè és, pues, això, un traductor i un poeta prou bo, però és veritat que havia publicat menys novel·les. Este llibre és una col·lecció, una antologia de relats, contes, microrelats, no sé, de caràcter eròtic homosexual, d'acord? Este llibre m'ha fet molta gràcia perquè era la primera vegada que veia un llibre sobre eròtica homosexual en català i no vaig dubtar en llegir-me perquè... I la veritat és que és un llibre de molt bona qualitat, O sigui, les històries que compten són històries super curtetes, de fet, no sé si ho veu, però
0: sí, és un
3: llibre
0: molt finet, sí,
3: no
0: sí.
3: Té més de 170 pàgines, crec que té 160 i pico, i és un plaer llegir aquest tipus de relats, sobretot en la nostra llengua, no? Me va agradar moltíssim.
0: Molt bé.
3: I damunt, si algú està interessat en llegir més eròtica, la col·lecció d'este llibre el va publicar una editorial catalana que se diu La Geminada, d'acord? Que va traure una col·lecció de literatura eròtica que se diu Idilis, d'acord? La col·lecció. I té tot una sèrie de publicacions relacionades amb l'eròtica, no només eròtica homosexual, sinó eròtica de tot tipus. Això és la nostra llengua. I no sé, estic...
0: Molt bé.
3: És molt guai.
0: Doncs aquest en quarta posició, i entrem ja en la pole position, en el top 3. Qui marques en aquesta... Exacte, qui marques en aquesta tercera posició d'aquest pòdium?
3: No podia parlar de llibres... queers sense mencionar a Paul Wask, que és com, no sé, crec que és el meu autor preferit, el meu escriptor preferit. Crec que aquest xic ho fa molt bé. La seva poesia, la veritat és que m'agrada una miqueta menys que la seva narrativa, que la seva novel·la, però bé, per això li he dit parlar d'Oferta a les mans del paradís crema, d'acord? Aquesta és la seva segona novel·la, és un llibre que podríem dir que és un llibre distòpic, parla d'una distopia, d'acord? Però podem veure que està com inspirat, molt inspirat en la Barcelona dels anys 80, d'acord? I parla pues, un poc de tots els problemes de la Barcelona dels 80. Pues, parla de com era la mili per als mariques, com era pues, això amagat de tenir relacions d'amagades perquè estava molt mal vist ser homosexual. Després també parla una miqueta de la crisi de l'UVIH que hi havia en aquell entonces i tota l'estigmatització que envoltava aquesta enfermetat i també pues, no només l'estigma per part a nivell social, sinó també l'estigma d'una persona mateixa tindre l'UVIH i com, pues això, com ho percep la teva família. D'acord? No sé, és un llibre que m'agrada moltíssim, a més, aquest aire distòpic que envolta la novel·la, no? Perquè no ho he dit, però també és com si hi haguera molta contaminació, un canvi climàtic molt, molt desenvolupat, molt dut a l'extrem i no sé, és un llibre perfecte per a parlar de això, de pues, ser gay, ser jove i de voler a les teves amigues, d'estimar a les teves amigues.
0: És molt important.
1: Segona posició. Perfecte.
3: Segona posició. Conforme s'ha acabat, vaig agranant un poc cap a casa, no? I vaig a parlar d'un editorial i d'un autor valencià. Vaig a parlar d'aquest llibre que es diu Guerra, victòria demà, de Carles Fenollosa, de l'editorial Drassana. D'acord? Este llibre el van publicar a finals de l'any passat, el 2025, i m'ha agradat moltíssim. O sigui, va ser un dels meus llibres preferits de l'any. És un llibre que parla de la Guerra Civil, bueno, parla de la Segona República, la Guerra Civil i la postguerra. Tot això vist des del punt de vista d'un home, un metge, valencianista i homosexual. Esta novel·la m'ha agradat moltíssim perquè, tot i que el protagonista és un home homosexual, no és que siga això la base de la història. Saps? No, la homosexualitat no és la base de la història. De fet, només apareix com una parella sexual seua, si no m'equivoque, al llarg de tot el llibre, i com que no té massa rellevància en la trama total del llibre. Este llibre és, us el recomano moltíssim, o sea, és una carta d'amor a la ciutat de València i com va canviar des de la Segona República a totes les reformes que van haver després de la guerra i també parla moltíssim de tota la repressió i de tots els exiliats que van haver valencians cap a França i cap a altres països de Llatinoamèrica. No sé, és un llibre que us recomano moltíssim. Moltíssim llegir-lo. Feia molt de temps que no sentia alguna cosa així per un llibre.
0: Que bé, doncs ens en quedem amb moltes ganes de poder-lo llegir, el llegirem. I ara, gran responsabilitat, aquesta primera posició d'aquest rànquing, avui aquí col·loques.
1: M'ha encantat perquè jo el tinc a la llista per llegir. Aquest,
0: sí, és a dir, hi ha hagut aquí un
1: maig.
0: Sí. Molt bé, sí. Molt bé.
3: Pues, us el recomano moltíssim. He estat molt de temps pensant, o sea, vaig estar literalment un quart d'hora pensant i dient, vale, o sea, aquesta és la decisió més important de la meva vida, és llegir el primer llibre que vas a parlar. El llibre que he llegit és L'herència de Matthew López, traduït per Joan Sallent, d'acord? El va publicar Coma Negra en col·laboració amb Teatre Lliure perquè tenen una col·lecció que col·laboren, d'acord, de pues, obres que produís Teatre Lliure i que se publiquen en Coma Negra, d'acord? Este llibre és perfecte, d'acord? És tot el que vull en un llibre. Parla de gais, d'acord? I està escrit d'una manera tan bonica, o sea, tan ben fet. A mi me pareix total. El llibre parla un poc... Vale, el llibre està basat com al 2016, d'acord? I és com... Els protagonistes són una parella de gais que pertanyen, per dir d'alguna manera, a l'aristocràcia cultural, no vol dir econòmica, però cultural, de Nova York, d'acord? És com tot el rato cultura, tot el rato comentant altres llibres, altres obres de teatre, òpera que n'hi havia, que se publicaven en aquell moment, no sé, exposicions de museus, o sea, és a nivell cultural és com molt enriquidor el llibre, I hi ha un moment del principi, això no és un spoiler, però sí, al principi sí. Del llibre com que se separa la parella perquè es busquen coses diferents i com cadascú comença a conèixer diferents persones, homes, gais, de Nova York, que no sé, com que se veuen diferents realitats, se nota encara moltíssim esa seqüela que va deixar el VIH en la ciutat, d'acord? Sobretot en l'estigma de les persones homosexuals, d'acord? I bueno, no només en l'estigma, sinó també persones homosexuals que van patir la enfermetat i que van morir, d'acord? Mm. O sigui, és un llibre que m'ha parecer preciós, o sigui, és un llibre d'aquests que te deixen el coret planet quan acabes de llegir-te'l. I a més, és una obra de teatre que moltíssima gent no solem llegir. Bueno, a mi passa que no sol llegir obres de teatre perquè sé que se publiquen molt menys que les novel·les, per exemple, però crec que en aquesta vida s'ha de menjar de tot i pues, també s'ha de llegir de tot, d'acord?
0: És veritat.
3: Aleshores, per començar en algun moment a llegir obres de teatre, vos recomano començar per l'Herència, perquè és una obra de teatre, molt poca obra de teatre. De fet, té com 400 pàgines, que per una obra de teatre és molt, o sigui, penseu que se té que interpretar, se té que actuar en un teatre, sabeu? Mm-hmm. De fet, he estat buscant-lo i quan la van dur a terme, esta obra de teatre, no van poder-la fer tot en un dia perquè no era viable per als actors i la van tenir que fer en dos dies diferents, en dues sessions diferents. I cada sessió durava 3 hores i pico, d'acord? O sigui, que tot este llibre se va interpretar en 7 hores en els teatres. O sigui, és una brutalitat.
0: Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i sobretot per la feina que també has fet avui, aquesta lecció tan minuciosa de tots els temes i llibres que ens has ofert. Per tant, gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies.
3: Ai, gràcies a vosaltres per convidar-me. Ha sigut un plaer.
0: Escolta, per acabar, no sé si després de llegir tants llibres i tants que tens darrere de l'habitació des d'on ens estàs parlant, no sé si t'has plantejat potser treure un llibre en algun moment o això de moment encara no t'hi atreveixes a donar aquesta passa.
3: Jo crec que és massa complicat. De moment, sí, crec que seguiré només llegint.
0: Bueno, molt bé.
1: Està bé.
0: Si la cosa canvia, ja ho explicarem. Gràcies, Joan. Una abraçada.
1: Que vagi bé.
3: Moltes
0: que
3: gràcies
0: vagi molt
3: a vosaltres.
0: Bé. Adéu. I nosaltres, adéu, Lluís, ho deixarem gràcies. Aquí, però recomanant, ja hem recomanat llibres, sí. Però també música, per què no?, per acompanyar també doncs, aquests llibres, no? Aquests llibres a Sant Jordi, sí. No?
1: Mira, marxem amb Right Back de Carrie Gell.
0: Molt bé.
1: I amb això, i amb aquest 5 llibres, que jo ja tinc quin autoregalar-me i quin demanar perquè me'n regalin.
0: I segur que la gent que ens ha estat escoltant i veient doncs, han agafat bona nota també d'aquests llibres. Que passeu un bon Sant Jordi, que vagi molt bé.
1: Adéu. Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià Mèdia obrim les portes del Centre Cultural L'Amistat. Ja sabeu que cada mes tenen secció i ells l'aprofiten per explicar-nos d'una banda tot el que faran aquests propers dies, setmanes, aquest mes, i també, evidentment, per fer un sorteig, que cada vegada està més en boca de tothom. La gent ja coneix que el Centre Cultural L'Amistat fa sortejos, hem sortejat de tot, hem sortejat llibres per Sant Jordi, hem sortejat àpats, i avui també sortejarem amb l'Àngels Blasco i amb la Maria Teresa Salamó, que ens visiten. Què tal, com esteu? Benvingudes a la ràdio.
2: Hola, bon dia.
1: Molt bon dia a totes dues. Un Centre Cultural L'Amistat que no deixa de fer activitats. Atenció, perquè aquest mes de maig, Àngels, teniu una visita d'allò més esperada, que a més ja hem comentat, que vindrà el Peyu el dia 16.
2: El dia 16 de maig vindrà el Peyu i a partir d'avui les entrades estan a la venda per a tothom. Uh-huh. Es poden treure per Codeticket o bé a secretaria, el nostre horari, que són dilluns i dimecres de 10 a 1 i dijous a la tarda de 4 a 7. Esperem que vinguin. Els socis ja han tingut l'oportunitat de treure les entrades i tenim aproximadament un 50% venudes.
1: És a dir, que mig aforament ja el tenim garantit, eh? Pels socis i sòcies que s'han avançat i han pogut comprar aquestes entrades.
2: Uh-huh.
1: Molt bé, fantàstic, el 16 de maig. Déu-n'hi-do, no és fàcil ni tenir el Peyu i poder-lo gaudir prop de casa, no? Vull dir que posem-ho en valor, també, no?
2: Jo crec que sí, perquè penso que passarem una estona divertida. El Peyu

0: Sortegem 4 vals de 20 euros perquè a qui li toqui, al soci que li toqui, pugui gastar-los al punt gràfic. Gràfic de la Lio, em sembla.
1: Sí, sí, al punt gràfic, molt bé.
0: Mira, són cosetes, però... Que és el que fem pels socis.
1: Molt bé. Esteu a punt per fer aquest sorteig?
0: Sí, estem a punt.
1: Vinga. Doncs vinga, va, anem a fer el sorteig, que sempre fem a través d'una aplicació aleatòria, perquè aquí no hi ha ningú que surti beneficiat o beneficiada d'entrada. És un sorteig pur, net i davant de notari, que en aquest cas som nosaltres, Premià Mèdia. Així que si comencem pel sorteig de l'amistat, aquí em surten els números, els 4 números. Doncs mira, ja els tenim. El número 25. Àngels, número 25.
0: Sí, el número 25 és en Jordi Parera, que és número de soci 951.
1: Molt bé, Jordi Parera, el primer afortunat. I sabeu també que ens intentem posar en contacte amb ells i amb elles per poder parlar. Segon número, Àngels, el 182.
0: El 182, que correspon al número de soci 2216 i correspon a Maria Vidal.
1: La Maria Vidal, la segona guanyadora. És a dir, que tenim el Jordi Parera, a la Maria Vidal, i l'aplicació de mòbil també em diu el 411. Àngels.
0: El 411, Albert Garcerán, amb el número de soci 2984.
1: Molt bé, doncs de seguida hem trucat també a l'Albert i acabarem amb el darrer número de la darrera afortunada. Aquí el tinc, el 157.
0: Que pertany a la Glòria Vicenç, amb el número de soci 2105.
1: 2105. Molt bé. Doncs la Glòria Vicenç també, afortunada. Intentem trucar a algunes d'aquestes persones, a veure si es posen en contacte amb nosaltres. I mentrestant, el que dèiem, més enllà del PEIU també, de totes les activitats que anem comentant, evidentment, del Centre Cultural l'Amistat, tothom en coneix també, Maria Teresa, els cursos, no? Totes les activitats que s'hi fan, que estan en marxa, pràcticament apurant el curs, no? A final
2: apurant
1: de curs.
2: Apurant el curs, sí, sí. Ara, a final de juny ja s'acabaran tots. I, bueno, tothom molt content, Àngels?
1: Si haguéssim de fer un balanç, què em diríeu? Com ha anat? La gent està contenta, satisfeta? Sí. Què és el que té més èxit?
2: Història.
1: Història?
0: Història i gospel.
1: I gospel, sí, no? Va, escombrant cap a casa. Molt bé, molt bé. Per què diríeu que triomfen?
2: No sé, les dues hores que fa el d'història,
0: Sí,
2: les classes...
0: Sí, és un...
2: La Laura Sant Climent també.
0: Sí, és un professor que ho fa molt bé i té moltes persones que estan interessades. Jo no hi he anat, personalment no hi he anat a aquesta classe, però la gent surt molt contenta. I,
1: hi ha interès per la història,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, ho fan molt bé. Sí, sí. I els professors, en general, tots els que tenim... Jo crec que les persones que van, els socis que van, estan contents.
1: Mm-hmm. Que bo. Parlen de la història així en general? O no sé si alguna època concreta? O depèn
2: temes,
1: també del que... Van tocant temes,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí, sí.
1: Molt bé, fantàstic. Ho dic també per explicar-ho aquí a la ràdio, per si algú està interessat, interessada, a partir del curs vinent, no? Que s'hi pugui apuntar.
0: Sí, em sembla que n'hi ha dues classes, perquè, bueno, és que hi havia molts socis que volien anar i s'han hagut de fer en dos horaris. Normalment sempre fem un horari per classe durant la setmana, però en aquest cas n'hi ha dues classes.
1: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic.
0: La pintura també va força bé. Bueno, en realitat és que tots. Sí. No tenim cap queixa de ningú.
2: Tinc un amic que es va posar a apuntar en el tas de vins. Està encantat.
1: També,
2: I de veritat que hi ha força gent.
1: Que bo. Sí. Del gospel també esteu preparant el concert del 10 de juliol, no? De Festa Major.
0: Sí, home, el 10 de juliol ja... Bueno, això és una cosa ja de l'Ajuntament, de les festes. Uh-huh. Bueno, de l'Ajuntament no, que és nostre, però que ho promou l'Ajuntament. I contents de fer-ho. Ara tenim uns quants de gospel que han anat a Madrid aquest cap de setmana.
1: Era aquest cap de setmana allò que ens vas explicar
0: sí,
1: hi havia com una agrupació.
0: I ha sigut espectacular perquè estava tot el metropolità en ple.
1: Que bo.
0: I aquestes han enviat, les meves companyes han enviat uns vídeos que em posava la pell de gallina.
1: Meravellosos,
0: Sí, sí, sí.
2: I com s'hi van apuntar?
0: Home, perquè el nostre professor ens ho ha dit i que sí, ens va convidar que anéssim. Uh-huh. I allà s'ha ajuntat gent de Nova York, de Chicago, de... Molt bé.
1: Déu-n'hi-do, una trobada internacional.
0: Sí, sí,
1: sigut, eh?
0: Sí, ha estat molt bé.
1: Amb el gospel també de l'amistat. Fantàstic. Noies, no hem tingut sort. Ningú no ens ha contestat al telèfon, la qual cosa, doncs bé...

0: denota que la gent fa moltes coses, eh? Sí. Perquè, i mira que tenim, o sigui, tot eren mòbils, menys un fix que teníem, tot eren mòbils, però la gent sembla que està per altres coses a aquesta hora del matí, així que ja us posareu vosaltres en contacte amb ells, amb els guanyadors i guanyadores. Recordem-los, el Jordi Parera, la Maria Vidal, l'Albert Garceran i la Glòria Vicenç, que han sigut avui els afortunats i afortunades d'aquest val pel punt gràfic La Lió.
1: Molt bé.
2: Bueno, el de La Lió, no sé com es diu exactament, però és, està La Lió.
0: Sí, sí, i tant, i tant. Aquí a la 11 de setembre.
2: Sí,
0: 11 de setembre, punt gràfic. Fantàstic. Doncs un plaer poder parlar una setmana més i un mes més amb el Centre Cultural L'Amistat, que ens recorden també que tenen aquestes entrades pel Peigo disponibles, tot i que ja tenen la meitat ja venudes pels socis i sòcies, han sigut més ràpids, que tenien també aquesta possibilitat de comprar-ho abans.
2: Perquè els socis tenen la possibilitat de fer-ho abans.
0: Clar.
2: Però convidem a tothom que vingui, que encara en queda el 50% i d'aforament i que volem omplir la sala.
1: Que no s'ho perdin.
0: Molt bé. Maria Teresa, esteu contents també amb aquest inici nou de junta, també, de noves activitats, de cada vegada més visibilitat?
1: Tenim moltes ganes de treballar. Ui, estem treballant molt, fem moltes coses.
2: Sí, sí.
1: I estem animats.
0: Molt bé. Doncs ben animades. Així tanquem aquesta secció del Centre Cultural L'Amistat. Gràcies per venir a la ràdio i fins al proper mes.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Adéu, bon dia.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: I guess you moved on really easily.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: La Biblioteca Martí Rosselló anunciava la seva participació en la commemoració que impulsa la Diputació de Barcelona de tres efemèrides durant aquest any. L'any Gaudí, els 150 anys de la mort d'Ildefons Cerdà i la designació de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Justament, doncs, amb l'arquitectura com a eix temàtic central s'han programat un seguit de convocatòries al llarg de l'any de les biblioteques de la província adreçades, diuen, a públics de totes les edats en formats que conviden a reflexionar, a experimentar i participar. En el cas premianenc ja s'avancen algunes i la primera fa uns dies que està en solfa. L'exposició Arquitectures del grup fotogràfic Argent mostra de fotos que podem veure fins al 30 d'abril. Després, el 9 de juny, tindrem l'Hora del Conte, la Petra, en el Mont Gaudí, un espectacle de la Maria Coll que ens convida a viatjar per l'univers de Gaudí. Passat l'estiu, el 22 de setembre, ens proposen el taller Benestar i Confort Emocional als espais de la biblioteca que ens convida a repensar la biblioteca com una infraestructura social i un espai per al benestar i la convivència a càrrec d'ArcBac Cooperativa. Després, el 19 d'octubre, es farà la projecció del curtmetratge Barreres Invisibles que explora l'accessibilitat i la inclusió en l'àmbit educatiu a les escoles d'Espanya i Moçambic i que és una activitat aportada per l'entitat Arquitectura Sense Fronteres. D'altra banda, a partir del setembre vinent, la biblioteca posarà en marxa una nova biblioteca infantil dedicada al món de la casa com a espai físic i emocional amb una selecció de llibres que exploren l'habitatge des de diferents perspectives.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Premià Mèdia. Informació.
1: L'empresa consultora que treballa actualment avaluant el sistema de recollida de brossa podria tenir resultats d'aquí a un mes. Aleshores, segons ens diu el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, es convocarà la taula de sostenibilitat i es començarà a debatre sobre una eventual reobertura de contenidors i modificació de la taxa, tot plegat amb l'ànim de reorientar la filosofia del sistema cap a un model més basat en la voluntarietat i els incentius, com ens deia Premià Mèdia Ripollès aquest divendres. Després d'això, i si així ho decideix la taula de sostenibilitat, es traslladaria a l'ordenança que ho regula i no entraria en vigor fins l'any 2027.
2: El que ara hem de fer i el que estem parlant amb tothom, i ho parlarem amb la taula de sostenibilitat, és una modificació de l'ordenança. Quan la modificació de l'ordenança es porti a terme, que es portarà a terme cap a setembre, octubre, novembre del 2026, i això serà d'aplicació 2027. Per tant, que tothom estigui tranquil aquest 2026, que això no passarà, perquè no podem fer-ho per un tema que estem enmarcant dintre de l'ordenança actual, que s'ha modificat la de la brossa 3 vegades, o sigui, cada any s'ha anat modificant, per anar millorant el sistema, per anar millorant la percepció i la recollida i tot això. Per tant, el que fem ara és, com que tothom està dient la seva, cosa que ho trobo fantàstic, doncs a partir d'aquí ara ho posem-ho sobre el paper i que cadascú tingui el seu punt de valoració i posem l'encaix definitiu. Obrir o no obrir és un debat que està sobre la taula, però és un tema que s'ha de parlar, i fins i tot la modificació no només de l'ordenança, sinó de la taxa.
1: Tal com ha explicat Ripollès i el mateix alcalde, la reobertura de contenidors es contempla davant del fet que les primeres xifres obtingudes sobre separació l'any 2025, xifres ni definitives ni oficials, parlen d'un cert estancament respecte al 2024, mentre que, per contra, com admetia Rafa Navarro, certes problemàtiques persisteixen i amenacen d'enquistar-se.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord històric d'ocupats amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en un any amb creixement sostingut des del passat 2021. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, ha valorat molt positivament aquestes dades.
2: Molt positives. Hem conegut ara les dades tant de l'atur com de l'ocupació. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra que hem de destacar molt positivament.
1: Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposen un descens del 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat avui l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen per una avaria que talla un carril a la B20. També afectacions a la C58 entre Montcada i Barcelona, la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, a la B23 a Barcelona i finalment a l'AP7 entre Barberà i Mollet. I pel que fa al servei ferroviari, avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa i també de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser després de diversos mesos d'interrupció per obres a la infraestructura. Recordem que ahir es va reobrir també el tram de Móra a la Nova Reus de la línia R15. I la vaga indefinida del servei de neteja de Girona continua després que hagi acabat sense acord la mediació entre l'empresa Girona Més Neta i els treballadors. Els sindicats denuncien que la seva proposta ha estat rebutjada sense cap contraoferta i critiquen la manca de voluntat de diàleg. També han estat convocats a una reunió de seguiment amb l'Ajuntament avui mateix. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona el dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre que el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet aquests dies. I, de fet, la dona de 31 anys detinguda per matar també la seva parella a Salt ho va fer clavant-li un ganivet a la cama que va provocar que l'home es dessagnés. Víctima i agressor ocupaven un traster d'un garatge de Salt des de fa uns mesos, on veïns expliquen que era habitual també el consum de drogues per part de diverses persones. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
3: L'Ulisses Parendo Fest celebrarà la seva cinquena edició aquest dissabte al Parc de Can Barbum a Premià de Dalt, amb un cartell encapçalat per als pets i una clara vocació solidària, visibilitzar l'endometriosi i recaptar fons per la seva investigació. El festival combinarà música en directe, xerrades i activitats per tots els públics en una jornada que s'ha consolidat com una de les cites culturals destacades del Maresme. Amb el pas dels anys, l'Ulisses Parendo Fest ha evolucionat més enllà d'un festival musical. La proposta integra també espais de divulgació, gastronomia i mercat, amb l'objectiu de crear una experiència completa que uneixi cultura i consciència social. En aquesta edició, a més dels pets, també passaran per l'escenari artistes com Marion Harper, Carla Kira o Rigui Perxics, en una programació pensada per a públics diversos. Anna Besols, creadora del festival, destaca la importància de continuar donant visibilitat a l'endometriosi.
4: El que em motiva a fer això és bàsicament aquest altaveu. Crec que és primordial i molt important fer-ho.
3: Les entrades ja estan a la venda per 25 euros i es poden adquirir a través del web oficial del festival. En l'anterior edició es van recaptar més de 40.000 euros a favor de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes.
2: Bon dia, Pedro Vicente Roble.
1: Bon dia, Víctor Goblin Calderón Benítez.
2: Bon dia. Avui, en aquest capítol especial, com cada setmana...
1: Sempre tots són especials.
2: Sí.
1: Recuperarem una xerrada i estarà molt interessant. Per què? Perquè no la conduïm nosaltres.
2: Això sempre és un plus. La condueix en Jaume Capdevila. És conegut també com a Cap.
1: I per què és conegut com a Cap? Perquè fa la... Les tires còmiques a La Vanguardia i a Mundo Deportivo.
2: Sí, a diversos mitjans, i també és un gran comunicador i ens ho va demostrar una vegada més. Sí. A la Diada del Còmic en Català, que vam celebrar el 18 d'abril, aquí a Mataró.
1: Exacte, perquè vam fer una xerrada les dones al còmic contemporani. Què vol dir això?
2: Això mateix.
1: Pues són les dones ara, actual, que són autores, com es comporten a l'hora... Bueno, com es comporten? Què fan a l'hora d'editar còmics? Quins temes fan? Com els ha influït les dones en el passat que feien còmics, etcètera, etcètera.
2: Això mateix, i com un bon exemple de tres autores actuals, tenim a l'Aina Riu, a la Glafira Smith i a l'Andrea Lucio. Les tres publiquen amb diferents estils.
1: Sí, una és autora del Japó, de Viatge d'anada i tornada, la Glafira és autora de Trufa, que és guanyadora d'un premi, del Premi Ara Còmic de no ficció, i l'Andrea Lucio dibuixant d'una història catalana i homenatge a Catalunya.
2: Sí, és això, tres autores amb diferents estils que ens expliquen des de diferents perspectives també històries molt diferents, però que tenen coses en comú, i ho descobrirem en aquesta xerrada. Us deixem amb la xerrada, no?
1: Efectivament.
2: Som-hi.
1: Vinga.
3: Doncs benvinguts a aquesta conversa que inaugura les activitats de la tarda, en la qual farem una miqueta de repassada al món del còmic, però amb una qüestió, amb una cosa singular. Farem una repassada al món del còmic, però ho farem, sobretot, amb una mirada femenina. Abans de començar, abans de presentar-vos, us vull explicar una cosa molt important. I és que en la història del còmic, el còmic és un art que és relativament jove, és un art que prou feines té 100 anys de vida, és a dir, el còmic amb el cinema doncs, va néixer fa uns 100 anys, però comparat amb les altres arts, amb la pintura, amb l'escultura, amb la música, escolteu, portem milers d'anys d'història de la pintura, en canvi només portem 100 anys d'història del còmic. Doncs el còmic, des de pràcticament el seu naixement, el 1895-98, 1900, fins a l'any 2000, la manera com es feia el còmic i la manera com es llegia el còmic no han canviat, no havien canviat. De 1900 a l'any 2000, la manera de fer un còmic era la mateixa, el 1900, que l'any 2000. La manera de que el còmic arribava als seus lectors, a les seves lectores, era pràcticament la mateixa, el 1900, ara ens ofegarem amb tanta aigua. Doncs era pràcticament la mateixa l'any 1900 que l'any 2000. Però la gent que teniu una miqueta més de 20 anys, podem dir que hem viscut dues revolucions, que són dues revolucions que han transformat el còmic completament. Les dues revolucions més profundes que ha viscut el món del còmic, perquè han transformat la manera com el còmic arriba a la gent, i la manera com es fa el còmic. Per fer un còmic, l'any 1900 s'agafava un paper en blanc, es feia un dibuix a llapis, es passava tinta i es portava amb una màquina que s'imprimia. El 1900. Doncs l'any 2000 també. Però més enllà de l'any 2000 va arribar les màquines, la tecnologia. I la tecnologia va canviar la manera com es feia el còmic. Els dibuixants d'avui ja no dibuixen en paper, la majoria dibuixen amb tauletes electròniques, gràfiques, ordinadors... I també van les màquines, els ordinadors, internet, va transformar la manera com es llegeix el còmic. Els còmics als quals el lector arriba al còmic és diferent avui, a través d'internet, a través de les tauletes gràfiques, que... fa 30 anys, els còmics s'havien d'anar a comprar al quiosc, els havies llegit. Aquesta és una transformació brutal que ha viscut el món del còmic, però hi ha una segona revolució molt més forta, molt més profunda, molt més important, perquè ha transformat el còmic des de dins. I aquesta revolució és la incorporació de la dona al món del còmic. Aquesta revolució, que és una revolució que en el fons no és més que una normalització, perquè, escolteu, la meitat de la població es veu que són dones. Com és que durant 100 anys d'història les dones eren minoritàries en el món del còmic com a autores i també com a lectores, perquè al final es feia un producte que no interessava a les dones. o es feia un producte, els còmics que eren de temàtica femenina, eren uns còmics que els dibuixaven potser algunes dones, però el missatge que transmetien aquests còmics era, explicaven doncs, que les dones havien de ser submises, que havien de trobar un home per casar-se bé i per fer una família. És a dir, transmetien uns valors profundament, diguem-ne, patriarcals, i carques i terribles. Per tant, és normal doncs, que aquests còmics no tinguin una massa de lectores, com en canvi els còmics han entusiasmat els homes. Per què? Perquè estaven fets per homes que parlaven de coses que interessaven als homes. Aventures, marro, patacades, bé, coses que interessen als homes. Escolteu, a partir de l'any 2000 es produeix veritablement una revolució, una transformació molt profunda del món del còmic, que es fa a través de la incorporació progressiva de les dones en el món del còmic. I això ha transformat el còmic des de dins a l'hora de les temàtiques, la manera d'enfocar les històries, la manera d'explicar les històries, de dibuixar les històries. I per parlar d'aquesta revolució, d'aquest canvi profundíssim que ha viscut el món del còmic, de debò, potser encara no en som conscients, però és una veritable revolució la incorporació de la dona al món del còmic, doncs tenim tres de les principals autores de còmic de Catalunya del moment. Jo penso que són autores molt, molt, molt, molt, molt interessants. Cadascuna fa una obra absolutament diferent, personal, i això és la cosa més interessant que, d'entrada, aporten les dones al món del còmic. I és que els homes tradicionalment han treballat en una indústria que tenia molt clar quin era el seu públic, quin eren uns personatges i aventures i còmics que funcionaven, i la indústria, escolti, funcionava en plan a fer botifarres, no? Les dones han entrat al món del còmic aportant una visió personal, històries molt personals, molt més íntimes, molt més profundes, i amb això estan realment canviant el món del còmic. Jo us he fotut la tabarra prou i deixaré que parlin elles. Us presento l'Andrea. L'Andrea, ella és nascuda a Bogotà, però va venir a Barcelona a estudiar cinema, després va fer belles arts, s'ha interessat per la pintura, per la il·lustració, per les arts visuals, però ha trobat en el còmic una manera molt interessant d'explicar històries. Ha posat els seus dibuixos, han donat forma a dues obres molt interessants. Primer, una adaptació de George Orwell, homenatge a Catalunya, i després aquesta, una història catalana. És una autora amb un talent gràfic veritablement excepcional, és a dir, el seu dibuix és et colpeix realment, té una quantitat de recursos gràfics impressionants. La Glàfira Smith, escolteu, Glàfira Smith, amb aquest nom, això només pots triomfar en el món del còmic. Tu dius, escolta, vinc a fer un còmic, vostè com es diu? Glàfira Smith, Glàfira Smith. Això, endavant, no? És una meravella, no? Ella ha participat en reculls de còmic com El Vinyatari i va guanyar el premi Ara de Còmic amb una, són històries més curtes, de 14-15 pàgines, doncs va guanyar el premi de no ficció del premi del diari Ara, que organitza un concurs anual de còmic, i finalment doncs va colpir-nos amb aquesta història de la trufa, que és una delícia. També una muntanya russa d'emocions, és una història personal, universal, íntima, és una meravella, no? I finalment tenim l'Aina s'ha format com a arquitecta, també té a veure amb el món de l'audiovisual, ha viscut a París, ha viscut a Berlín. Seria més fàcil dir, escolta, què no has fet, que no pas que explicar tot el que ha fet. Va trobar que necessitava explicar una història, que és un viatge a Japó, a través del còmic, i és aquest últim àlbum, que és l'última aparició d'aquesta col·lecció doble tinta, que és aquest viatge al Japó d'anada i tornada, amb una sensibilitat, amb una història que és una meravella. La qüestió, que és interessant sentir-les que parlin, no? I a mi m'agradaria, per començar, saber com és que heu anat a parar al món del còmic. Sembleu noies, això, decents, educades, sense mancances intel·lectuals greus. Com heu acabat en el món del còmic? Andrea, sisplau.
4: A veure, hola, què tal? Bona tarda. Bueno, encantada d'estar aquí avui amb aquesta gent tan, tan guai. I, bueno, els tres llibres de Pagès Editors, els tres. I jo, com vaig començar en el còmic? Bueno, jo vaig fer Belles Arts i jo crec que el món de la Belles Arts té aquest rotllo expositiu, que és una miqueta potser, bueno, tancat o... Sempre m'havien agradat els llibres, llavors això de dibuixar i arribar més gent amb els llibres era algo que em feia molta gràcia. Llavors, paral·lelament a fer pintures, diguem-ne, també m'agradava allò dels còmics, que ninguna de les dues opcions eren molt econòmicament rentables, però bueno, vaig dir, bueno, provem en el món del llibre, i llavors vaig començar fent petites històries, i la primera història que vaig fer va ser Yayo Flautes, que és un còmic de ja fa anys, quan tot això del 15M i tal, i després, mica en mica, vaig fer altres llibres, i això, així es va començar.
3: Fantàstic. La Fira.
5: Hola, jo també estic molt contenta d'estar aquí, i més que ells ens faci aquesta superintroducció, no? I aquí a Mataró, quina il·lusió. Que sapigueu que els còmics els teniu a la venda allà, eh? Que això també va bé, fer una mica de promoció. El seu també hi és.
3: Ho farem després, al final. Ara els estabornim i després els
5: estabornim. No, jo a mi sempre m'ha agradat molt el còmic, i a casa en teníem molts. La meva mare era molt lectora de còmic, però de còmic molt. I llavors hi havia fins i tot còmics d'aquests que tu dius que eren com d'homes. I, per exemple, jo recordo el Flash Gordon, que era, jo llegir-lo era impressionant. I jo m'he dedicat molt a l'audiovisual i trobo que hi ha una similitud molt gran. Al final és són històries explicades amb imatges seqüencials, i per mi ha sigut una evolució natural. Jo sempre m'ha agradat molt dibuixar i m'he dedicat a l'audiovisual, i llavors, gràcies al Premi Ara de Còmic, que era de no ficció i que va sortir el 2020, doncs vaig fer el meu primer còmic, i des de llavors doncs no he parat d'anar fent històries amb còmic. No sé, era com una necessitat, ho havia de fer. No sé si a vosaltres també us ha passat.
3: Sí. Va, ataca.
6: Jo també, encantada d'estar aquí amb tots vosaltres. Jo potser soc la més novata, no? La darrera que ha tret...
5: 2020, eh? 2020.
6: Bueno, anem a la part. En el meu cas, sempre d'alguna manera, jo crec que tots hem dibuixat, l'únic que n'hi ha que hem deixat de dibuixar pel camí, i n'hi ha que no, que sempre hem seguit dibuixant. Llavors, sempre m'ha agradat molt el dibuix. Jo em vaig formar en arquitectura, llavors algo tenia a veure també, no? Tot el que és els espais, aquest pensament molt, molt especial i a través de la mà. Però després me'n vaig anar a dedicar al cinema, que també era una de les meves passions. I sempre he estat lectora de llibres, no? De novel·les. I penso que també va arribar un punt que tenia una necessitat interna bastant gran, amb això crec que em ressona, no? Quan hi dius tu. Ha estat molt gran d'explicar històries, i llavors fent bé el còmic m'anava molt bé, vaig trobar que m'anava molt bé perquè m'ajuntava molt bé aquests mons de través de la mà, poder ajuntar el que és la narrativa amb el que són les imatges seqüencials, i té alguna cosa de literatura, té alguna cosa de cinema, de tot i de res, és diferent, és un món a part, no? Però te l'endús a casa i te'l llegeixes tu íntimament, en la teva intimitat, no? Que també és algo especial. I bueno, sí, una mica així vaig arribar jo en el món del còmic.
5: Jo et volia dir que si et dedicaves també a l'audiovisual, hi ha una gran virtut amb això del còmic, i és que en el món audiovisual tu necessites un equip molt gran. O sigui, jo quan em dedicava a fer documentals i pel·lícules, jo necessitava el meu equip, si no, no podia fer res. I amb el còmic jo m'ho faig jo tota sola.
6: Total.
5: És a dir, el director de foto, no? el colorista, tot, t'ho fas tu.
6: Sí. D'una banda és com que tens el control total, no? Per la gent que és una mica control freaks, pots fer-t'ho tot. De l'altra, potser surt una mica més econòmic que les pel·lícules que costen milions, no? Però sí.
4: Sí, jo curiosament també vaig fer un parell d'anys de cinema, de muntatge, i llavors aquest desig de les imatges i l'art seqüencial que deies, jo crec que això influeix molt, però també m'interessava molt això que deies abans, que també potser deixem de dibuixar, tornem, i també hi ha un rotllo, això també enllaçant amb el que deia el cap abans de la revolució de les dones, també la revolució de com dibuixar i de com fer, que jo crec que ara hi ha noves mirades de com bueno, de com expressar el món. Llavors aquest, això, jo, ara jo crec que hi ha un camp molt ample de noves veus, no sé com ho veieu vosaltres.
5: Sí, que ja no és tot el Tintín o no aquest dibuix superacadèmic. En el meu cas, per exemple, és un dibuix, hi ha molts colors, hi ha una cosa com una mica més trencada, i abans potser ningú s'hagués atrevit a publicar-ho, no? I ara té com un sentit i
4: té una força, també.
5: Sí, no sé, és...
6: Per mi té molta llibertat, també, no? Justament també amb els teus dibuixos que se'n van de lo que és la vinyeta típica i clàssica, no? Que potser abans era molt més... No és que fos restringit, sinó que és que hi havia hagut uns paràmetres que deien, bueno, pues el còmic és així, tothom s'imaginava el còmic doncs amb uns quadradets i unes vinyetes, no? Però el còmic pot ser molt més que això, no? I suposo que és el que estem experimentant tots també amb aquesta revolució, no? De que la part formal, no? Que d'una banda, això, que pot alliberar-se moltíssim i pots expressar moltíssim. Això d'una banda formal. I de la banda més... personal, o enllaçant amb el que deies de còmics potser més personals o veus més personals o més de dona, jo el que trobo molt interessant és el parlar potser de certes emocions que s'associen més, o sigui, si dins de totes les persones tenim els dos arquetips, el masculí i el femení, parlar una mica més des d'aquest arquetip femení d'emocions i sentiments, com podrien ser la vulnerabilitat, emocions que potser costen més o que eren més contraris, no? En aquest món més masculí de les aventures, de l'anar a fer, anar a fer, anar a fer, mentre que l'arquetip femení potser és més, ostres, atura't, pensa, reflexiona, què ha passat, ves més endins, no? I això és, em sembla que és algo interessant, no? d'aquest moviment i d'aquest punt de vista.
3: Bueno, si t'hi fixes. Si t'hi fixes, això obre un món de possibilitats infinites, perquè les possibilitats d'aventures exteriors són finites. Al final pots anar a fer aventures a la selva, pots anar a fer aventures al desert, pots fer aventures a la lluna, però escolti, el Tintín ha anat a tot arreu, no?, d'aquests puestos, i al final quan comença la veritable aventura, o quan pots anar a llocs on no ha anat ningú? Quan, en comptes d'anar cap a fora, vas cap a dintre. I jo penso en aquest sentit que el còmic, una de les grans aportacions de la mirada femenina, del treball, de la incorporació de la dona al còmic, és precisament que ha trencat aquestes barreres, les ha trencat tant que fins i tot hi ha homes també que dibuixen mirant endintre. I això és el més interessant. Quan hi ha, permet que aquesta distinció d'un còmic masculí o còmic femení s'esborri d'alguna manera, no? És a dir, que realment hi hagi còmics, bons còmics, còmics interessants, còmics divertits, còmics profuns, còmics sensibles, o sigui, esborrar les barreres, però unes barreres que abans estaven claríssimes, que abans estaven absolutament ben delimitades, no? Vosaltres, per exemple, tu ja has anotat alguna de les teves influències com a lectora de còmics. Quins còmics llegíeu? Què us feia vibrar quan llegíeu còmics? Perquè és veritat que els llegíeu en una època en què la majoria de còmics encara eren dibuixats per homes, pensats per homes. Poder el manga va obrir camins en aquesta via també, no ho sé.
4: Jo llegia manga, o sigui, manga després, però no, primer, perdó, llegia Marvel, o sigui, llegia superhéroes, o sigui, això sí... però després, no sé, vaig trobar a gent com el Chris Ware un dia i dic, ostres, quin interessant, quin nivell de... Bueno, és un home que narra de formes molt diverses, llavors és molt interessant. I no sé, sempre... bueno, ara jo crec que cada vegada com que hi ha més coses, però sí, o sigui, no vas tenir una influència... de dona molt marcada en el
5: món. No n'hi havia.
4: No n'hi havia.
5: Molt poques. Hi havia... Sí, sí. Aquí també hi havia...
3: Hi havia la Núria Pompeia, sí. l'Amèrica sí, sí. Vila, però hi havia tota la Purita Campos i tot això, però poden ser referents, perquè ho poden ser. Però això és com les dones del futbol femení, no? És a dir, ara totes les nenes volen ser futbolistes. Per què? Perquè hi ha un equip de primera divisió que ho guanya tot. Fa 20 anys això no existia. És a dir, que havies de tenir unes ganes enormes de ser dibuixant de còmics per fer-te dibuixant de còmics. Vosaltres ara sou referència de la canalleta que puja i que bueno, dibuixa.
5: No em posis aquesta responsabilitat. No sé si som referència per la canalla que puja.
3: Què llegies? A més de Flash Gordon.
5: A més del Flash Gordon, doncs també manga, no tant. Bueno, l'Akira, per exemple, a mi em va marcar moltíssim, que jo em comprava, no sé si... Clar, jo ja tinc una edat, però em comprava els fascicles que anaven sortint, que llavors va haver-hi un moment que va passar alguna cosa amb Norma i se'ls hi van acabar els drets o no sé què va passar i ens vam quedar amb la història a mitges. No hi havia els toms aquests grossos i llavors jo recordo que a més vaig anar a viure fora i trucant a casa, per favor, em falta el volum 25, el fascicle 20... Era una cosa horrorosa. I a més en quedaven 3 per publicar i van trigar no sé quants anys a sortir. I li vaig deixar tota la col·lecció a un amic fa com 10 anys o així i ell em va dir: he anat al mercat de Sant Antoni i t'he trobat els 3 que faltaven. Això sí que és un amic, l'Ivan. I me'ls va regalar. I llavors ara la tinc sencera, tota amb els fascicles així. O sigui que era... Jo recordo que era molt potent allò. I, bueno, clar, llavors les típiques historietes, doncs, de la Mafalda, que gran la Mafalda, no? O el Cesc, per exemple, que no sé, clar, no és ben bé còmic, no? El Sempé, és que no m'ho acabo. I ara hi ha meravelles, o sigui... I això que deies abans d'aquesta mirada femenina, no sé què... Clar, jo no en soc conscient, perquè jo soc qui soc, jo suposo que a elles els hi passa el mateix. Tu parles des de la teva visió, no com a dona estàndard, no? Com a voler reivindicar alguna cosa o... Jo explico la meva història, i és la història de la trufa, del gos de casa, i el que és molt curiós... és que aquesta... Jo sempre els demano a tothom que compri el llibre que m'enviïn un missatget, que em busquin i m'enviïn i em diguin què els ha semblat, tant si els ha agradat com si no. I també si han plorat, perquè hi ha molta gent que plora. I el que és molt curiós és que els homes ploreu molt amb el meu llibre. Les dones no. Les dones no tant. Algunes sí. Però homes que m'hagin escrit i m'han dit com m'has fet plorar, i a mi em fascina. Per una banda, em fa molta il·lusió, que no m'hauria de fer il·lusió, no? Quan algú et diu he plorat, tu fas bé. Però, per altra banda, no sé, em fascina que algú que jo he escrit des del meu punt de vista, és el meu pare, parla del meu pare, d'un home que ara té 80 anys, no? Doncs que pugui connectar amb això. No sé, vosaltres...
6: És que jo crec que potser és això, és la connexió, aquesta aproximació a la part femenina que tots tenim, que repeteixo, tots tenim la part femenina i masculina dins, no? Però potser és aquest link que crees i que et connecta a la persona lectora amb la seva part femenina, que es permet aquesta vulnerabilitat i aquest plorar, no? Que va tan bé, d'altra banda.
4: A mi em passa una miqueta també com la Glàfia, que és com, no ho tinc tan clar, o sigui, jo parlo des de la meva veu, I ja està, no em plantejo molt si és una veu femenina o més d'home, no ho sé, però sí que crec que, bueno, precisament que abans ja havia com que estava tot més marcat, llavors ara parlem des de on podem, on, no sé, com veiem les coses realment, és com més lliure una miqueta, no sé.
5: I se'ns publica.
4: Sí, això sí.
3: Home, la importància, és veritat que la importància d'editors que apostin per aquestes obres és important, perquè realment, si abans no hi havia dones que publiquessin còmic, era perquè la indústria no ho permetia. O sigui, la indústria pensava, si hi ve una autora, la faré dibuixar a les revistes de nenes, però no et plantejaves que una autora podia dibuixar un còmic de superherois o un còmic de... Ja, totes veniu del món de l'audiovisual. Hi ha un paral·lelisme claríssim poder també entre el món del cinema i el món del còmic. Poder és més fàcil, és veritat. Les dones han entrat molt més ràpidament i fàcil al món del còmic que al món del cinema. És a dir, grans... hi ha veus femenines, moltes, moltes més que fa anys. Però els grans blockbusters, les grans produccions, es confien a dones... En canvi, amb el món del còmic, no sé.
5: Perdona, però és que el món és així, eh?
3: El món és així.
5: És que no és el cinema o el futbol o el no sé què, és que és en tots els àmbits. Vull dir, som la meitat de la població i no tenim la meitat de la representació. I això és així. I ara hem de donar les gràcies que ens han publicat les nostres novel·les i que tenim, no? Però que...
4: I clar, molt de cinema, no sé, vosaltres teniu més experiència, però és per això que dèieu abans, que clar, ara amb això tu t'ho fas tot mateixa, però clar, en el cinema, o sigui, necessites que hi ha algú que, bueno, que et doni tot, o sigui, no sé, que el recolzament per fer una pel·lícula, que això m'imagino que és molt més complicat que fer un llibre.
5: Bueno, i més si has de dirigir. En el meu cas, jo dirigia documentals, programes de televisió, sèries de televisió, i, clar, era una dona en món d'homes. O sigui, la infinitat de vegades que us puc dir que he anat amb algun productor, que he tingut productor home, a veure una localització, per exemple, i que la persona li parla amb ell. I ell, allò... no sé, on posem perquè on posareu els llums i les càmeres i no sé què, i li pregunten amb ell, i ell desencaixat mirant-me a mi, no, pregunteu-li amb ella, perquè és que, és així, és, no sé.
6: Però pot canviar.
5: Està canviant i ha de canviar.
3: Escolteu, i ara el procés vostre, cadascuna de vosaltres, quan us plantegeu un projecte, un còmic que encara no ha nascut, que... teniu moltes idees i les aneu afinant, espereu que us vingui alguna proposta, que treballeu molt el guió i després juntament la imatge. Com és el vostre procés de treball? Com us enfronteu a un projecte des de zero?
4: Jo, normalment, si treballo també el guió jo, que últimament, o sigui, els còmics que m'han publicat, he treballat amb un guionista, llavors això ja, per descomptat, el fa ell, i a mi m'arriba un guió i jo ja faig una adaptació, que a veure, jo crec que també, a veure, una adaptació també requereix, bueno, allò, llegir molt, informar-te de la versió. En aquest cas, en una història catalana, el Jordi Casanovas, que és el guionista, és el director de teatre, va donar-me el guió i llavors vam treballar els dos junts relegint i fer una miqueta de veure què ens semblava més interessant per l'adaptació. Bueno, i després, si faig jo el guió o el text, agafar notes sempre, o sigui, jo imagino que totes agafem notes de tot, i hi ha un moment que dius, ostres, això sembla interessant per fer una història pròpia. I llavors així, i va creixent i hi ha molts projectes que després moren. Abans justament parlàvem de, bueno, que tenim coses a calaixos perquè després no podem, bueno, que és difícil allò de treballar d'això, i llavors tenim molts esbossos i projectes que després no fem.
5: Sí, en el meu cas també, jo començo amb el guió, amb una idea, i llavors faig un guió com una mica ample, no sé si vosaltres també ho feu, no un guió literal. Llavors començo com a fer un storyboard, m'imagino així també gros, no molt detallat, però un storyboard que sé com comença la història i com acaba, i després torno una altra vegada al guió i vaig escrivint més diàlegs i així, i llavors em poso a dibuixar, i quan dibuixo és com orgànic, no ho tinc tancat. I llavors les pàgines a vegades creixen. No sé si us passa a vosaltres, com que el guió de cop s'amplia.
6: Sí. Jo, per exemple, com que potser el més important per mi és la història i que la història tingui un sentit i que estigui molt ben construïda, Llavors em centro molt en imaginar, plantejar i estructurar bé aquesta història. A partir d'aquí sí que surt un storyboard, o sigui, necessito, independentment de la tècnica final que utilitzi, ho faci a l'ordinador, on te sigui, però necessito la mà i la llibreta i el llapis, que és com d'on surten els primers esbossos, que a més, normalment són molt definitoris, o sigui, encara que siguin superlliures i quatre ratlles, em serveixen moltíssim. Aquesta primera impressió, aquest primer impuls des de la mà, és com serà molt important, no? I després, ja sí que deixo també crec que ho assimilo un procés orgànic i que pot estar força obert i que hi ha diàlegs que potser surten quan ja estic dibuixant la pàgina, no? O sigui, hi ha coses que es poden anar així adaptant i m'agrada també mantenir aquesta certa llibertat perquè al final l'obra té una vida pròpia, quasi com aquell qui diu, o així ho sento jo almenys. Però sí, això, però sempre la història molt ben pensada. Puc fer una referència abans sobre allò de les referències que estàvem parlant, que no he comentat, perquè em semblava important el moment en què, o sigui, jo de nena també com vosaltres, llegir quasi zipizapes i els còmics que hi havia, però penso que hi va haver aquest moment en què es va fer tan coneguda l'obra de Persèpolis, d'Emergència Tràpica, a més és tan autobiogràfica, que a més crec que coincideix amb el moment en què es comença a parlar, no hi ha de còmics, sinó de novel·la gràfica, que bueno, ja entraríem en un món de ser molt específics, no?, amb les nomenclatures, però aquesta idea de novel·la gràfica i que pots explicar molt més, no?, com unes aventures, o no sé on, per molt que m'encantin les aventures, però jo crec que hi ha un gir en allà i hi ha molt d'interès que es desperta en el món del còmic a partir d'aquesta obra, no? I que penso que això, que com a referència està molt bé.
3: No, és veritat, Marjan Satrapi és un nombre de referència en el sentit en què va trencar molts motlles, tants motlles que jo recordo que li van donar el Premi Gat Peric, és un premi que es dona a humoristes gràfics, li van donar a l'Emergència Tràpica, que no és humorista gràfic, sinó que és dibuixant de còmics, precisament perquè volia donar premi a una dona i no hi havia dones tampoc per donar premi, no? Llavors és veritat que dius, bueno, no, dibuixa, bueno, ja serveix, no? En realitat és el mateix, no, però està bé, és a dir, va trencar tants motlles, doncs, que va permetre d'alguna manera, és veritat, no?, despertar, dius, ostres, també els editors, jo penso que en aquest sentit és molt important, no?, que els editors siguin conscients que val la pena apostar per coses que no s'han publicat, que no és el de sempre, que no és el que ja s'ha vist, que no és el que ja coneixem, sinó, bueno, aquesta proposta pot ser interessant, pot ser rica i diferent, no? I no és tan fàcil trobar editors agosats. Heu tingut molts projectes que us han dit que no, o no gaires?
6: Jo és que és el primer.
3: Bé, llavors bé, arribar i moldre.
6: Passo paraula.
5: Home, sí. Sí, t'emportes... Clar, aquest també va tenir molts nos. L'he enviat a moltes editorials i va voltar molt. Abans no el va agafar el Jaume Barrull de Pagès. Sí, sí. Costa. Bueno, i més perquè, clar, ara hi ha molta oferta. I hi ha gent molt bona que fa còmics i intentar-te fer un lloc aquí i que la teva història, sobretot en el meu cas, era que passessin de les 20 primeres pàgines, no? Perquè que deixin de pensar que és una novel·la sobre un gosset, perquè no és això, hi ha molt més, i llavors per fer això se l'han de llegir. Si no se'n llegeixen, si només fan així i no passen de les 10 primeres, és difícil.
6: Jo, amb això també és veritat que em passa que no és només una història d'un viatge al Japó, no? Mira la gallina aquesta que s'ha anat al Japó. Jo crec que també passava de vegades això, es llegeixen les primeres pàgines, ostres, ho hem llegit tantes vegades això, però no, és que hi ha molt més, el viatge va molt més enllà, no? Llavors és això de creuar els dits i que tinguis la sort de que sí, que li posin l'interès fins al final, no?
3: A creuar els dits tampoc, representa que hi ha uns recursos que vosaltres teniu per enganxar el lector.
6: Sí, no, em referia a l'editor. Em referia a l'editor.
5: Ens referim, sí, sí, a l'editor.
3: Se'ls ha d'enganxar també els editors, sí, eh? Sí. Se'ls ha d'enganxar.
5: Se'ls ha d'enganxar. Sí. Jo, en el meu cas, en una fira el vaig enganxar.
4: Però sí, és que és difícil que t'editin. I després, jo crec que hi ha bueno, que hi ha editorials que, bueno, que jo entenc que com que hi ha tants autors i és tan competitiu, hi ha tantes llibres i això de que si no estàs a la porta els primers 10 dies, bueno, a les llibreries no t'anirà bé, jo que sé, d'aquestes coses de, que és molt competitiu el món del llibre, i jo crec que també hi ha molts editors que el que prefereixen és editar això, el que deies abans, això que ja saben que autors coneguts o reeditar hasta l'infinit, jo que sé, bueno, còmics antics, jo que sé, i de vegades també jo conec editorials i ho entenc que potser reediten, prefereixen reeditar de fora que no local, perquè és com

0: espanyols que presenten les seves obres a editorials catalanes o espanyoles i els diuen que no, que no, que no, que no, que no, i quan aconsegueixen vendre la seva obra a una editorial francesa i a França els hi publica i funciona, les editorials que havien dit que no van a comprar els drets a França per publicar-los aquí. És a dir, que això no és una anècdota o una cosa curiosa que ha passat, és una cosa que era habitual, no? És a dir, l'aposta pel l'autor local, no? Per l'autor de proximitat era estranya, eh? Vull dir, això és una cosa així. Què us agradaria, o sigui, què penseu que aporteu o que podeu aportar, o què us agradaria que quan d'aquí 50 anys diguin, mira, aquestes noies van aportar això al còmic. Què us agradaria que diguessin? Ostres, a mi m'interessa doncs la manera de narrar, la manera de dibuixar, aquesta cosa que jo penso que m'ho he treballat molt, que m'interessa que es noti. Què creieu que la vostra obra pot deixar? Va, és difícil aquesta, eh? Home, va, és bona, és bona.
1: És que ara no sé, m'agradaria que fossin bones històries en general, o sigui, que la gent... Bueno, allò que deies abans de que la gent plori, això, bueno, sí, tampoc vols que la gent plori, però està bé, està... Això vull dir que has emocionat, llavors... Sí.
0: A la Viquipèdia això... va fer plorar 500.433 persones.
1: Ho emocionar, sí, això.
2: Sí, jo també penso que... No sé, que són històries importants. Per mi, el més important sempre és la història, i una mica el que deia l'Aina. I jo vull que això quedi. Sí, que explicava bé històries, doncs això. I que, en el meu cas, jo, abans ho parlàvem també, que no em caso amb un estil gràfic molt concret, sinó que per mi la història és tan important que arrossega una imatge gràfica pròpia. Per cada còmic, és veritat que és el meu estil, però té un llenguatge narratiu diferent. I llavors això també demostra lo important que és per mi la història, no?
3: Bob. Sí, jo també, això que estem dient, que la història es quedi, no?, amb el que la llegeix, però també m'agradaria molt que el lector s'hi vegi reflectit d'alguna manera i aprengui alguna cosa d'ell mateix, no?, quan llegeix les meves històries. Això penso que és algo que m'agradaria, és un repte, no?, ja saber, però que quan llegeixes com a lector... que aquella història t'acompanyi perquè t'hagi fet aprendre o veure alguna cosa de tu que no coneixies encara.
2: Jo també m'ho apunto. No, però volia dir una altra cosa. També voldria dir, ara que estem en aquest entorn, també m'agradaria que quedés clar que jo escric els còmics en català. I això és un valor. Penso que és difícil perquè seria molt millor per mi escriure'ls en anglès o en castellà, fins i tot, clar, que, tot i que el mercat és molt més ample, no?, però a mi m'agradaria fer un, no sé, un felicitar a tota aquesta gent, doncs, que consumim cultura en català, que creem cultura en català, i fins i tot les empreses com les editorials que publiquen llibres directament en català, que això és un... Bueno, és necessari i és meravellós poder expressar-me en la meva llengua i que em llegeixin amb la meva llengua, no? O sigui, perquè es feu, no sé, la trufa l'estan llegint en coreà i està pensada i escrita en català i traduïda, no?, del català, i això és extraordinari. I això a mi també m'agradaria que quedés.
0: Home, és veritat. És veritat que val la pena reivindicar, que el món del còmic en català és petit, però dinàmic, i ha estat sempre apretat una miqueta, per una altra llengua, no direm noms, una llengua que teníem aquí al costat, que sempre estava allò com que es posava ample, fer un llengües planning al català. Jo m'agradaria que fóssiu conscients que una de les coses que plantejaves és profundament revolucionària, no? Que plantejaves que les històries, que els lectors aprenguin alguna cosa d'ells mateixos després de llegir les vostres històries, i plantejaves que la història és tan important que arrossega d'alguna manera el teu grafisme. I això va en contra de tota la història del còmic, no? És a dir,

0: el còmic, eh? Hi ha un senyor que es diu Hergé, no? I fa el Tintín, i llavors té 500 tios que dibuixen com ell, perquè el que s'ha de mantenir és que el personatge sigui igual, i hi ha un Mortadelo, no? I es tracta de fer 1000 històries que són la mateixa història repetida 500 vegades, perquè és el que el públic consumeix. És a dir, és maltractar el públic donant-li sempre el mateix, que és el que funciona. Vosaltres esteu plantejant fer absolutament al revés. És a dir, explicar una història que valgui la pena, explicar una història que arribi a la gent, i al final el dibuix ve darrere de la història que expliqueu. Sou subversives,
1: sí.
0: Sou subversives, sou terribles, eh? Veniu aquí a trinxar-ho tot, no? O què? Sí?
2: Així, tot.
3: Això és part de, créixer, evolucionar, no?
0: Bé.
3: Posar, qüestionar el que hi havia abans.
0: Bueno, crec, m'ha vist amb Pol Pinganillo que hem d'anar acabant, eh? Jo sé que ens ho estem passant aquí molt bé, bueno, és un dir. Si voleu fer una falca, vendre algun còmic que tingueu, algun projecte, alguna cosa que vulgueu dir, ara que tenim un micròfon obert i gent aquí davant, i alguna cosa que vulgueu dir, especialment, a part de que quan s'acabi aquesta xerrada, les tindreu les tres signant exemplars, fent uns dibuixos deliciosos a les seves obres, una obra que us podreu vendre per Wallapop, ben bé, per 10 euros més del que la veu comprar si està signada i dedicada. Això és una meravella. Una de la mostra que el còmic ha arribat a la majoria d'edat realment és aquesta, no? Aquesta normalització, que ja era hora, escolti, 100 anys. Home, doncs hem trigat una miqueta, eh? Però llavors ens regala amb talent com el que tenim aquí. Moltíssimes gràcies. Esperem que us hagi agradat. Un aplaudiment per aquestes...

0: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga, de Premià Mèdia, i amb la col·laboració del taller de ioga. Atenció, perquè avui tractem un tema prou important, d'aquells que, a més, ens demanen també els oients. Com gestionar les emocions. I atenció, perquè en concret parlarem de la por davant les notícies negatives. Capítol molt interessant per tractar amb la Mònica Calvo. Benvinguda, Mònica.
1: Hola.
0: I amb l'Àlex Costa. Benvingut, Àlex.
2: Molt bé, gràcies.
0: I per molts anys.
2: Avui faig anys.
0: Doncs sí, és un dia important avui. Sí, dia important per l'Àlex, dia important per parlar d'aquestes emocions. Com gestionem les emocions, que són una mica trapelles, Mònica, hem de dir.
1: Són bastant trapelles. I a més, bé, ara la gent que ja passem de la 40, dels 40, més o menys, a l'escola no ens van ensenyar i no es van parlar mai de les emocions. És una cosa que ens ho hem trobat nova i que qui més o menys està involucrat en el creixement personal necessita entendre. Ara a l'escola ja se'n parla més, ja és una cosa que no és tan tabú, i ja comencem a entendre una mica més. Llavors, el que sí que sabem és que la pràctica del ioga, la pràctica de la respiració, específicament, ens ajuda a controlar les emocions. Primer de tot, desmitifiquem coses, és a dir, totes les emocions són positives. De vegades, la majoria de nosaltres tendim a evitar les emocions més incòmodes, com aquest oient que ens deia la por davant de les notícies negatives, no? És normal tenir por davant d'una notícia negativa, és a dir, quan ens donen una notícia que no sabem, que intuïm d'alguna manera abans que ens ho diguin que la cosa no anirà bé, el cos ja es posa en alarma. I ha de ser així. És a dir, aquesta por ens ha protegit durant molt de temps. Què passa? Que emocions com la por, la ràbia, la tristesa, són desagradables o com a societat no ens les permetem. Llavors, en ioga diem que tenim aversió a certes emocions, que són les que no ens permetem, són les que intentem no mostrar, són les que ens incomoden, són les que ens fan baixar l'autoestima quan es presenten. Per exemple, lo típic, no? Això és una cosa molt típica. Els homes no poden plorar, les dones no es poden enfadar. Llavors, quan una persona se sent vulnerable, doncs baixa una miqueta la inseguretat, la seguretat en ell mateix. Uh-huh. Quan homes i dones tenim les mateixes emocions, tots iguals i totes són vàlides.
0: Mònica, per què ens afecta tant una emoció negativa? Clar. Per què ens desborda?
1: Clar, el tema és que hi ha un mecanisme cerebral. Llavors, la emoció el que ha de fer és venir, vale? Donar-nos un missatge. Nosaltres hem de captar aquest missatge, i un cop el sistema rep la informació i actuem en conseqüència, perquè emoció vol dir moure's, fer alguna cosa, la emoció se'n va. Però hi ha vegades, a nivell cerebral, tenim una estructura que es diu amígdala, vale? Que s'inflama amb certes emocions. I si no les tractem, no les respirem, les anem deixant de banda, no les volem veure, aquella amígdala es va inflamant. És a dir, quan l'emoció no fa la seva feina, bé, du el missatge i se'n va, sinó que queda allà enclaustrada, per exemple, amb l'estrès. L'estrès és una por i una alerta crònica. No hi ha moment on aquesta emoció marxi, perquè actualment el que ens desencadena les emocions moltes vegades són pensaments i coses que no existeixen a la realitat. Nosaltres estem dissenyats per tenir aquestes emocions en resposta a una realitat. És a dir, venia el llop, tu et posaves o t'atacaven, et posaves en defensa, el teu sistema reaccionava, el perill marxava, el teu sistema relaxava. Ara què passa? Que això no marxa perquè sovint està en el nostre cap.
0: Mm-hmm. Aquests enemics són constants i els són tenim constant. Sempre presents.
1: Clar, la hipoteca està sempre constant. El no arribar a fi de mes està sempre constant. La relació amb la parella, el jefe, els fills, està sempre constant. És a dir, sempre estan en els nostres pensaments. Llavors, aquesta amígdala, que és la que reacciona i és la que ens protegeix, s'inflama. Si no es desinflama, cada cop es va inflamant més, i és quan l'emoció ens segresta, l'amígdala agafa tots els recursos neuronals de tot del cervell i és la que ens ennuvola i no ens hi deixa veure clar. Perquè l'amígdala és la part com més primitiva, més interior del cervell, treu tots els recursos de la part més externa, que és la que ens ajuda a decidir, a veure-hi clar, a posar seny. Llavors, aquesta part queda anul·lada i tot va cap a l'amígdala. I llavors és quan la emoció ens desborda.
2: Símptomes com tensió, contractures, com respiració agitada, com ment alterada, nerviosos, i l'ansietat també pot tenir...
1: L'ansietat també, té a veure aquí.
0: Una resposta. Clar, pregunta, evidentment. Com ho gestionem? Com ho equilibrem? Què fem a través del ioga per gestionar millor totes aquestes emocions?
1: Vale. Lo primer de tot és dir que això no és una feina d'un dia, sinó que és una feina constant. És a dir, podem entrenar, i s'ha vist des de la neurociència, que podem entrenar el nostre cervell perquè aquesta amígdala es redueixi, estigui petita. I com ho fem? Respirant. És a dir, la respiració lenta i tranquil·la, que és el que més entrenem en ioga. Quan fem asanes, respirem lent. Quan fem exercicis de respiració, respirem lent. Quan meditem, respirem lent. És a dir, ens entrenem a respirar lent. Doncs la respiració lenta el que fa és donar al sistema la informació de tot està bé, seguretat, i l'amígdala es desinflama. Llavors, 20 minuts de respiració lenta diaris, el que fan és evitar aquest segrest amigdalià, és a dir, evitar que l'amígdala es sobreinflami i ens segresti. És a dir, aquestes persones que són tan zen, tan serenes, que tu les veus, que passa una cosa, o les persones, per exemple, que estan entrenades en emergències, que hi ha una emergència però tenen tots els recursos per... Doncs tenen una amígdala que està entrenada a no inflamar-se, a no disparar-se tant. Com? I això és una feina diària. S'ha vist, si tu cada dia et dediques a això, 20 minuts, a mantenir, a fer exercicis de respiració, donar-li al teu sistema la informació de no hi ha perill, quan vingui el perill seràs capaç de no sucumbir al segrest amigdalià. I, bé, avui hem portat també exercicis pràctics, clar, per la gestió emocional que tries del ioga, no? Perquè tot el ioga indicat, això. Tot el ioga està indicat. Llavors hem triat unes postures que són com poètiques, en el sentit, una postura poètica, que és...
3: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
4: L'Ajuntament estudia ara mateix qui gestionarà el nou aparcament que s'ha d'habilitar a la parcel·la que ha quedat a Can Sant Pere després de la primera fase de l'enderroc. De fet, també està per decidir quina fórmula d'estacionament s'hi practicarà, perquè la voluntat és que sigui un aparcament de rotació, si més no diurna, però no té per què ser de pagament. Això serà així si finalment ho assumeix Continental Parking, que gestiona les zones d'estacionament limitat a Premià de Mar, però no es descarta que ho acabi gestionant el mateix Ajuntament. Mentrestant, i amb l'ànim que el nou equipament comenci a funcionar abans de l'estiu, ja s'està buscant l'empresa que condicioni el terreny. Treballs que s'encarregaran per mitjà d'un contracte menor i que, per tant, s'enllestiran bastant ràpid. El nombre de places del nou aparcament oscil·larà entre les 30 i les 40 en funció del disseny que acabi tenint i de la superfície que tingui el vial d'accés. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el Servei de Bus Interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos. I també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla suposarà la injecció en aquestes línies de 21 milions i mig d'euros.
5: És una quantitat indicativa que hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses, quines són les millores que farem a cada territori, diguem. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
6: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
4: Recordem que d'un temps ençà, la problemàtica del servei a les 5, que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils en Barcelona, han donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Maresme Bus, i que aquesta entitat amb els ajuntaments afectats van mantenir una reunió el mes de febrer passat amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores. L'entitat No Més Pisos celebra demà la seva assemblea oberta anual al Centre Cívic, trobada que servirà per fer balanç de la feina feta d'ençà que es va crear fa 4 anys i que també hauria de servir per fer una renovació profunda de la Junta, en paraules de l'actual president Jordi Calvache. Calvache, que no es presenta a la reelecció, ha animat els veïns a participar-hi i a implicar-s'hi justament per aconseguir aquesta renovació i per mantenir viva la il·lusió i les aspiracions que un dia van fecundar el

0: recentment. També ha assenyalat que tres dels cavalls de batalla de l'entitat, Transmesa, Metal·logènia i Hortes de Ponent, continuen sent una incògnita.
1: Aquest any la renovació serà profunda, per la qual cosa us animem a participar-hi activament i a triar una nova junta de noves pisos amb noves incorporacions per tal de continuar la lluita. La requalificació o no de Transmesa i Metal·logènia i la incògnita de les Hortes de Ponent són damunt la taula. De moment, hem aconseguit aturar-les.
0: La trobada, que com diem és oberta a tothom que hi vulgui participar, es fa demà a les 6 de la tarda al Centre Cívic. Aquest matí han transcendit els noms dels Premis Nacionals de Comunicació que atorga el Govern de la Generalitat, i dos d'ells se'n van cap a Mataró. La producció Hospital de Proximitat, que firmen Televisió de Mataró i La Xarxa, s'endú ex aequo, amb el Diari de Sabadell, el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, mentre que l'històric periodista radiofònic Justo Molinero rep el Premi Nacional d'Honor. En el primer cas, el govern diu que Hospital de Proximitat ha sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La sèrie, que ja arriba a la segona temporada, ens ha mostrat històries reals de centres com l'Hospital de Mataró. Pel que fa a Molinero, se li reconeix una trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi i també haver dignificat, diuen, la ràdio popular i convertir-la en una eina de cohesió social. Altres premis d'aquest any són per la plataforma 3CAT, per RAC1, per Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i per la periodista Esther Vera. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell. I ara parlem d'un concert molt especial a l'Escola Sant Cristòfol. Manel Ferrer.
2: L'Escola Sant Cristòfol va oferir divendres passat un concert de Big Band en el marc del projecte artístic que desenvolupa conjuntament amb l'Escola de Música de Premià de Mar. La iniciativa, que es va iniciar el curs 2023-2024, implica alumnes de tercer, quart i cinquè de primària i té com a objectiu apropar la pràctica instrumental als infants dins l'horari escolar. El concert ha servit per mostrar l'evolució de l'alumnat i consolidar un projecte que aposta per la música com a eina educativa, fomentant també el treball en equip i la creativitat. Una experiència que els propis alumnes i la directora del centre, Sònia Ribas, han valorat molt positivament.
3: Jo crec que el que ens fa millor és treballar amb equip, els professors.
4: I veiem els nens que, bueno, no toquen la flauta, que potser és el més típic, flauta o ukelele, ara últimament, i es veien amb instruments com la trompeta, el trombó, el saxo, un clarinet, se'n saltaven les llàgrimes.
2: El projecte continuarà aquest mes de maig amb la participació en un intercanvi de Big Bands escolars a Catalunya, on l'alumnat compartirà experiències musicals amb centres educatius de Granollers i de Barcelona.
0: I els esports, Marc Rodríguez.
5: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4-2 i haurà d'esperar com a mínim una setmana més per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts possibles de les dues últimes jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips de segona catalana. Mal partit a Torroella, ja que el rival va anotar 4 gols amb bon domini i els premianencs només van poder maquillar el marcador. El proper serà un duel directe entre Premià i Banyoles. Guanyar pot significar fer-se amb la salvació.
0: Pel que fa al temps, matí assolellat i tarda amb núvols, al vespre podem tenir ruixats fins i tot. Demà tindrem més sol, tant avui com demà, temperatures entre els 14 graus de mínima i els 19 de màxima.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat, doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
9: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, Reguem.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: Premià Mèdia. Informació.
2: L'últim informe de l'IDESCAT sobre les rendes per càpita dels municipis catalans de més de 1.000 habitants de l'any 2023 situa per primer cop al capdavant de la llista el municipi maresmenc d'Alella, que supera Matadepera, que havia encapçalat el rànquing els últims anys. Aquell any la renda mitjana a Alella va ser de 35.425 euros per habitant i darrere d'Alella van quedar Matadepera 34.766 euros per habitant, Sant Just d'Esvern 33.256, Cabrils 31.280 i Sant Cugat del Vallès 30.434. Per comarques, el barcelonès van ser la primera amb un promig de 23.632 i el Maresme va quedar cinquena, tot plegat amb una renda mitjana a nivell de país de 20.789 euros per habitant. Premià de Mar va quedar al lloc 139 amb una renda per càpita molt propera a la mitjana catalana, però lleugerament per sota, 20.343 euros per habitant. En general, a tot el país, la tònica va ser d'un repunt a la renda respecte al 2022. La renda mitjana va créixer concretament d'un 8,5%, però aquest increment va ser especialment destacat en alguns casos i entre ells a Alella, on la renda va créixer en un any de més del 30%. A Cabrils també va créixer de més del 20%.
7: Premià Mèdia. Informació.

0: l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I avui a Premià Mèdia ens visita de nou una amiga ja de la ràdio, la Isabel Compan Fernández, que saludem. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bon dia. Bé, moltes gràcies.
1: Gràcies per estar amb nosaltres. Avui sempre és un honor que ens acompanyis, però avui per presentar-nos aquest llibre, Obsolescència Humana, i que em deies ara abans de començar justament que parla de la mort. Isabel, començant pel principi, ens costa parlar de la mort o, si més no, plantejar-nos la mort?
2: Jo penso que és un tema tabú.
1: Uh-huh.
2: El que passa és que si tu mires la mort de cara, valores més la vida. I crec que és molt important parlar de la mort, perquè tothom tenim experiències de gent que ha mort a prop nostre.
1: Uh-huh.
2: I quan la mort apareix de forma sobtada, sense que tu n'hagis pensat mai sobre aquest tema, et trobes amb un buit. Uh-huh. I llavors el dol és molt dur.
1: Uh-huh.
2: Ara, si tu has plantejat, doncs, aleshores tens més recursos per poder entomar el tema. Va per aquí, eh?
1: Va per aquí la cosa. Estic molt d'acord amb el que deies, que és veritat que costa molt parlar de l'amor, no?
2: Sí.
1: I la gent, si ho ha d'escollir, prefereix no parlar-ne.
2: Exacte. Exacte. Quan li vaig dir al meu germà, dic, mira, estic escrivint un llibre sobre l'amor, diu, a mi no em busquis, que no el penso llegir. En canvi, la meva cosina, que estava allà, va dir-me que ella pues, tenia una aprenenta, que havia decidit suïcidar-se.
1: Uh-huh.
2: Dic, apa, diu, sí, va venir a treballar i als 17 anys va decidir suïcidar-se i es va tirar d'un sisè pis. El que passa que els tendalls i els toldos li van apaivagar la caiguda i no va arribar... No li va passar res, o sigui, va sortir il·lesa, no? I llavors, quan va tornar a la feina, li va dir, la propera vegada em sortirà millor. I sí, sí, al cap d'un any es va tornar a tirar i aquesta vegada va morir.
1: Va morir.
2: Sí, tot perquè havia estat violada. Abusada per la seva família. Penso que és un tema, com t'ho diria jo, molt serio.
1: I tant.
2: Perquè quan un té un trauma que no sap com resoldre, perquè no té recursos, aleshores la fugida, el suïcidi, és una manera d'escapar-se d'això. El que passa que no és cert, perquè el forat que deixa a la gent que l'entornava és tan gran que costa molt aixecar el cap.
1: És veritat, que costa moltíssim. De fet, en aquest llibre, ja la portada posa tots naixem amb una data de caducitat a la qual podem ajustar-nos o no. Però clar, pensar, Isabel, que un dia morirem, això és un exercici que molta gent no s'atreveix a fer. O si més no, ja imaginar com morirem ni quan morirem.
2: És que és difícil, no? O sigui, com t'agradaria morir-te?
1: Uh-huh.
2: Penso que és un tema molt interessant. Hi ha una associació, aquí parlo de tres associacions concretament, una es diu DESAS, que parla de la prevenció del suïcidi, l'altra és DMD, Dret a Morir Dignament, i l'altra és AVES, Associació de Voluntaris d'Enfermos Sanables. Totes tres tracten aquest tema des d'una perspectiva una mica diferent.
1: Uh-huh.
2: I el Dret a Morir Dignament parla de tot el que hi ha legislat sobre el tema de la mort i com nosaltres ens podem preparar per morir dignament i deixar les coses arreglades perquè ningú a darrere nostre hagi de fer allò que nosaltres hem deixat.
1: Decidir per nosaltres, no? Per exemple, doncs això, si anirem al cementiri, si serà una incineració, què fem als nostres òrgans, són totes aquestes coses que mai se'n vol parlar, però són decisions que, si no, després han de prendre per nosaltres.
2: Sí, és el que se'n diu el testament vital. O el document d'últimes voluntats, o digue-li com vulguis. I aquí explico com es pot aconseguir fer d'una manera legal. Després també hi ha l'altra associació DSMD, que és com, no me'n recordo massa bé, però és els superviments de les persones que han patit un suïcidi a la família.
1: D'acord.
2: Val? Aquesta gent també parlen de com prevenir el suïcidi i quins són els passos que un ha de fer quan algun familiar o una persona propera parla de segons quina manera. Per exemple, quan tu sents molt a prop teu algú que es queixa contínuament dient no, és que no hi ha sortida, és que estic en un forat que no em puc avenir. Això, no sé, però buscaré una manera d'arreglar-ho.
1: Uh-huh.
2: Malament arrai.
1: Doncs això és important. De fet, amb això que ens explicaves, amb les famílies, o també amb la presència que té la mort, no? a la vida, aquí, per exemple, sense fer molts spoilers, però, per exemple, reculls també jocs relacionats amb la mort, no? Que justament el que fan, o l'objectiu, o com acaba aquest joc, és amb la mort del personatge o de les persones que hi juguen.
2: Perquè hi ha una part que és d'educació, perquè hi ha una part que és de la didàctica de la mort, que això m'he trobat, i de la didàctica de la mort, que m'he trobat en diverses ocasions. Nanos que han mort a la classe o mares de nanos que han mort, la qual cosa és molt dura, i el grup ho ha de treballar, perquè quan passa una cosa d'aquestes, el que no pots fer és posar el cap sota l'ala i no parlar-ne. Has de parlar amb els nanos perquè és el que ells necessiten en aquells moments. I aleshores, si nosaltres ens mirem a la cultura popular, hi ha molts jocs que parlen de la mort. L'assassí és un d'ells. O sigui, allò de fer la rotllana, picar-te l'ullet i tan calat i estàs mort, i que tothom juguem d'alguna manera. I també hi ha totes les dites. Això, m'has deixat mort, tio.
1: És veritat, sí.
2: Llavors hi ha moltes maneres de parlar i de la mort d'una manera soterrada, però que d'alguna manera sabem que tot això existeix. El que passa és que enfrontar-nos al fet és el que costa, perquè clar, tu quan t'ho planteges dius, jo no vull patir a l'hora de morir. Bueno, doncs tens dret a morir dignament.
1: Clar.
2: Pots demanar una eutanàsia. Clar que, evidentment, ha d'estar justificada. No tothom... Ah, mira, jo em poso la fila perquè vull morir-me allà.
1: De fet, amb aquesta eutanàsia que ara en parlaves, hem tingut recentment un cas aquí a Espanya, més concretament a Catalunya, d'aquesta noia que justament va ocupar mitjans de comunicació durant dies previs. Exacte. Que realment, de nou, en aquest cas, l'actualitat ens va portar a que en algunes llars segurament es parlés d'aquest tema, perquè segur que és un altre tema que tampoc se'n parla de manera habitual, no? És a dir, l'actualitat ens va portar a fer-ho.
2: Però quan tu escoltaves aquesta noia, aquesta noia havia patit abusos. I aquesta noia volia fugir.
1: Sí.
2: Per què? Perquè no tenia recursos.
1: Clar.
2: Penso que una de les coses més importants quan una persona està en una situació traumàtica és posar-se al seu costat i parlar. Perquè per processar les emocions traumàtiques, el primer que has de fer és treure-les fora. Després ja buscaràs ajuda d'un professional, o d'una entitat, o d'un grup, o del que sigui. Però en principi, si la deixes aïllada, si la deixes que s'ho mengi sola, aquesta persona què ha de fer?
1: Clar.
2: No troba cap sortida. Ahir mateix va sortir un senyor que li van robar la targeta de crèdit i li van gastar tots els estalvis. I va anar cada dia a la policia a veure com ho podia arreglar. I com que no li van dir res, en un mes es va suïcidar. Per què?
1: Clar.
2: Perquè es va quedar sense recursos i no va trobar una altra solució. I és molt trist que les persones sense recursos emocionals, físics, acabin marxant perquè no saben com arreglar un problema que els ha sobrevingut. I aquest és el tema.
1: Doncs aquest tema, que ens agrada que ens ho expliquis i que el posem sobre la taula, això et demano, quins recursos o amb quins recursos ens hauríem de dotar per donar elements i no acabar amb un desenllaç com el que ara explicàvem. Què ens falta? Què ens cal?
2: Jo penso que hi ha un tema molt important, que és parlar de la mort d'una manera, diguéssim, natural. Perquè els nens no fan fàstics de la mort. Tu parles a la classe d'un fet i ells ho entomen amb molta més naturalitat que moltes vegades els adults. Moltes vegades els adults diuen, no, el nen deixem-lo a part perquè és massa petit, perquè ara no està preparat. Gran error. Puc parlar-te de casos, no?, de nens que se'ls ha deixat al marge d'una mort traumàtica d'un familiar molt proper i això s'ha convertit en un problema realment gran per no haver-lo fet partícip de la situació. Tothom ha de participar quan passa una cosa d'aquestes. L'educació és un puntal molt important. I un altre puntal molt important també és processar el dol tal com fan amb aquestes entitats. Fer les 5 fases del dol que l'Elisabet Kubler-Ross ens va regalar, o sigui, el plorar, el fet d'estar enrabiat, el fet de dir això perquè m'ha passat a mi, el fet de negociar, el fet d'acceptar. Totes aquestes fases s'han de processar. Si tu ho fas, aleshores, no és que la vida et porti a oblidar allò que has viscut, sinó que el que fas és incorporar aquesta experiència i enriquir-te a través d'ella. I, per tant, ets una persona molt més completa. Per què? Perquè estàs a dintre de la vida. La vida és mort i és vida. Un altre recurs molt important és posar-se en contacte amb entitats que treballen aquests temes. Tots hem sentit a parlar que quan hi ha hagut l'accident d'Adamuz...
1: Sí.
2: Hi ha hagut una correcuita de psicòlegs i gent que treballa al dol per anar a ajudar els que han estat allà i han sobreviscut. Pues això, hi ha moltes entitats de voluntaris que ho treballen contínuament. Aquí us en poso tres i també poso els telèfons de l'Esperança, de la prevenció del suïcidi. O sigui, dono recursos perquè la gent no es trobi desemparada en una situació de precarietat emocional i quan realment ho necessita. Però crec que és un llibre que té... Com t'ho diria jo? Una certa utilitat.
1: Oh, i tant, segur que sí. Et faré encara una pregunta més, però abans, on podem trobar aquest llibre, qui el vulgui llegir? On el pot trobar?
2: A Amazon. Amazon el poden encarregar, val sobre uns 20 euros.
1: Molt bé.
2: I crec que està molt assequible, perquè els recursos que dono al final també crec que és una petita reflexió, una filosofia de qui som nosaltres, com estem en aquest món, per què hem vingut. Hi ha una part també molt interessant que parla del que és la missió de vida. O sigui, tu, què has vingut a fer aquesta vida? I com ho pots trobar? Perquè molta gent diu, sí, a mi m'agradaria saber per què estic aquí. Pues hi ha tres propostes perquè tu puguis saber quina és la teva missió vital, que és molt important, perquè si estàs motivat, tot l'altre decau.
1: Clar.
2: Si estàs amb depressió, aleshores t'enfonses molt més a dintre del pou. És interessant tot plegat,
1: no? I tant que és molt interessant. De fet, amb una cosa que ens explicaves ara fora de micro, abans de començar l'entrevista, deies que si nosaltres, d'alguna manera, doncs, afrontem aquesta mort, potser la vida també la vivim de manera diferent, no? Que sí. Això és important, també. És a dir, com valorem la vida, que a vegades potser no ho fem de manera suficient, no? Però a vegades potser si posem en una mateixa taula la mort i la vida, doncs potser ens mirem amb millors ulls també la vida.
2: És que la vida és el fruit de la mort. I la mort proposa vida. Els primers capítols parla de l'obsolescència dels objectes, no? Perquè abans un objecte es fabricava i durava la tira. I ara tots van amb obsolescència programada.
1: Una data de caducitat o de mort, sí. Justament. Sí, sí.
2: Però nosaltres també.
1: Clar.
2: O sigui, nosaltres és molt difícil superar el segle. Cada vegada hi ha més persones que superen el segle. El que passa que realment tenim una obsolescència caduca. La matèria és caduca, la nostra, no? Llavors, ja, és divertit pensar quan has viscut. Si jo he viscut tants anys, que són tants mesos, tants dies... Carai, sóc milionari.
1: Oh, i tant que sí.
2: Però no ho he valorat. Per què? Perquè no hi he pensat. Crec que posar en el conscient allò que passa desapercebut perquè és quotidià és interessant.
1: Doncs és molt interessant i avui ho hem pogut també conèixer i parlar-ne amb tu, Isabel. Moltes gràcies per acompanyar-nos de nou a la ràdio.
2: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me permès de presentar-vos el llibre. Crec que és un tema prou important com perquè tots en fem una petita reflexió i puguem tenir recursos per afrontar tot allò que d'alguna manera ens afecta quan passen coses que no esperem.
1: Doncs gràcies, fins la propera.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La setmana passada, el Consell Executiu del Govern de la Generalitat aprovava amb un decret llei el pla de xoc a les línies interurbanes catalanes que s'havia anunciat ja fa mesos i que suposarà una inversió total de 21,5 milions durant aquest 2026. Es tracta del segon pla de xoc en aquest àmbit que impulsa aquest govern, que ja va injectar en aquestes línies 17 milions d'euros l'any 2025. En aquesta ocasió, les millores són sobretot en resposta al transvasament d'usuaris que ha suposat la crisi de Rodalies, sobretot al voltant de Barcelona, i busquen, en la majoria de casos, oferir més places, ja sigui augmentant la capacitat dels cotxes o augmentant les freqüències. El pla en qüestió ha estat presentat en un acte públic a Granollers per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Per la seva banda, el partit Comuns Maresme emetia un comunicat on es felicitava d'aquest pla, que recordaven que prové dels acords de pressupostos del PSC amb el grup parlamentari dels Comuns. El comunicat indica que entre les mesures que s'hi contemplen hi apareixen reforços a les línies 803, 804 i 805, les que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona. I també hi apareix, entre altres línies al Maresme, la nova línia que connectarà la comarca amb l'Hospital de Can Ruti. Com diem, els Comuns al Maresme celebren el pla de xoc, però no així el fet que el mateix decret contempli allargar 6 anys més les concessions amb les companyies que gestionen aquestes línies de bus actualment. Diuen que això deixa tirades les entitats en defensa del transport públic i les alcaldies, que venien en la fi de les concessions al 2028, una oportunitat per reconfigurar i millorar la xarxa.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Això era una bomba.
1: Estàs escoltant?
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Avui venim a conèixer el projecte musical de l'Escola Sant Cristòfol que permet que els seus alumnes, més enllà de les classes, també aprenguin a tocar un instrument. Avui hi ha concert, per tant, descobrim com funciona tot aquest projecte.
4: Avui fem el tancament del que portem practicant durant el curs, tot i que encara no acabem el curs, però sí que fem un concert final que sortiran les quatre big bands, que tenim big band de tercer, quart i cinquè, estan repartides en dos grups, 5A i 5B. El repertori i arranjaments els tenim fets pel Sergi, que està fent una feinada molt, molt bonica i amb estils molt diversos. I cada grup penso que està agafant el seu caràcter propi i penso que estan com molt còmodes amb el repertori que estan fent.
5: Bé, el projecte està orientat sobretot a la pràctica i que els nens i nenes tocant cada setmana, doncs aprenen l'instrument i les dinàmiques musicals des de la pràctica. I així és una manera, un plantejament més intuïtiu i orgànic d'aprendre música.
6: Jo crec que el que ens fa millor és treballar amb equip, els professors i assajos, assajar.
7: Que a part d'explicar molt bé, són molt divertits i ens ajuden molt.
8: És bastant difícil, però si t'esforces molt ho podràs aconseguir. Si pogués tocar en un altre espai, m'agradaria ser bastant professional.
9: El baix és part de la base, com li diem nosaltres, que és on és el ritme i on és tot.
10: De petit, la meva mare em va comprar una trompeta de plàstic i des d'aquell dia a mi em va agradar molt i des d'aquell dia ja em vaig plantejar que podria tocar la trompeta.
11: Sí, costa una mica perquè és com a vegades no escoltem els altres instruments.
12: La veritat és que és molt emocionant. Ara ja ens hem acostumat una miqueta, però al principi quan començaven a sonar els instruments i veiem els nens que, bueno, no toquen la flauta, que potser és el més típic, flauta o ukelele, ara últimament, i es veien amb instruments com la trompeta, el trombó, el saxo, un clarinet, se'n saltaven les llàgrimes. Vull dir, és molt emocionant. I després, veure'ls amb ells, que els hi podem donar l'oportunitat d'accedir a una formació que en altres circumstàncies ells no podrien accedir-hi, doncs encara ens omple encara més de satisfacció, la veritat.
4: I precisament hem d'agrair a l'equip humà que tenim, que sense ells això no tiraria endavant. I penso que gran part de l'esforç és gràcies a creure's aquest projecte, que estem tots molt involucrats, i per part d'ells és que està sent com molt fàcil, perquè estem veient una evolució i això és el que també ens fa seguir com endavant. I penso que val molt la pena invertir música, cultura amb ells.
13: Home, per nosaltres és un privilegi tenir això a l'escola pública. És una meravella. Teniu en compte que l'escola de música en si, durant la meva infantesa, era una cosa que era només assequible a les famílies doncs una mica més pudientes, no? Llavors nosaltres, el fet de tenir els nostres fills a dins l'escola pública, que tinguin accés a una educació musical i artística, doncs per mi, de veritat, és una meravella.
14: La part artística és fonamental per l'aprenentatge dels nens, vull dir, fomenta i potència unes habilitats, les relacions socials, fomenta treballar en grup, saber escoltar, normes...
13: En el cas del meu fill, de l'Hugo, he notat un avanç importantíssim en la seva... en el creixement que ell ha tingut durant aquests 2 o 3 anys i, no sé, o sigui, l'ha afectat positivament en molts aspectes. L'autoestima ha crescut moltíssim. A més, és un nen que té molta sensibilitat en general per altres aspectes i poder-la enfocar cap a aquesta via, doncs És estupendo.
0: D'entrada em fa molta il·lusió veure, no?, que hem estat capaços de consolidar dos projectes educatius, el projecte educatiu de l'Escola de Música conjuntament amb el projecte educatiu de l'Escola Sant Cristòfol, i de que treballant en equip i treballant en regularitat, incorporant aquest aprenentatge musical dins de l'horari lectiu de l'escola, doncs dona ni més ni menys que aquests resultats, no? I sobretot pel fet de que potser si aquesta activitat no fos així, potser molts nens o moltes nenes es perdrien l'oportunitat, doncs, de poder trucar un instrument o senzillament per saber si els agrada la música o no els agrada, no?
12: Ara mateix estem a l'espera de fer un intercanvi musical amb altres escoles que tenen formació de Big Band. A tot Catalunya, que nosaltres sapiguem, només en som tres, una escola de Granollers, una escola de Barcelona i nosaltres. Llavors nosaltres hem començat a tenir contacte amb l'escola de Granollers i ara al maig fem el primer intercanvi de Big Bands escolars. La idea és això, doncs, anar-ho com consolidant i obrir-ho al poble. De moment ho fem a nivell d'escola, però poder obrir al poble i, bueno, que tothom vegi tot el treball que estem fent.
1: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Incasòl ha publicat l'informe trimestral sobre l'evolució dels preus del lloguer a Catalunya. En aquest cas, corresponia a l'últim trimestre del 2025, cosa que permet fer una prospecció global de tot l'any. En la línia del que ha passat a la resta del país, a Premià de Mar, municipi tensionat, on s'han aplicat els topalls decretats per la Generalitat, el preu mitjà va pujar respecte del 2024 d'un 1,9%, que és un increment inferior al que s'havia produït l'any anterior i per sota la inflació, que va ser del 4,1%. En concret, el preu mitjà del lloguer al nostre municipi l'any 2025 va ser de 898,86 euros, quan l'any anterior havia estat de 882 euros. La mitjana de preu a Catalunya va ser de 884,19 euros, un 1,76% més que l'any anterior, i a Barcelona va ser de 1.160 euros, un 2,7% menys que el 2024. Per comarca s'observen novament grans diferències i crida l'atenció que el municipi amb el preu més alt va ser el Maresme, va ser Sant Vicenç de Montalt, on es van pagar de mitjana 1.637 euros al mes. Segons explicava el portal 3CAT, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va parlar en ocasió d'aquestes dates d'una evolució moderada dels preus d'ençà que es va començar a aplicar els topalls. Val a dir que, com assenyala aquest portal informatiu, a les zones tensionades on s'han posat els topalls, els lloguers van passar de 887,90 euros al primer trimestre del 2024 als 901,67 en el tancament del 2025, un increment de l'1,6%, mentre que els municipis no inclosos en el topall l'augment va ser molt més pronunciat, del 9,4%, passant de 583,95 euros mensuals als 639 euros.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament encara treballa en la confecció del cens de pisos buits de Premià de Mar que la regidoria d'Habitatge va anunciar pel primer trimestre d'aquest any. Segons ens diuen fonts municipals, es confia que aquest mes de juny se'n podrà donar informació als membres de la taula d'habitatge, grups municipals i societat civil. No hem obtingut detalls sobre la feina concreta que s'està fent ni sobre el punt exacte en què es troba aquesta feina. D'ençà que va transcendir que s'hi treballava i que s'esperaven resultats per a principis d'any, han estat diversos els grups polítics de l'oposició que ho han reclamat. Ara ho ha tornat a fer Premià en Comú Podem, que també deia que quan el cens sigui una realitat, el repte següent serà que no es quedi en un calaix, sinó que serveixi per animar els propietaris a posar aquests habitatges al mercat. Escoltem el regidor Enric Pons.
3: L'equip de govern va afirmar que el cens de pisos buits de Premià de Mar estaria preparat durant el primer trimestre del 2026. Doncs bé, des d'en Comú Podem estem esperant notícies i sobretot volem saber una cosa molt important. Quin ús polític se li vol donar a aquest cens? No volem un cens per guardar-lo en un calaix. Volem saber quants pisos buits hi ha, on són, de qui són i quines mesures pensa impulsar l'Ajuntament per mobilitzar aquests habitatges. Nosaltres ho tenim clar. Aquest cens s'ha de servir per intentar mobilitzar el parc d'habitatges buits privats, combinant incentius i exigència. Això que sovint en diem una política de pal i pastanaga.
2: Pons, que parlava a l'espai d'opinió d'aquest grup municipal, també ha fet referència en matèria d'habitatge als pisos de la fàbrica de pijames i ha reiterat el seu rebuig a la fórmula de subvenció del lloguer que ha acordat l'Ajuntament amb la promotora.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Un tribunal israelià ha prorrogat 6 dies més la detenció dels activistes Saif Abu Keshek i Tiago Avila, arrestats mentre participaven en la Global Summit Flotilla. Segons l'organització, tots dos continuen aïllats, en vaga de fam i sotmesos a dures condicions de detenció. La pròrroga es basa, en part, en proves secretes, en les quals ni els detinguts ni tampoc els seus advocats hi han tingut accés. Escoltem ara Ada Colau, que és exalcaldessa de Barcelona y miembro de la flotilla.
2: Precisamente lo que estamos intentando hoy aquí es acabar con la impunidad del Estado de Israel para que deje de cometer esos mismos crímenes que hoy está cometiendo con la siguiente flotilla, donde hubo una detención ilegal de casi 200 participantes y donde hoy tienen secuestrados con una detención ilegal y con torturas a otros dos miembros, Saif y Tiago, de los que exigimos su inmediata liberación. Estas actuaciones queremos que sirvan precisamente para acelerar la presión internacional y también las actuaciones judiciales que puedan ayudar a su liberación y en general a que se detenga el genocidio en Gaza.
1: Les defenses recorreran la decisió mentre que entitats pro-palestines han convocat ja una concentració de protesta aquesta tarda a Barcelona. I el govern ha obert la licitació de 59 solars en 40 municipis de Catalunya per construir-hi 783 habitatges protegits dins del pla 50.000. La iniciativa busca facilitar la participació de petites empreses, cooperatives i projectes d'autopromoció amb tràmits simplificats. Els terrenys majoritàriament en municipis petits s'adjudicaran amb un sistema flexible que prioritza el lloguer assequible, les fórmules cooperatives i els projectes socials. I Catalunya ha assolit un nou rècord històric d'ocupants amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en un any, amb creixements sostinguts des del 2021. Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposa un 2,77%, volíem dir, percent, que és la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I el Ministeri de Sanitat, en coordinació amb l'OMS, fa seguiment del brot d'antivirus detectat al creuer MV-Ondius, que ha causat 3 morts i 7 casos sospitosos. El vaixell, amb 147 persones a bord, incloent-hi 14 espanyols, es troba davant de Cap Verd i es dirigeix ara cap a les Illes Canàries. El govern espanyol decidirà si en permet l'atracament en funció de l'evolució epidemiològica. I pel que fa al temps, a partir del migdia, volíem dir, arribaran xàfecs i tempestes al Prepirineu, al Pirineu, a la Prelitoral i també a les Terres de l'Ebre. I de cara a la tarda, aquests ruixats arribaran també a la Catalunya central i en punts de ponent.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Aprovat el pla de xoc de la Generalitat en les línies de bus interurbanes que s'havia anunciat ja fa mesos i que suposarà una inversió total de 21 milions i mig d'euros durant aquest 2026. Es tracta del segon pla de xoc en aquest àmbit que impulsa aquest govern, que ja va injectar en aquestes línies 17 milions d'euros l'any 2025. En aquesta ocasió, les millores són sobretot en resposta al transvasament d'usuaris que ha suposat la crisi de Rodalies i busquen, en la majoria dels casos, oferir més places, ja sigui augmentant la capacitat dels cotxes o augmentant les freqüències. El pla en qüestió ha estat presentat aquest migdia en un acte públic a Granollers per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Aquest cap de setmana, Comuns del Maresme emetia un comunicat on es felicitava del pla, que recorden que prové dels acords de pressupostos del PSC amb el grup parlamentari de Comuns. El comunicat indica que entre les mesures que s'hi contemplen hi apareixen reforços a les línies 803, 804 i 805, les que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, i que també hi apareix la nova línia que connectarà la comarca amb l'Hospital de Can Ruti. Rafa Navarro ha insistit en una entrevista a Badalona Comunicació que l'estat de la línia ferroviària al Maresme i l'amenaça que pateix per la seva proximitat al mar obliguen les administracions a posar fil a l'agulla amb urgència per plantejar solucions a curt i llarg termini. Segons el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, fins ara la preocupació que s'expressa i els plans que s'apunten des de la classe política després d'un temporal solen durar, diu, 3 setmanes, i això no és seriós, segons Navarro. L'alcalde proposa concretament la creació de dues comissions.
5: És que no som seriosos. Com a Consell Comarcal demanem dues comissions efectives, no fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva on no només hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi Generalitat de Catalunya, hi hagi operador, hi hagi ajuntaments, hi hagi Consell Comarcal del Maresme per poder prendre decisions sobre el terreny actual.
4: Pel que fa a les solucions de futur per la via del tren i com ja havia fet en ocasions anteriors, Rafa Navarro s'inclinava en aquesta entrevista pel soterrament perquè considera que el trasllat a l'interior suposaria, de fet, desplaçar la cicatriu a una altra banda.
6: El primer equip de waterpolo tanca la Lliga amb una victòria contra el Granollers i amb la permanència, un any més, a Primera Nacional. Els premianencs han aconseguit l'objectiu de salvació després d'imposar-se al Granollers per 16 gols a 13 i sumar 3 punts més al grup D, després d'un partit on els de Xavi Julià van portar la batuta des de l'inici.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
9: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
10: Ona Maresme. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
11: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
12: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
11: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: L'Ajuntament estudia ara mateix qui gestionarà el nou aparcament que s'ha d'habilitar a la parcel·la que ha quedat a Can Sant Pere després de la primera fase de l'enderroc. De fet, també està per decidir quina fórmula d'estacionament s'hi practicarà, perquè la voluntat és que sigui un aparcament de rotació, si més no diurna, però no té per què ser de pagament. Això serà així si finalment ho assumeix Continental Parking, que gestiona les zones d'estacionament limitat a Premià de Mar. Però no es descarta que ho acabi gestionant el mateix Ajuntament. Mentrestant, i amb l'ànim que el nou equipament comenci a funcionar abans de l'estiu, ja s'està buscant l'empresa que condicioni el terreny. Treballs que s'encarregaran per mitjà d'un contracte menor i que, per tant, s'enllestiran bastant ràpid. El nombre de places del nou aparcament oscil·larà entre les 30 i les 40 en funció del disseny que acabi tenint i de la superfície que tingui el vial d'accés. La consellera de Territori, Sílvia Paneca, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el Servei de Bus Interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos. I també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla suposarà la injecció en aquestes línies de 21 milions i mig d'euros.
13: És una quantitat indicativa. Hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses, quines són les millores que farem a cada territori, diguem. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
14: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
4: Recordem que d'un temps ençà, la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, línies 803, 804 i 805, que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, han donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Maresme Bus, i que aquesta entitat amb els ajuntaments afectats van mantenir una reunió el mes de febrer passat amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores.
6: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4-2 i haurà d'esperar com a mínim una setmana més per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts possibles de les dues últimes jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips de segona catalana.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Cinquè dia del mes de maig, aquesta hora del 2026. Aquesta hora, i amb aquesta sintonia, obrim l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'escoltar Crida Premianenca. Saludem el regidor Pere Ramoneda. Molt bon dia, Pere.
2: Hola, molt bon dia, com esteu?
1: Per valorar diferents qüestions d'actualitat, com per exemple aquesta trencadissa a Premià en Comú Podem, la Lole Morilla deixa el grup municipal. Us ha sorprès?
2: Doncs la veritat és que una mica sí. De fet, poca poca cosa podem dir al respecte perquè ens n'hem enterat gairebé per les xarxes socials. El que sí que et podem dir que nosaltres, bueno, és el que et deia una mica abans, no? Suposo que en el seu moment ja ens la trobarem, ja ens explicarà què ha sigut degut a aquest trencament, tindrà els seus motius. El que sí que nosaltres, a tot això, nosaltres ja ens curem amb salut una miqueta sempre i ens devem al comú de l'assemblea. Llavors nosaltres sempre que quan hi ha eleccions i tot això ja firmem la nostra renúncia abans de qualsevol cosa sempre per la idea d'afavorir més l'assemblea i la continuïtat del nostre projecte.
1: Mm-hmm. Molt bé, més coses també, Pere. La Mar Nova ha superat ja totes les pantalles al ple municipal i per tant ja poden començar les obres. Són bones notícies, per fi.
2: Home, déu-n'hi-do, sí, sí, ens n'alegrem força. De fet, ja venim d'una lluita que ha fet aquesta gent de la Mar Nova, aquesta AFA, que, bueno, que generació rere generació s'ha anat passat el testimoni d'aquesta lluita que va començar, si ho recordeu, fa 10 anys o així, que gairebé es volia tancar com a escola i a més, han tingut el coratge, com aquell que diu, de moltes generacions, de moltes promocions que han començat des de P3 fins a l'últim curs de primària, fent les coses, fent les classes i fent les activitats en mòduls. Vull dir que ja els hi tocava feia temps i ja els hi toca tenir una escola en condicions per poder seguir, doncs això, mantenint tota aquesta escolarització municipal, que, dit d'altra manera, no acabem de veure que se li doni tot el suport que se li hauria de donar des de l'Ajuntament a tota l'educació pública.
1: Uh-huh. Què vols dir?
2: Vull dir que, bueno, que any rere any hem de fer nosaltres campanyes per donar suport, per incentivar la gent que es matriculi la pública i no crec que creiem, vaja, que aquest esforç no es fa des de l'equip de govern. Sempre trobem que es dona com unes facilitats a la concertada, en aquest cas a la SALL. Normalment sempre se li mantenen les seves línies i sempre es qüestiona la possibilitat de la pèrdua d'una línia en el Montserrat. L'any passat va estar a punt de perdre-la, veiem aquest any, ja hem preguntat per veure com estan els números de les preinscripcions. De moment encara no ens han dit res. Sabem que a finals del mes passat ja tindrien que haver sortit les dades, les estem preguntant i no ens les han dit. Doncs això que deia una mica, doncs, que està molt bé tenir una escola nova municipal, però també s'ha de cuidar el que tenim, i cuidar el que tenim vol dir reforçar i mantenir les línies de totes les escoles municipals.
1: L'opinió avui de Crida Premianenca amb en Pere Ramoneda. Més coses també, Pere. Hem sabut també arran del ple que hi ha un focus d'oposició veïnal pel que fa a la construcció d'aquesta nova comissaria a Campou.
2: Sí. De fet, vam conèixer que gairebé igual que vosaltres al final del ple, les preguntes que tenen accés a la ciutadania. Aquest grup, aquest col·lectiu de veïns que es queixaven sobre la construcció d'aquesta comissaria. De fet, ho enfocaven més amb el tema físic, arquitectònic i molt ben argumentat, per cert. Van argumentar totes les dificultats o totes les coses que creien ells que no s'estaven fent bé per la construcció d'aquesta nova comissaria. Nosaltres sempre no hem estat mai a favor d'aquesta construcció de la nova comissaria. Creiem que tots aquests diners es podrien destinar a altres coses del municipi que més ens fan falta. Sí que entenem que hi ha un dèficit a la comissaria, però també és veritat que hi ha edificis municipals que no s'estan fent servir res i potser es podrien convertir en dependències d'aquesta comissaria i deixar aquests diners, pues, no sé, per altres temes que hi ha més carència en el nostre poble. Però molt a favor de l'argumentari d'aquesta gent, que bueno, ens va semblar com molt coherent.
1: Molt bé. Més coses, també, perquè hem sabut que Habitatge confia tenir les dades dels pisos buits finalment al juny. S'esperaven per aquests primers mesos de 2026, però, en canvi, Pere, haurem d'esperar.
2: Bueno, de fet, fa pila d'anys que estem esperant aquest cens. No sabem ben bé per què costa tant treure'l. L'hem demanat infinitat de vegades. És una reclamació que gairebé fundacional de Crida Premianenca, de demanar aquest cens d'habitatge per mirar de donar-li una sortida a unes polítiques, fins i tot municipals, per què no, de promoció de l'habitatge i, pues, això, incentivar tota aquesta gent que té els pisos tancats, doncs, amb unes bones polítiques d'habitatge, donar-hi sortida i que gent que a dia d'avui està patint aquesta lacra, que és els preus de l'habitatge a la nostra ciutat, doncs pugui trobar una sortida.
1: Per què creieu que triguen tant a fer aquest cens? Teniu alguna teoria?
2: Pues cap ni una. Vull dir, esperem a veure el resultat de quan ens ensenyin els números i potser entendrem alguna cosa.
1: Molt bé. Volíem valorar també, Pere, les activitats de Sant Jordi, de la Diada, que ja fa dies, però no havíem parlat encara amb Crida per poder-hi posar alguna nota. Quina valoració en feu?
2: Doncs va estar prou ben organitzat. Vull dir, tot el tema cultural últimament a la nostra vila està com... se li està donant una rellevància i, doncs això, la plaça gairebé no s'hi cabia, de gent que hi havia, de parades de molta gent de creació local, hi havia escriptors, hi havia fins i tot Can Sant Pere, que havia entret l'Iva, molt recomanat, per cert, i, doncs això, molt a favor d'aquestes... perdó, d'aquestes activitats que s'han muntat. Nosaltres vam tenir... bueno, ja sabeu que el carrer Sant Antoni, tot el que són els grups municipals, ens deixen posant allà i, bueno, tot això, una oportunitat, doncs, per conversar amb el veïnat i que ens transmetin els seus neguits i mirar de rascar alguna idea per plantejar en el ple municipal o a les taules de treball.
1: Molt bé. Finalment, també, Pere, volíem parlar d'aquest aparcament amb la intenció de guanyar-lo al barri Tarter Maresme i aquesta negociació, no?, amb Premià de Dalt per poder guanyar aparcament. Sembla que des de l'associació de veïns no estarien gaire disposats. En canvi, s'intenta fer aquesta negociació per guanyar aparcament. Com aneu seguint tota la qüestió per posar el cotxe, que cada vegada és més complicat?
2: Doncs potser perquè no tenim un pla de mobilitat com ens pertoca com a ciutat que som. Potser perquè potser estaria millor mancomunar espais per aparcar. Igual que compartim altres serveis, doncs potser, si se li està donant la importància que creiem que potser no faria falta donar-li tant en el vehicle individual, sinó més al col·lectiu. Vull dir, potser estaria millor tot el rato així una mica en condicional. Doncs això, espais que convergeixen els dos pobles, perdó, pel nom, els dos pobles podrien ser mancomunats i compartir aquests espais, posar espais dissuasoris perquè la gent no vingui, no entri fins al poble amb el cotxe. Vull dir, s'està com intentant pacificar Premià i en canvi estem com tot el rato buscant aparcaments perquè la gent segueixi entrant. Bueno, de fet, l'últim invent de tots és voler fer una zona blava a la zona de Can Sant Pere. Em sembla això que ja vam dir-ho en el seu moment, que 20 anys de lluita no haurien d'acabar en una zona blava.
1: Temporal és la voluntat.
2: Bueno, les temporalitats les carrega el diable una mica.
1: Mm-hmm. Molt bé, és l'espai d'opinió de Crida Premianenca. Alguna cosa més per afegir, Pere?
2: Doncs res, que passeu un bon dia.
1: Doncs igualment, gràcies per atendre com sempre la trucada de la ràdio. Pere, que vagi molt bé.
2: Vinga, fins aviat, gràcies. Vosaltres. Sí.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Dimarts, bon dia i bon dimarts, 5 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 5 de maig, avui, més enllà de la Champions masculina, que avui coneixerem el primer finalista que sortirà de l'Arsenal Atlètic de Madrid a Londres, que es disputarà avui. Més enllà d'això, com dèiem, avui repassarem l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra a la segona, tercera federació masculina i també a la Lliga Elite, on queda ja res per acabar. Ahir vam tenir sortejos, per exemple, dels play-off d'ascens a la primera federació amb el Reus Redis, que jugarà contra l'Ourense, i també de l'ascens a la segona federació en què el campió del play-off català jugarà contra el campió del play-off gallec. També en parlarem avui, també, evidentment, de les dues últimes jornades de la Lliga Elite de Futbol, que està interessantíssima, molt comprimida la classificació. Molt futbol, però també hoquei patins, amb el comiat de Berta Busquets del Palau, després de 15 temporades i de 3 Champions, per exemple, entre altres títols de la capitana actualment del Palau de Solita i Plegamans. També parlarem de la final a 8 i de la final a 4 de la Champions, masculina i femenina, en aquest cas, que jugarà aquesta setmana mateix a Coimbra, a Portugal. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol avui coneixerem el primer finalista de la Champions masculina.
1: Sortirà del duel entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid, que juga avui a Londres, tornada de la semifinal que arriba empatada després de l'1-1 de l'anada al Metropolitano. Els matalassers, botxins del Barça, quarts, buscaran la que seria la seva quarta final de la màxima competició continental. El partit avui a les 9 de la nit.
0: I demà jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Bayern de Munic i el PSG, amb aquell espectacular 5-4 de l'anada a París, al Parc dels Prínceps. En la competició domèstica, a la Lliga, el Sevilla comprimeix encara més la lluita per la permanència a la primera divisió masculina.
1: El conjunt andalús va superar ahir a la Reial Societat per 1-0 amb un gol de l'ex blaugrana Alexis Sánchez i surt del descens, que ara marca l'Alavés. Pel que fa als catalans que hi ha en la lluita, l'Espanyol queda a 3 punts de la zona perillosa, mentre que el Girona tanca la jornada 34 a només 2 punts del descens. En la propera jornada, l'Espanyol visita precisament el camp del Sevilla i el Girona jugarà Vallecas contra un Rayo que ja no s'hi juga res i que aquest mateix dijous buscarà classificar-se per a una final europea, la de la Conference.
0: Ho farà amb la tornada de les semifinals contra l'Estrasburg, després de l'empat a un de l'anada a Vallecas. Més futbol. El Reus Redis ja coneix el seu rival per a la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Primera Federació.
1: Els reusencs, quarts classificats al grup 3, s'enfrontaran a l'Orense, segons va determinar el sorteig d'ahir al migdia. Amb l'anada, aquest pròxim dissabte 9 de maig a les 7 de la tarda, al Municipal de Reus, i la tornada la setmana següent a l'estadi do Couto, a Galícia.
0: Ahir també es va sortejar el camí cap a l'ascens a la Segona Federació Masculina.
1: Encara queda una última jornada per tancar la fase regular de Lliga, i més enllà del Manresa, campió de Lliga i ja amb l'ascens a la butxaca, un altre equip de grup 5 buscarà pujar de categoria mitjançant la promoció d'ascens. Badalona i Cornellà ja tenen assegurada la seva presència al play-off, mentre que les dues últimes places se les jugaran l'Hospitalet, el Vilanova i la Fundació Grama. El campió del play-off s'enfrontarà al guanyador del play-off del grup 1, el grup gallec, amb la tornada a Catalunya.
0: Més sortejos. En handbol, en aquest cas, el Barça va conèixer ahir el seu rival per als quarts de final de la Copa del Rei.
1: Els blaugranes s'enfrontaran a l'Atlético Valladolid en la fase final de la competició, que es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant. El Barça és l'únic equip català que queda viu en competició, després de l'eliminació a 8 anys del Granollers i del filial blaugrana a mans precisament del Valladolid. En cas de passar, l'equip de Carlos Ortega s'enfrontarà a semifinals al vencedor del duel entre el Nava i el Conca.
0: En hoquei patins, Berta Busquets anuncia la seva retirada a final de temporada.
1: La jugadora de Palau-Solità i Plegamans, capitana de l'equip Hoquei Lliga, penjarà els patins després de 15 temporades a l'elit. Busquets ha guanyat amb el Palau 5 lligues, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya i 3 Champions, a més de 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola.
0: En waterpolo, la selecció espanyola femenina va guanyar ahir a Itàlia i avui juga la segona jornada de la Copa del Món, que juga a Rotterdam, als Països Baixos, contra els Estats Units.
1: El combinat estatal, amb 15 de les 16 jugadores convocades catalanes, a més del seleccionador Jordi Valls, es veurà les cares amb els Estats Units després d'una destacada victòria ahir contra Itàlia, en el debut d'aquesta fase per 14-12. L'enfrontament avui a un quart de 9 del vespre.
0: I un últim apunt en ciclisme. Tal com informa l'agència EFE, la Generalitat de Catalunya ha demanat modificar el traçat final de la segona etapa del Tour de França, que recordem passar per Catalunya, per evitar el seu pas per Collserola, afectada per la pesta porcina africana.
1: La petició confirmada pel Departament d'Agricultura s'emmarca en les restriccions d'accés al medi natural vigents en aquesta zona i en la necessitat de no interferir en les tasques de control sanitari. El departament ha traslladat a l'organització del Tour que valori un canvi en el tram final de l'etapa per no travessar l'àrea afectada, amb el risc que el tram a Collserola provoqui grans aglomeracions de públic, així com una mobilització de vehicles i persones a zones del risc on està prohibit l'accés. Pendent de la modificació, la segona etapa del Tour, programada per el 5 de juliol, comença a Tarragona amb un recorregut de 178,4 quilòmetres i acaba a Barcelona.

0: Dimarts 5 de maig, 7 minuts gairebé passen de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Més enllà de la Champions, avui coneixerem el primer finalista de la Champions masculina que sortirà de l'Arsenal Atlètic de Madrid amb empat a un de l'anada, i també de la primera divisió masculina. També n'anirem parlant durant la setmana amb Espanyol i Girona, atenció, a 3 i 2 punts respectivament del descens, després de la victòria ahir del Sevilla contra la Real Societat. Avui volem aprofitar per repassar l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra a la segona, tercera federació masculina i també a la Lliga Elite. De fet, començarem per un equip que l'any vinent no vol ser a la segona federació i s'ha guanyat el dret, ahir ho explicàvem, de lluitar per l'ascens a la primera federació, a la tercera categoria estatal, ja puja del Sant Andreu. Veurem quin és el cas del Reus Redis, que s'enfrontarà en la primera eliminatòria del play-off d'ascens a l'Ourense, amb l'anada aquest proper dissabte, 9 de maig, a les 7 de la tarda, al municipal de Reus, i la tornada la setmana següent, també dissabte, 16 de maig, en aquest cas, a l'estadi do Couto, a Galícia. També es va sortejar ahir, per cert, el campió del play-off del grup català de la tercera federació masculina s'enfrontarà contra el que guanyi el play-off del grup gallec, del grup 1. Encara queda una última jornada en aquesta tercera federació masculina i queda per definir, per exemple, quins són els quatre equips que jugaran la promoció d'ascens darrere del campió, el Manresa. Badalona i Cornellà ja tenen plaça assegurada, però lluitaran a l'última jornada per la segona posició a la Lliga, que dona el factor camp en aquest play-off. De fet, protagonitzen dos dels partits més interessants de l'última jornada, que jugaran diumenge al migdia. El Cornellà s'enfronta a l'Hospi, que també juga entre el play-off, mentre que el Badalona visitarà el camp d'un Vic, que necessita puntuar per sortir del descens. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
1: Bon dia. Amb la victòria contra l'Hospitalet, el Badalona té molt ben encarrilada la segona posició a manca d'una jornada. Per perdre el segon lloc i quedar tercers, els escapulats haurien de perdre el camp del Vic diumenge i el Cornellà hauria de guanyar el camp de l'Hospitalet. Una circumstància que és possible, però no pas fàcil, ja que l'Hospi necessita com a mínim un punt per assegurar-se el play-off, ja que Fundació Grama i Vilanova estan a l'expectativa. De quedar al mateix ordre que hi ha ara mateix en les semifinals de les eliminatòries d'ascens, el Badalona s'enfrontaria al Vilanova i el Cornellà a l'Hospi. Els dos guanyadors disputarien la segona eliminatòria i final de la fase autonòmica. Per altra banda, ahir també es va saber que el guanyador de la fase catalana s'enfrontarà al vencedor del grup 1, que pertany a Galícia, i que ara mateix compta amb un conjunt de molt nom com és el Compostela, equip que té moltes opcions de quedar segon. El més positiu ha estat que l'ordre del sorteig ha volgut que el representant català pugui disputar el partit de tornada al seu camp. S'haurà, però, d'esperar la darrera jornada per determinar quin serà l'ordre dels enfrontaments.
0: Gràcies, Ramon. Entre l'Hospitalet, Vilanova i Fundació Grama, més enllà de Badalona i Cornellà, sortiran els altres dos equips que disputen aquesta promoció d'ascens. El Santa Coloma reben el Vilassar de Mar, a mitja taula que ja no s'hi juga res, i l'Hospi, com dèiem, rep el Cornellà. D'altra banda, el Vilanova visita el ja descendit Lleida. Amb totes les opcions, des de Canal Blau, Xavi Fernández.
2: Era d'esperar una última jornada d'infart i així serà. L'últim partit decidirà quins són els dos darrers integrants d'aquest grup de privilegiats que competirà pel play-off d'ascens a segona federació. Hi ha tres candidats i dues places: Centre d'Esports l'Hospitalet, Club de Futbol Vilanova i Fundació Grama. Els dos primers depenen d'ells mateixos, però la Grama, que és l'únic que ha d'esperar una errada de qualsevol dels dos, és precisament, i per actes del destí, l'únic que té guanyat el golaverage contra vilanovins i riberencs. Per tant, emoció màxima. Si l'Hospitalet guanya contra el Cornellà o empata, serà equip de play-off, però a partir que no ho faci, s'obre un ventall gegant de possibilitats. L'altre que depèn d'ell mateix és un Club de Futbol Vilanova que visita el ja descendit Llei del Camp d'Esports, dictarà sentència. Per Àlex Frutos, un dels capitans, esperen el gran paper de l'afició davant d'un Lleida que segurament tindrà els seus al seu costat, malgrat una temporada decebedora, i només pensaran en ells mateixos.
3: Sí, bueno, la veritat és que no serà un partit senzill, perquè Lleida em sembla a mi que és la, si no és la millor, és de les millors aficions que hi ha en aquesta categoria. Segurament en categories més amunt també seria la millor o de les millors. Llavors no serà un partit fàcil, perquè ells també volen despedir la temporada bé, però bueno, nosaltres hem d'anar amb respecte, perquè també és un equip que pues, desgraciadament pues, ha baixat, però amb les idees clares, i hem d'anar a fer el nostre joc i pel que portem treballant un any, que al final això és l'important.
2: Recordem que pel Club de Futbol Vilanova, el cim esportiu per història és precisament un parell d'eliminatòries d'ascens a segona divisió B. Aleshores, als anys 2000 i en aquell Vilanova de la dècada daurada a tercera divisió, on va disputar dos play-offs amb els Carles Valldosera, Santi Triguero, David Ávila i companyia. El Vilanova de Genís Sampietro, 2025-2026, vol seguir aquell camí de la història.
0: Gràcies, Xavi. Això pel que fa a la part alta, com dèiem a l'inici, el guanyador del play-off, i ho hem anat explicant, d'aquest grup català, qui guanyi semifinal i final s'enfrontarà al vencedor de la promoció del grup 1, on hi ha els equips gallecs amb la tornada a casa, a Catalunya. A la part baixa, recordem, més enllà del Vic, que necessita puntuar contra el Badalona per salvar-se, hi ha una final pel descens, per evitar el descens, entre Can Vidalet i Cerdanyola. Ara mateix els Esplugues se salvarien amb un punt més que el Vic i dos més que el Cerdanyola, que en cas de guanyar aconsegueix la permanència. Tot plegat, com dèiem, diumenge a 1:45 del migdia en directe amb un carrusel a l'Enjoc TV. I si està interessant aquest final de Lliga al grup 5 de la tercera federació masculina, encara més ho està el de la Lliga Elite. Encara queden dues jornades perquè acabi la fase regular i queda tot per decidir. A la part alta, Martinenc i Sant Juan Atlético Moncada tenen a tocar l'ascens directe, tot i que falta que el rematin, mentre que la Pobla de Fumet té assegurat com a mínim el play-off. Després hi trobem el Prat, que és tercer, a 3 punts del filial del Nàstic i amb 6 de marge sobre el play-off. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
4: L'Associació Esportiva Prat ha perdut qualsevol opció matemàtica d'assolir l'ascens directe després de la derrota a Rubí aquest diumenge. Tercera derrota consecutiva que ha provocat que en 3 setmanes el Prat passi de col·liderar la Lliga amb Martinenc i Sant Juan Atlético de Moncada a quedar descartat de la lluita. La Lliga, però, no s'ha acabat i els Potablava afronten diferents reptes. Són a un punt d'assegurar-se matemàticament.

0: per tirar endavant, i això ja no va d'edat, sinó que va de personalitat. Jo veig xavals que tenen 20 anys i tiren del carro, veig que animen els altres, i en veig altres que en tenen 30 i estan d'enterrament. Vull dir, això no va d'edat, va de personalitat, i ara és el moment de veure quins jugadors tenen personalitat.
1: Castelldefels a casa i Sant Joan Atlético de Montcada fora és el calendari que ha d'afrontar un Prat que encara té opcions de ser tercer. És a 3 punts de la Pobla de Mafumet, l'averaix entre tots dos equips està empatat i el general és ara mateix favorable a la Pobla per 3 gols. Això sí, a l'espera de conèixer aquest dimecres la resolució del recurs que han interposat els pobletans del Pobla Sabadell B, que va acabar en empat a 2.
2: Gràcies, Ivan. El Sant Mauro és 5è a 4 punts del Prat i després hi ha 10 equips entre el 6è, que és l'última plaça de play-off, i el 15è, que és el penúltim classificat, separats per només 6 punts. Per tant, tots tenen opcions de o baixar o fer el play-off. Les variables, per tant, són moltes i molt diverses en aquestes dues últimes jornades. Per exemple, a mitja taula hi trobem el Valls a 2 punts del play-off i amb 2 de marge sobre el descens. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Dues jornades resten per finalitzar la Lliga Elite i la Unió Esportiva Valls té a una victòria l'objectiu de la permanència. Els vallencs no ho tindran fàcil, ja que queden 2 compromisos amb 2 rivals directes que també s'hi juguen la permanència, però amb el factor Vilà aquest cap de setmana per tal d'assolir l'objectiu. Si la Unió Esportiva Valls guanya els seus 2 compromisos, es podria somiar amb coses majors, com el play-off. És el signe d'identitat d'aquesta Lliga Elite tan igualada i tan desfermada. Ara mateix els vallencs es troben amb 35 punts, a 2 punts de la promoció i a 2 punts del descens. El tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González, ho té clar. La final particular és el partit d'aquest cap de setmana davant l'Horta.
4: I tenim a les nostres mans i depenem de nosaltres per assolir l'objectiu, que sempre és important, i podem aconseguir-ho aquest cap de setmana mateix, no? Si guanyem a l'Horta. Per tant, aquesta és la nostra final. Tenim doncs, aquest extra vol, que seria el partit del Manlleu, però aquí ja no hi hem d'arribar. Aleshores, l'objectiu és guanyar a l'Horta aquest cap de setmana per assolir la permanència i anar tranquils a Manlleu, sabent que quan vagis a Manlleu tindràs les opcions de, si guanyes, no, poder entrar a play-off.
3: No es pot relaxar la Unió Esportiva Valls perquè, en cas de no guanyar l'Horta i depenent dels resultats de la jornada, la gran final seria un partit d'infart a Manlleu. Tant cos tècnic com directiva són conscients de la dificultat i l'objectiu és arribar salvats amb una esperança de colar-se a la promoció al municipal de Manlleu. El partit entre la Unió Esportiva Valls i l'Horta es disputarà aquest dissabte, com la resta de la jornada unificada, a les 4 i 5 de la tarda.
2: Gràcies, Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls. I a la part baixa, el Sant Feliueng és cué, però encara té alguna opció remota de permanència. La té a 5 punts, penúltima, 3 de la salvació i a 6 del play-off. I el Vilafranca, Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
5: El Futbol Club Vilafranca refermava el bon inici de partit amb el 0-1, obra de Marc Barrantes, al minut 36. Després de fregar el 0-2, els locals feien l'empat just abans del descans, amb un xut des de la frontal de Sergio Mulero. Al segon temps, els vilafranquins resistien a un millor inici del Sant Joan de Montcada, que després d'evitar el segon gol del Vilafranca sobre la línia, en la següent jugada anotaven el 2-1 definitiu, obra d'Omar Valdé. Escoltem a Ivan Moreno, entrenador del Futbol Club Vilafranca.
6: Entrenarem dimarts, que la gent recuperi bé, perquè el partit de dissabte a la tarda a les 4 i 5 ja convido a la gent de Vilafranca que vingui, perquè si haguessin estat avui aquí hagués marxat molt orgullosa dels seus jugadors. No contenta, però sí orgullosa. I quan ho has donat tot, com a mínim avui podran dormir tranquils. El problema és quan no ho dones tot. Així que recuperin bé, que avui faci mal i demà pensar que hem de guanyar el Sant Feliueng.
5: El proper compromís per l'equip serà aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda al municipal contra el Sant Feliueng, cué de la categoria. Precisament el Vilafranca es troba una posició per sobre i a 3 punts de la permanència que marca l'Horta, que serà el rival a la darrera jornada, la setmana vinent.

0: Gràcies, Eric. I parlem d'hoquei patins perquè entrem en setmana de final a 8 i final a 4 de Champions, masculina i femenina, respectivament. A la femenina ja anirem parlant. El Vila-sana buscarà el seu primer títol de la màxima competició europea, pràcticament l'únic que li falta. Les del Pla d'Urgell s'enfronten divendres al seu veí, al Fraga, a les semifinals. Abans jugaran la primera semifinal, també divendres, Benfica i Telecable Gijón. No hi seran aquesta Final Four al Palau, que és campió de 3 Champions i que a partir del curs vinent no podrà comptar amb la seva capitana, Berta Busquets, que avui mateix ha anunciat que es retira i que penja els patins quan acabi aquesta temporada.
1: Si sóc davant d'aquesta càmera,

0: És per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport. És la meva manera d'entendre'l i vull gaudir-lo així fins al final. Sóc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Oquiga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Sóc una privilegiada.
1: Berta Busquets, que ha guanyat amb el Palau 5 lligues, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya i 3 Champions, com dèiem, a més de 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Una de les grans d'aquest esport, que deixarà l'hoquei patins quan acabi aquesta temporada. A la Champions masculina, demà ja arrenca la Final 8, també en el mateix escenari, a Coimbra, a Portugal, amb dos equips catalans, en aquest cas. Obre la competició demà a les 8 a hora catalana al Porto Liceo, mentre que també demà a l'Reus s'enfrontarà a un dels principals candidats, el Benfica d'Edu Castro. Demà també en parlarem. Dijous jugaran d'una banda el Barcelos Tricino i el Barça Sporting de Portugal. Ahir els protagonistes del conjunt blaugrana van atendre els mitjans de comunicació al Media Day abans de viatjar cap a Portugal. Recordem que el Barça és el club amb més Champions de la història d'hoquei patins, amb 22 títols, però que no la guanyen des del 2018. En canvi, el seu entrenador actual, Ricard Ares, l'ha guanyada amb el Porto, en aquest cas el 2023. El tècnic deia això sobre l'hegemonia dels equips portuguesos a Europa.
2: Els pressupostos de les plantilles a Portugal clarament són bastant més alts que la majoria de clubs d'aquí. Nosaltres som els que estem més equiparats amb ells, però bé, ja vam viure, i ho vaig viure jo en pròpies carns, que ningú hagués donat com a Barcelos campió d'Europa, i en una Final Four, en una Final Eight, es tracta de competir bé el moment, no? Independentment de com sigui la Lliga portuguesa, com siguin els pressupostos, això va de competir en el dia, i a vegades les diferències de talent no són suficients per guanyar un partit.
1: El primer obstacle, com dèiem, és l'Sporting de Portugal a quarts de final. En els últims precedents, tots dos al Mundial de Clubs de l'octubre passat, els blaugranes van guanyar la fase de grups 3-1 i van caure, en canvi, a la pròrroga 2-3 a la final d'aquella competició. Sobre aquest Sporting de Portugal en parlava Ricard Ares.
2: Té jugadors d'experiència, qualitat i de molt d'ofici, no? I jugadors que, així com alguns dels nostres, serà la primera participació en una Final Eight, quasi bé tots ells, del seu equip, estan acostumats, no?, a jugar aquestes Final Fours, i és evident que té especialment tres jugadors pues, que marquen diferències en moments claus. Però bé, ens hem entrenat molt bé. Jo crec que tenint l'experiència d'Argentina encara podem competir millor en l'enfrontament contra ells.
1: I també va comparèixer ahir en roda de premsa una de les peces clau d'aquest equip, màxim golejador blaugrana a la Champions, Ignacio Alavar, que assegurava anar-hi amb la màxima il·lusió i motivació, més que pressió, per guanyar.
3: Es más motivación que presión. Ganar solo gana uno, hay muchos favoritos año tras año. Hay años que éramos serios candidatos y nos hemos quedado en las semifinales y hay otros años en los que no hemos conseguido llegar. Entonces, es un formato de competición en el que se trata de competir. La motivación por nuestra parte es máxima, la ilusión también. Es cierto que la entidad del club nos obliga a estar a la altura, al menos en cuanto a imagen y a sensaciones que dejemos en la pista. Luego se tratará de lo que demostremos o no en ella. Confiado y ilusionado de que el equipo estará a la altura, i con la esperanza de que estaremos el sábado en las semifinales.
1: En cas de superar aquests quarts, i podríem tenir semifinal catalana si el Reus aconseguís, com dèiem, demà parlarem, donar la campanada i superar el potent Benfica. Amb waterpolo, tal com dèiem a l'inici, la selecció espanyola femenina, amb 15 de les 16 jugadores convocades catalanes, a més del seleccionador Jordi Vall, s'enfronta avui als Estats Units en el segon partit de la primera divisió de la Copa del Món, que s'està disputant a Rotterdam als Països Baixos. I ho fa després d'una destacada victòria ahir mateix contra Itàlia en el debut d'aquesta fase, 14-12. L'enfrontament avui a un quart de 9 del vespre. I en tenis taula també va acabar la temporada. De fet, aquest cap de setmana s'acaben les fases regulars amb l'última jornada de les superdivisions, divendres la masculina, dissabte la femenina. En la masculina ho hem anat explicant. El Cerles Cala s'acomiadarà de la màxima categoria estatal i aposta el curs vinent per un projecte sostenible i de proximitat, liderat pel palista local, el jove Iker González, en el marc a més del 60è aniversari de l'entitat. Ràdio L'Escala, Ivan García.
4: La junta directiva del Club Tenis Taula Serra Escala, de cara a la pròxima temporada, la Divisió d'Honor apostarà per un projecte més sostenible i de proximitat. L'objectiu és competir al nivell del palista local, que en aquest cas és el d'Iker González. Joan Ferràs, cap de premsa del CER.
5: A nosaltres ara, per l'any que ve, el que tenim que fer és el primer equip sempre estarà en el nivell que ens permeti el jugador local. En aquest cas és l'Iker. Llavors, el que tenim que fer és acompanyar l'evolució de l'Iker, acompanyar la recuperació de l'Iker.
4: A la nova categoria només es permet disposar d'un jugador estranger, per la qual cosa no caldrà tenir-ne 6 com aquest curs. A diferència de la Superdivisió, el format de joc canvia. Cada palista haurà de jugar 2 partits individuals. A més, els 2 primers classificats de la Lliga regular hauran de disputar les promocions d'ascens amb equips dels altres grups. David González, delegat del CER.
6: Si aquest any tenim molts estrangers, la Divisió d'Honor canvia totalment. La necessitat és una altra. Vull dir, necessitem més a nivell jugadors de nacionals que no pas estrangers, perquè només en pot jugar un en aquesta categoria. Vull dir que tampoc cal que en tinguis, com ara n'hem tingut 5 o 6.
7: Perquè no, ara mateix no sou 8 palistes, 2 són nacionals i 6 són de fora, no?
5: 6, 2, sí. Sí, sí.
6: Doncs és el que et dic, que, vull dir que a nivell doncs, de jugadors, el que hi ha segurament més una necessitat és a nivell nacional, no? De poder incorporar algun nacional a l'equip de cas l'any que ve.
4: El club espera capgirar la situació esportiva el curs vinent, una campanya que coincidirà precisament amb el 60è aniversari.
1: Gràcies, Ivan. I un últim punt abans d'acabar. Avui s'ha presentat a Terrassa, la cocapital vallesana, en aquest cas la guia de l'esport, que té 142 entitats esportives que dia a dia desenvolupen les seves activitats. La ciutat disposa de fins a 148 equipaments esportius on practicar-hi més de 60 modalitats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
8: Totes aquestes xifres estan reflectides a la nova edició de la Guia de l'Esport, presentada aquest dimarts i disponible per tota la ciutadania, tant en paper com en format digital. Alberto Muñoz és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa.
9: Aquesta nova edició de la Guia de l'Esport recull tot aquest ampli ventall de possibilitats per la pràctica esportiva i posa a disposició d'entitats i ciutadania com un instrument de consulta, informació útil i fàcil d'accés.
8: Les dades es podran consultar al web terrassa.cat/esports. Per la seva part, el quadern físic, del qual se n'han fet inicialment 200 còpies, estarà disponible a l'Ajuntament. Tot plegat en un recull molt complet que permet actualitzar la versió anterior, que era del 2015. La nova guia posa de manifest, un cop més, com l'esport forma part de la identitat de Terrassa.
1: Gràcies, Ramon. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
10: La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
11: L'Ajuntament estudia ara mateix qui gestionarà el nou aparcament que s'ha d'habilitar a la parcel·la que ha quedat a Can Sant Pere després de la primera fase de l'enderroc. De fet, també està per decidir quina fórmula d'estacionament s'hi practicarà, perquè la voluntat és que sigui un aparcament de rotació, si més no diurna, però no té per què ser de pagament. Això serà així si finalment ho assumeix Continental Parking, que gestiona les zones d'estacionament limitat a Premià de Mar, però no es descarta que ho acabi gestionant el mateix Ajuntament. Mentrestant, i amb l'ànim que el nou equipament comenci a funcionar abans de l'estiu, ja s'està buscant l'empresa que condicioni el terreny. Treballs que s'encarregaran per mitjà d'un contracte menor i que, per tant, s'enllestiran bastant ràpid. El nombre de places del nou aparcament oscil·larà entre les 30 i les 40 en funció del disseny que acabi tenint i de la superfície que tingui el vial d'accés. La consellera de Territori, Sílvia Paneca, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el Servei de Bus Interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos. I també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla suposarà la injecció en aquestes línies de 21 milions i mig d'euros.
12: És una quantitat indicativa, que hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses, quines són les millores que farem a cada territori, diguem. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
13: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
11: Recordem que d'un temps ençà, la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, línies 803, 804 i 805, que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, han donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Maresme Bus, i que aquesta entitat amb els ajuntaments afectats van mantenir una reunió el mes de febrer passat amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores.
14: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4-2 i haurà d'esperar com a mínim una setmana més per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts possibles de les dues últimes jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs, perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips de segona catalana.
10: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
15: Bon dia, són les dues.
16: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
15: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
17: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de l'atur en aquest volum de prop de 9.000 persones, com les dades d'afiliació, que ens posen en màxims històrics.
15: És dimarts, 5 de maig de 2026, i tenim més titulars. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà, Sònia Kerr.
18: I preveu un augment d'un punt de la inflació. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5% amb un fort impacte en el creixement econòmic.
15: El Consell de Ministres aprova una reforma que obligarà els jutges a escoltar tots els menors en els processos judicials.
18: I també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i Adolescència davant de la violència.
15: Les autoritats sanitàries valoren si el creuer afectat per un brot d'antivirus pot atracar les Canàries.
18: El brot ja ha causat 3 morts a bord, un malalt crític i 3 casos sospitosos més. A bord hi viatgen 5 catalans que ara es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
19: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
15: En cultura, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró i la xarxa, guardonada amb un Premi Nacional de Comunicació.
18: El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya.
15: Els esports, avui saludem el Jordi Cervantes. Berta Busquets, penja l'estic, Jordi.
20: La capitana del Palau deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'èlit. Busquets tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols, en què destacan 5 lligues i 3 Champions.
15: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
21: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats, que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa.
15: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
16: Notícies en xarxa.
0: Edició migdia.
15: Catalunya bat rècords històrics d'ocupació amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, tot plegat en el mes d'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, sobretot gràcies a l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Si es compara més amb ara fa un any, la desocupació ha caigut fins a un 3,4%. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
17: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
2: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
22: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
2: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
15: I en aquest sentit, una de calenta i una de freda, perquè la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, són dues dècimes menys del previst, i la inflació l'augmenta en el 3%, és a dir, un punt més. L'entitat, a més, alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb, evidentment, un fort impacte en el creixement econòmic. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
24: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
23: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
15: Encara un apunt més en economia, el Banc Sabadell ha guanyat prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb el mateix període de l'any passat.
18: La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i també l'impacte de costos com els 55 milions d'euros del nou pla de prejubilacions, que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals, però a partir del 2027.
15: Mentrestant, el conflicte a l'Orient Mitjà ha escalat les últimes hores pels atacs de l'Iran contra objectius civils tant als Emirats Àrabs Units com a Oman.
18: Com a resposta, els Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren dos vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
15: Doncs justament avui els detinguts en la primera flotilla Global Summit han anat a declarar a l'Audiència Nacional. Per aquells fets van posar una denúncia davant de la Fiscalia perquè obrís diligències. Es tracta d'una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre de la Freedom Flotilla.
18: Ada Colau ha denunciat l'estat d'Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
0: Por ello es imprescindible que estas diligencias en fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
18: Salih Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, ha denunciat que els detinguts han patit tortures.
3: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
18: El Tribunal de Magistrats d'Ascaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla.
5: Notícies en xarxa.
15: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre a tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
7: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
6: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
15: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia manté la petició de presó preventiva per a la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat.
18: El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar al seu judicial. També veu en risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració delictiva perquè no tenen més fills.
15: L'home mort a Salt, presumptament, a mans de la seva parella, es va dessagnar per una ganivetada a la cama.
18: La víctima i l'agressor ocupaven el traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable dels fets es va entregar ahir la tarda a la comissaria i va reconèixer els fets. La dona continua detinguda.
15: A aquesta hora reuneixen el govern central i el Canari amb l'Organització Mundial de la Salut per analitzar la situació generada per un creuer atlàntic amb un brot d'antivirus a bord. Un virus que causa una infecció respiratòria i que ja ha fet 3 morts, un malalt crític i 3 possibles casos més a bord. L'OMS vol que el vaixell atraqui a les Illes Canàries, però el president de les Illes considera que hauria de ser atès on està i dirigir-se després als Països Baixos on pertany. Hi viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del vaixell i viatgen 9 persones més d'altres punts de l'estat. Maite Polo, bon dia.
25: Bon dia. El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persones persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
1: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
25: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
1: Tenim informació directa dels catalans, perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots, i a més, fins fa poques hores que hem tingut contacte, i a més estan tranquils.
25: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
15: Maite, seguim amb tu i amb les informacions vinculades a la salut, perquè avui és el Dia Mundial de l'Asma, una malaltia que pateixen 6 de cada 10 persones de manera greu i que, a més, no controlen la malaltia. Això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida tant a les activitats del dia a dia com a la feina. De fet, un alt percentatge d'afectats fan una baixa laboral almenys un cop l'any. Per tot això, en el Dia Mundial de la Malaltia, els especialistes fan una crida a seguir els tractaments i a les administracions a protegir els més vulnerables amb mesures contra la contaminació de l'aire.
25: A Catalunya, unes 40.000 persones tenen asma greu i moltes més, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Totes, excepte les més lleus, s'han de medicar de forma continuada i molts pacients no en són conscients. Els símptomes més freqüents són dificultat per respirar, sibilàncies, tos, opressió al pit i es poden donar tots alhora. Ho ha explicat a la xarxa la pneumòloga Ana Sogo de la Societat Catalana de Pneumologia del Parc Taulí de Sabadell.
4: Tienen poca conciencia de enfermedad crónica y asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo, efectivamente, a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no?, más allá del pulmón, pero esto es falso.
25: Aquesta primavera i la passada, l'elevada polinització ha fet augmentar els nous casos d'asma i també contribueix a desencadenar-la la contaminació, els àcars, els fongs i la inhalació de productes químics irritants. L'asma és la malaltia respiratòria crònica més freqüent als països desenvolupats.
15: És un quart de tres. El govern assegura que Catalunya és un país segur. Aquesta és la resposta després dels dos crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
18: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i també el pla contra la multireincidència donen bons fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
8: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
18: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i la policia local.
15: Ens situem ara a Barcelona, que obre a partir de demà al pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera. Ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
12: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hi hagi un accés i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
9: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: La línia R3 de Rodalies ha recuperat avui el servei entre Ripoll i Ribes de Freser després de més de 3 mesos d'aturada. Una represa progressiva que preveu només 4 trens de pujada des de Ripoll i 4 més de baixada sortint de Ribes. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
10: Feia més de 3 mesos que no es podia sentir un missatge com aquest per la megafonia de les estacions de tren de la R3, com la de Ripoll. I aquest dimarts s'ha restablert la circulació de la línia fins a Ribes de Freser, ja que fins ara els combois només arribaven a Ripoll. A banda de la poca freqüència, els panells informatius encara indicaven com des de Ripoll hi surten busos que supleixen el servei ferroviari fins a la Tor de Querol. I molt de tant en tant s'indicava que el trajecte des de Ripoll a Ribes ja es pot fer en tren, i es marcaven els horaris de sortida i d'arribada. El comboi que pujava a mig matí devia tenir menys de 10 usuaris, majoritàriament persones que pujaven de l'àrea metropolitana a passar el dia.
11: Que faci una mica de sol i veure la neu de prop.
13: I temia que em deixessin l'estacada, però veig que ha arribat fins aquí.
10: El tren havia d'arrencar a les 10:41 cap a Ribes i ho ha fet 3 minuts més tard, en una imatge que il·lustra la recuperació lenta però progressiva del servei de la R3.
15: També la R4 ha recuperat avui la normalitat entre Terrassa i Manresa després de mesos amb bus llançadora com a transport alternatiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
14: Semblava que aquest dia no arribaria mai, però finalment Renfe ha recuperat aquest dimarts el servei habitual de la línia R4 de Rodalies entre Terrassa i Manresa. Avui a l'estació del Nord es començava a reprendre l'activitat, però lluny de l'afluència prèvia a l'accident de Gelida. Els viatgers, encara amb molts dubtes sobre la sortida a temps dels convois, mostraven molta desconfiança.
19: Però lo que pasa es que normalmente, yo hablo de en general, que antes también siempre Renfe va retraso como para mi trabajo, siempre llego tarde.
20: Muy mal, el servicio muy malo. Y ahora veremos a ver, pero una incertidumbre total, porque ayer pregunté y nadie me daba información.
26: Hace 30 años que cojo el tren, entonces ya tengo historial. Tengo la aplicación de Adif y cada día lo consulto y lo miro, lo remiro, i aún así no me fío.
14: El passat 21 de gener va marcar un punt d'inflexió en el servei de Rodalies. En aquests mesos, Renfe ha viscut la pitjor incidència en la infraestructura que es recorda a Catalunya.
15: I és moment per la cultura. La docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió de Mataró i La Xarxa, per aquesta casa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
27: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
28: Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui al centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
27: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de La Xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
15: I l'Orfeó Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany aquesta entitat barcelonina commemora el centenari amb un concert a l'Auditori el 16 de maig.
18: L'Orfeó acaba de presentar aquest concert extraordinari on s'estrenaran obres creades per compositors destacats del panorama musical contemporani a Catalunya com Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. El mateix Guinovart ha parlat de la seva aportació a aquest centenari de l'Orfeó Atlàntida.
29: Vaig venir a un concert que va fer l'Orfeó l'any passat on cantaven algunes cançons meves i vaig quedar molt gratament satisfet del resultat. L'entusiasme del cor, que és l'edat és jove, no? Vull dir que un cor normalment s'alimenta de gent jove, però moltes vegades envelleixen sense grans renovacions, i aquí em va semblar doncs, que estava molt renovat i el nivell era molt alt.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'hoquei patins femení perd a una referent.
2: Bon dia, Marta. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'èlit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets ha anunciat d'aquesta manera la seva retirada.
3: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport. És la meva manera d'entendre'l i vull gaudir-lo així fins al final.
2: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, Portugal. La femenina en format final a 4 s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vilassana, únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, amb els partits dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El tècnic culer, Ricard Ares, reivindica la grandesa del club.
7: El Barça té el pes en totes les competicions que participi. És un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa i nosaltres hem d'afrontar la competició per intentar guanyar-la, és evident.
2: Els blaugranes arriben a la cita després d'acabar segons del grup A i viatgen avui a terres portugueses amb l'objectiu de passar l'eliminatòria, però amb la intenció de guanyar el títol a l'horitzó. A l'Astralpool, Natació Sabadell ja té traçades les línies mestres del projecte de la temporada que ve. D'entrada, Enric Arnella serà el nou entrenador del sènior femení del waterpolo del club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
16: Aposta continuista de la direcció esportiva. Tècnic jove, 33 anys, a la casa des del 2017, portant diferents equips de la base i la secretaria tècnica i actual membre del cos tècnic de David Palma. A més, Arnella també ha estat assistent de la selecció espanyola júnior, amb la qual ha guanyat un or i dues plates en mundials i dos ors europeus. La primera plantilla que tindrà a la seva disposició comptarà amb algunes de les peces més cobejades del mercat. La més mediàtica, la de la portera Martina Tarré, considerada la millor del món a la seva posició. Del Sant Andreu també vindran la sabadellenca i ex del club Nona Pérez, des del 2023 a la Pere Serrat, i la boia madrilenya Paula Camus, totes tres, per cert, en dinàmica de selecció aquests dies i amb el bitllet a la butxaca per la superfinal de Sydney. Tres incorporacions que, si s'acaben concretant, també haurien de comportar la sortida de tres de les estrangeres de l'equip que ocupen aquestes demarcacions: la portera estatunidenca Isabel Williams, l'eslovaca nacionalitzada hongaresa Natasha Rybanska i la grega Athina Giannopoulou. Tot i això, s'esperen més moviments en un estiu que es preveu mogut a Can Llong.
2: I en futbol, Espanyol i Girona es compliquen la salvació un cop acabada la jornada 34. Els blanquiblaus són a 3 punts a la zona de descens, mentre que els gironins la tenen a 2. Tot plegat després del triomf d'ahir del Sevilla per 1-0 contra la Reial Societat. Precisament, els andalusos seran el rival dels pericos en la pròxima jornada. Pel que fa al Girona, s'enfrontarà al Rayo Vallecano.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
17: L'Ajuntament estudia ara mateix qui gestionarà el nou aparcament que s'ha d'habilitar a la parcel·la que ha quedat a Can Sant Pere després de la primera fase de l'enderroc. De fet, també està per decidir quina fórmula d'estacionament s'hi practicarà, perquè la voluntat és que sigui un aparcament de rotació, si més no diurna, però no té per què ser de pagament. Això serà així si finalment ho assumeix Continental Parking, que gestiona les zones d'estacionament limitat a Premià de Mar, però no es descarta que ho acabi gestionant el mateix Ajuntament. Mentrestant, i amb l'ànim esperem que el nou equipament comenci a funcionar abans de l'estiu, ja s'està buscant l'empresa que condicioni el terreny. Treballs que s'encarregaran per mitjà d'un contracte menor i que, per tant, s'enllestiran bastant ràpid. El nombre de places del nou aparcament oscil·larà entre les 30 i les 40 en funció del disseny que acabi tenint i de la superfície que tingui el vial d'accés. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el Servei de Bus Interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos. I també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla suposarà la injecció en aquestes línies de 21 milions i mig d'euros.
1: És una quantitat indicativa. Hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses, quines són les millores que farem a cada territori, diguem. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
4: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
17: Recordem que d'un temps ençà, la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, línies 803, 804 i 805, que connecten Premià de Mar, Vilassar, Dalt i Cabrils amb Barcelona, han donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Maresme Bus, i que aquesta entitat amb els ajuntaments afectats van mantenir una reunió el mes de febrer passat amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores.
6: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4-2 i haurà d'esperar com a mínim una setmana més per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts possibles de les dues últimes jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs, perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips de segona catalana.
5: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
0: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística, amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
8: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de l'atur, en aquest volum de prop de 9.000 persones, com les dades d'afiliació, que ens posen en màxims històrics.
0: És dimarts 5 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia per la guerra a l'Orient Mitjà, Sònia Kerr.
18: I preveu un augment d'un punt de la inflació. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb un fort impacte en el creixement econòmic.
0: El Consell de Ministres aprova una reforma que obligarà els jutges a escoltar tots els menors en els processos judicials.
18: I també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència.
0: Epidemiòlegs estudiaran el creuer afectat per un brot d'antivirus abans de decidir si atraca les Canàries.
18: Ho han acordat l'OMS i el Ministeri de Sanitat. La infecció ha causat 3 morts entre el passatge, un malalt crític i 3 casos sospitosos més. A bord hi viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
12: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
0: En cultura, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró i la xarxa, guardonada amb un Premi Nacional de Comunicació.
18: El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya.
0: Als esports, Berta Busquets penja l'estic, Jordi Cervantes.
2: La capitana del Palau deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'èlit. Busquets tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols, en què destaquen 5 lligues i 3 Champions.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
21: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda,
9: Els ruixats, que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i, per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Catalunya bat rècords històrics d'ocupació, amb prop de 4 milions de treballadors en actiu. Tot plegat en el mes d'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, especialment per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Si es compara amb ara fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
8: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
11: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
13: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
11: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
0: Doncs una de calenta i una de freda pel que fa a l'economia, perquè la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, són dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, que és un punt més del previst inicialment. A més, l'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
21: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
19: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
0: Mentrestant, justament el conflicte a l'Orient Mitjà ha escalat les últimes hores pels atacs de l'Iran contra objectius civils, tant als Emirats Àrabs Units com al protectorat d'Oman.
18: Com a resposta, els Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren 2 vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
0: I avui els detinguts en la primera flotilla Global Summit han declarat davant l'Audiència Nacional, i és que per aquells fets van posar una denúncia davant de la Fiscalia perquè obrís diligències. És una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau i membre també de la Freedom Flotilla.
18: Ada Colau ha denunciat l'estat d'Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
14: Por ello es imprescindible que estas diligencias en fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
18: En relació als detinguts la setmana passada, Sali Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí, Saif Aboukeshek, ha denunciat que han patit tortures.
15: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
18: El Tribunal de Magistrats d'Ascaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció de 2 activistes de la flotilla.
10: Notícies en xarxa.
0: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència, un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego, la ministra de Joventut i Infància.
22: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
20: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
0: 20 minuts i seran les 3. Tenim una última hora sobre el creuer amb un brot d'antivirus que està aturat davant de la costa de Cap Verd, a l'oest de l'Àfrica. L'Organització Mundial de la Salut i el Ministeri de Sanitat han acordat que un equip d'epidemiòlegs revisin el vaixell abans de decidir si viatja o no cap a les Illes Canàries. El virus ha fet 3 morts a bord. També hi ha un malalt crític i 3 persones més possiblement infectades. I viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. A més, hi viatgen 9 persones més d'altres punts de la estat. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
24: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
23: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
24: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots, i a més fins fa poques hores que hem tingut contacte, i a més estan tranquils.
23: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
0: I no deixem la informació relativa a la salut, perquè l'Hospital Joan 23 de Tarragona obre una setmana d'activitats coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial de la Higiene de Mans. L'objectiu és conscienciar els professionals sanitaris i també la societat en general de la importància de rentar-se les mans per evitar contagis. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
1: Els professionals aprofiten el Dia Mundial de la Higiene de Mans per alertar que si no es fa o no es fa bé, el perill de propagar o adquirir contagis creix de manera exponencial. Una bona higiene de mans abans de menjar i després d'anar al bany és fonamental per defugir malalties contagioses, segons Toni García, referent en la higiene de mans a Joan 23.
3: Paguem amb diners, utilitzem moltíssim els nostres dispositius mòbils, els dispositius els compartim, els teclats, els ratolins, toquem les baranes del transport, aquells microorganismes que són invisibles, els emportem a nosaltres.
1: L'Hospital Joan 23 ha iniciat avui una programació que s'estendrà fins divendres adreçada als professionals sanitaris i a píndoles informatives i també tallers.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en plena política. El govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels dos crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
18: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport

0: però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
1: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i també a la policia local.
2: Ens situem ara a Barcelona, que obre a partir de demà atenció al pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i ja a partir de dilluns facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament, així com més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera. Ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
4: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
3: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
2: Front Comú de l'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats contra els discursos d'odi o discriminatoris a les xarxes socials. Avui han presentat diverses denúncies a la Fiscalia per l'activitat d'un perfil concret d'Instagram que llança missatges racistes i d'incitació a la violència. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
5: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. N'han parlat Zoe Irdaraki, soci de l'Ateneu Salvador Acatà, i Cristina Arana, sòcia de l'Ateneu 24 de juny.
6: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores i exposar-se a lo que és la violència ultra, la violència tant física com moral.
7: El fet de tenir via lliure a totes les xarxes socials és un fet que estem denunciant, que és perillós que quedi impune.
5: També denuncien atacs per part de grups feixistes de les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvador Acatà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
2: El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha invertit 4 milions d'euros en reparar els desperfectes derivats del temporal Harry del mes de gener a les seves instal·lacions. Un episodi que, recordem, va provocar 11 avaries en els sistemes de sanejament de l'Alt i el Baix Empordà. Girona FM, Pau Villafañe.
8: A destacar la inundació completa de la depuradora de Palamós, que ha suposat una inversió de 3,6 milions d'euros. Miquel Nogués és el president de la Diputació de Girona.
9: Ens enfocalitzem en Palamós, que és greu i que és important, però que constantment en aquests sistemes d'aigua potable, neta o bruta, sempre hi ha avaries constantment, que a vegades poden posar en perill el sanejament o l'abastament d'algun municipi, però que es reparen amb tanta immediatesa que no hi ha temps, que no se n'enteri ni el mateix ciutadà, el mateix ajuntament sí, perquè li comuniquem.
8: Noguer calcula que a finals del mes de juny puguin estar solucionades totes les incidències i ha explicat que amb l'ACA seguiran fent analítiques per garantir la qualitat de l'aigua.
2: I el distintiu Peix de Llotja és el nou reconeixement que podran lluir els restaurants que consumeixen de manera habitual matèria primera de la Llotja de Vilanova i la Geltrú. Una forma de reivindicar l'esforç dels restauradors que aposten pel producte de proximitat i que contribueixen al sosteniment econòmic del sector pesquer. Canal Blau, Carla Lanuza.
10: 14 restaurants penedesencs, 9 d'ells de Vilanova, llueixen des d'avui el nou distintiu Peix de Llotja, que reconeix els negocis de restauració que durant el darrer any han comprat un mínim de 12.000 euros de matèria primera a les llotges catalanes. Ho explica Xavier Socias, gerent del GALP Costa Central.
11: És una etiqueta que surt amb el peix quan va a les peixateries, però que en aquest cas el que hem volgut ha sigut donar-li una visió pel client final. Qui és el client final, no? El client final és aquella persona que va passar un dia fora de casa i que decideix anar a menjar en un restaurant. Quan tu vas a menjar en un restaurant, arribaràs a la porta

0: i veuràs un distintiu que posa peix de llotja. Evidentment, voldrà dir que aquell restaurant treballa amb peix de les cofradies de Catalunya.
1: La iniciativa està impulsada pel grup d'acció local pesquer Costa Central, en col·laboració amb la resta de galps de Catalunya i el Departament de Pesca, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
2: I és moment per a la cultura. La docusèrie Hospital de Proximitat, que està coproduïda per Televisió de Mataró i per aquesta casa, per la xarxa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
3: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
4: Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui en el centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
3: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de la xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
2: L'Orfeo Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat commemora el centenari amb un concert a l'Auditori de Barcelona el 16 de maig.
5: L'Orfeo acaba de presentar aquest concert extraordinari on s'estrenaran obres creades per compositors destacats del panorama musical contemporani a Catalunya com Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. El mateix Guinovart ha parlat de la seva aportació a aquest centenari de l'Orfeo Atlàntida.
6: Vaig venir a un concert que va fer l'Orfeo l'any passat, on cantaven algunes cançons meves, i vaig quedar molt gratament satisfet del resultat. L'entusiasme del cor, que és l'edat és jove, no? Vull dir que un cor normalment s'alimenta de gent jove, però moltes vegades envelleixen sense grans renovacions, i aquí em va semblar doncs, que estava molt renovat i el nivell era molt alt.
2: I després de 1.500 quilòmetres recorreguts i una mobilització massiva, la flama del Correllengua arriba avui a l'Alguer, l'últim territori de parla catalana per on passarà aquesta iniciativa. Ara bé, aquí no s'acaba el trajecte de la flama.
5: No, perquè el dia 9 de maig els organitzadors la portaran fins a Brussel·les, davant del Parlament Europeu. Ho fan amb un únic objectiu, que és reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Així ho ha explicat a la xarxa Pau Emili Muñoz, que és portaveu del Correllengua Germanat 2026.
7: Els territoris de parla catalana, els països catalans, estan dins d'Europa, se parla una llengua que és català i el català no és oficial a Europa. I això, però és que és una cosa que hem assumit com a normal i no ho és, perquè si és una llengua que se parla dins d'Europa hauria de ser oficial com tota la resta. Llavors, un arreglant de l'oficialitat d'Europa crec que és molt important perquè li dona una seguretat jurídica en el català que necessita.
5: Els organitzadors del Correllengua, de fet, insisteixen que sense igualtat lingüística no hi ha democràcia plena.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'hoquei patins femení perd a una referent.
8: Bon dia, Marta. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'Eli, totes a l'hoquei Lliga Femenina, amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets explica que ha viscut una etapa molt especial.
9: Soc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Oquiga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Soc una privilegiada.
8: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, a Portugal. La femenina, en format final a 4, s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vilassana, únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb el partit dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El jugador culer Ignacio Alabart es mostra confiat amb la posada en escena que faran juntament amb els seus companys.
10: Te diría que es más motivación que presión. Ganar solo gana uno y muchos favoritos año tras año. Hay años que éramos serios candidatos y nos hemos quedado en las semifinales. Y hay otros años en los que no hemos conseguido llegar. Entonces, es un formato de competición en el que se trata de competir. La motivación por nuestra parte es máxima, la ilusión también. Es cierto que la entidad del club nos obliga a estar a la altura, al menos en cuanto a imagen y a sensaciones que dejemos en la pista. Luego se tratará de lo que demostremos o no en ella. Confiado e ilusionado de que el equipo estará a la altura y con la esperanza de que estaremos el sábado en las semifinales.
8: El Club Tenis Teula Ser l'Escala aposta per un projecte sostenible de proximitat liderat per Iker González per a la Divisió d'Honor. Aquest nou model vol capgirar la situació esportiva del club en el marc del 60è aniversari. Ràdio l'Escala, Ivan García.
11: La junta directiva del Club Tenis Taula Ser l'Escala de cara a la pròxima temporada a la Divisió d'Honor apostarà per un projecte més sostenible i de proximitat. L'objectiu és competir al nivell del palista local, que en aquest cas és el d'Iker González. A la nova categoria només es permet disposar d'un jugador estranger, per la qual cosa no caldrà tenir-ne 6 com aquest curs. A diferència de la Superdivisió, el format de joc canvia. Cada palista haurà de jugar 2 partits individuals. A més, els 2 primers classificats de la Lliga regular hauran de disputar les promocions d'ascens amb equips dels altres grups. David González, delegat del CERT.
12: Si aquest any tenim molts estrangers, la Divisió d'Honor canvia totalment. La necessitat és una altra. Vull dir, necessitem més a nivell jugadors de nacionals que no pas estrangers, perquè només en pot jugar un en aquesta categoria. Vull dir que tampoc cal que en tinguis, com ara n'hem tingut 5 o 6.
11: El club espera capgirar la situació esportiva el curs vinent, una campanya que coincidirà precisament amb el 60è aniversari.
8: En bàsquet, ha mort José Picolín Ortiz als 62 anys. El jugador de Puerto Rico, que va jugar al Barça, al Madrid i altres equips europeus, ha traspassat després de lluitar contra el càncer. Membre del Saló de la Fama del Bàsquet Internacional, amb la samarreta blaugrana va guanyar una Copa del Rei. I en futbol, el Mollerús anuncia la renovació de Manel Cazorla, el seu entrenador, que va arribar a mig curs i que ha assolit la salvació del seu equip a la Tercera Federació.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Ets el més a prop que...
15: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
16: L'Ajuntament estudia ara mateix qui gestionarà el nou aparcament que s'ha d'habilitar a la parcel·la que ha quedat a Can Sant Pere després de la primera fase de l'enderroc. De fet, també està per decidir quina fórmula d'estacionament s'hi practicarà, perquè la voluntat és que sigui un aparcament de rotació, si més no diurna, però no té per què ser de pagament. Això serà així si finalment ho assumeix Continental Parking, que gestiona les zones d'estacionament limitat a Premià de Mar, però no es descarta que ho acabi gestionant el mateix Ajuntament. Mentrestant, i amb l'ànim que el nou equipament comenci a funcionar abans de l'estiu, ja s'està buscant l'empresa que condicioni el terreny. Treballs que s'encarregaran per mitjà d'un contracte menor i que, per tant, s'enllestiran bastant ràpid. El nombre de places del nou aparcament oscil·larà entre les 30 i les 40 en funció del disseny que acabi tenint i de la superfície que tingui el vial d'accés. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el Servei de Bus Interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos. I també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla suposarà la injecció en aquestes línies de 21 milions i mig d'euros.
17: És una quantitat indicativa. Hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses, quines són les millores que farem a cada territori, diguem. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
18: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
16: Recordem que d'un temps ençà, la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, línies les 803, 804 i 805 que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona han donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Maresme Bus i que aquesta entitat amb els ajuntaments afectats van mantenir una reunió el mes de febrer passat amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores.
19: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4-2 i haurà d'esperar com a mínim una setmana més per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts possibles de les dues últimes jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips de segona catalana.
15: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
13: Notícies en Xarxa.
20: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Rècord històric d'ocupació a Catalunya el mes d'abril. Es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys, i un 3,4 inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Avui, precisament, que la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions del creixement de l'economia catalana per la guerra a l'Orient Mitjà. I estem pendents del creuer amb un brot d'antivirus que està aturat davant de la costa de Cap Verd, a l'oest d'Àfrica. L'Organització Mundial de la Salut i el Ministeri de Sanitat han acordat que un equip d'epidemiòlegs revisin el vaixell abans de decidir si viatja o no a les Canàries. El virus ha fet 3 morts a bord, un malalt crític i 3 persones possiblement infectades més. I viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
21: Tenim informació directa dels catalans, perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots, i a més fins fa poques hores que hem tingut contacte i a més estan tranquils.
20: I el govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels 2 crims i diverses agressions registrades els últims dies. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i el pla contra la mort i reincidència donen fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
22: Si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
20: I la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió Mataró i La Xarxa, ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu precisament a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. La cerimònia de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació tindrà lloc dimarts, dia 19 de maig, a Sabadell. I Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau es deixarà l'hoquei patins a final de curs. Després de 15 temporades a l'Elit, tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols.
23: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
24: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de La Xarxa.
23: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 5 de maig de 2026. La Generalitat creu que les millores en les línies de bus interurbà poden ser efectives passat l'estiu i ara les vol concretar amb el territori. Sergi Ferrer.
0: El pla aprovat per decret llei la setmana passada suposarà la injecció en un total de 94 línies catalanes de 21 milions d'euros i mig, i entre les línies que se n'haurien de beneficiar hi ha les línies del Baix Maresme.
23: L'Ajuntament de Tordera exigeix una rectificació pública a l'emissora Flash FM per difondre acusacions falses contra la policia local, segons diuen Martres Serres.
1: El consistori ha enviat un requeriment a l'emissora musical per la publicació d'un vídeo viral on una oient acusava de corrupció un agent que ja havia estat absolt judicialment.
23: Obertes les inscripcions per la cinquena edició del concurs Engalana't de Malgrat, Ona Malgrat.
3: El termini per inscriure's estarà obert fins al 22 de juny. Pel que fa als premis, el primer classificat rebrà 300 euros, el segon 250 i el tercer 150 euros.
23: I a Palafolls, Can Batlle presenta la programació de l'Estiu Jove 2026 amb rutes i sortides lúdiques. Melina Morilla.
4: El programa inclou també un curs de premonitors en pràctiques del casal d'estiu, un torneig de vòlei i les tradicionals sortides a Waterwall i a PortAventura.
23: I en esports, el Premià de Futbol perd contra el Torroella i ha d'esperar i guanyar per salvar-se. Martí Capçada.
6: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4 gols a 2 i haurà d'esperar una setmana més com a mínim per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se.

0: Bona tarda. La Generalitat creu que les millores en les línies de bus interurbà poden ser efectives passat l'estiu i ara les vol concretar amb el territori. Sergi Ferrer, bona tarda. Què més en sabem?
1: Bona tarda. Doncs la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el servei de bus interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos, i també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla, aprovat per decret llei la setmana passada, suposarà la injecció en un total de 94 línies catalanes de 21 milions d'euros i mig, i entre les línies que se n'haurien de beneficiar hi ha les línies del Baix Maresme. Escoltem Nadal i Paneque.
2: Aquests 21 milions d'euros que explicarem estan, d'alguna manera, assignats a línies, però la quantitat que no explicarem és una quantitat indicativa, que hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses, quines són les millores que farem a cada territori, diguem. Nosaltres diguem, cal millorar el transport públic amb els hospitals del Maresme, d'acord? Però cada línia l'haurem de negociar amb el Consell Comarcal, amb els ajuntaments. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
3: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidor, regidor, alcaldes i alcaldesses, per tal de poder oferir conjuntament a nivell institucional i amb el sector privat el millor servei possible, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
1: Recordem que d'un temps ençà la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, la 803, 804 i 805, que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils, amb Barcelona, ha donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Millorem Bus, i que aquesta entitat, amb els ajuntaments afectats, van mantenir una reunió el mes de febrer amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores, reunió en la qual ja se'ls va anunciar l'adopció d'aquest pla de xoc que ara s'ha aprovat. A més del pla de xoc, el decret aprovat pel govern també servia per allargar 6 anys les concessions amb les operadores, que en principi finalitzaven l'any 2028. Segons va dir la consellera, aquesta ampliació té a veure amb les inversions milionàries que hauran de fer per descarbonitzar la flota o per incrementar el nombre de vehicles, una inversió que demanarà més temps per poder-se amortitzar.
0: L'Ajuntament de Tordera exigeix una rectificació pública a l'emissora Flash FM per difondre acusacions falses contra la policia local. Marc Tres Serres, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Durant la sessió plenària de l'Ajuntament de Tordera, l'equip de govern ha informat de les mesures preses davant la difusió d'un vídeo a les xarxes socials que atemptava contra l'honor d'un membre de la policia local. Segons ha explicat l'equip de govern, l'Ajuntament es va veure amb l'obligació moral de defensar el servei públic i la integritat dels seus treballadors després que una emissora privada fes ressò d'unes declaracions falses. L'incident va tenir el seu origen en un fragment d'emissió compartit per l'emissora Flash FM a les seves xarxes socials la setmana passada. En aquest contingut, una oient afirmava que la policia local de Tordera era corrupta i facilitava dades que permetien identificar de manera directa un agent en concret. El consistori ha aclarit que els fets als quals es referia l'oient eren d'àmbit estrictament privat i van ocórrer fora de l'exercici de les funcions policials. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
5: També consta documentalment que l'agent al·ludit va ser absolt de forma plena i definitiva de la denúncia que va motivar el procediment judicial. Circumstància, a més a més, que converteix qualsevol imputació pública relativa als fets en una informació material i objectivament falsa. El contingut, a més, va ser emès per una emissora de ràdio privada, titular de concessió administrativa per l'ús de l'espectre radioelèctric. I, a més, va estar amplificat a través de plataformes de xarxes socials, incrementant, per tant, i notablement, la seva difusió pública i el potencial dany a la reputació tant a la persona afectada com al de la institució de la policia local i, per extensió, també de l'Ajuntament de Tordera.
4: Davant la gravetat de la difusió i el dany reputacional, tant per a la gent com per a la institució, l'Ajuntament va emetre un decret d'alcaldia sol·licitant la retirada immediata del contingut de les xarxes, una rectificació pública per part de l'emissora i l'adopció de mesures internes per evitar que es repeteixin situacions similars. El consistori s'ha reservat el dret d'emprendre accions legals per la vulneració del dret a l'honor i així mateix ha advertit que podria presentar denúncies davant el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, i les autoritats de protecció de dades per la gestió d'aquesta informació.
0: Gràcies, Marc. I els Mossos d'Esquadra han detingut el passat 16 d'abril un home a Arenys de Mar com a presumpte autor d'una agressió sexual a Canet de Mar. Ràdio Canet.
6: Segons ha pogut saber Ràdio Canet, la detenció d'un home de 30 anys de nacionalitat americana a Arenys de Mar està relacionada amb el cas de l'agressió sexual d'extrema violència que es va produir a Canet a principis de febrer. Mossos d'Esquadra, de moment, no han confirmat encara aquest aspecte, però es tractaria del mateix cas. La investigació va començar a principis de febrer amb l'ingrés d'una dona a l'UCI de l'Hospital Can Ruti de Badalona en estat molt greu. Presentava lesions de gran gravetat compatibles amb una agressió sexual i diverses fractures. En aquell moment, el presumpte agressor va ser posat en llibertat amb càrrecs i va aprofitar aquesta condició per fugir, motiu pel qual el grup de recerca internacional de fugitius va haver d'intervenir per la seva detenció definitiva. Es tracta d'un home de 30 anys amb antecedents als Estats Units per fets similars. Utilitzava diversos perfils falsos per contactar amb dones. Un cop es va guanyar la confiança de la víctima, la va extorsionar per aconseguir diners, la va aïllar del seu entorn familiar i la va agredir físicament i sexualment. El van detenir el passat 16 d'abril i va passar a disposició judicial per delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual, delictes contra la integritat moral i extorsió. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó.
0: Canviem de qüestions. El govern municipal de Calella destinarà 2,5 milions d'euros d'estalvi a inversions per aquest 2026. Sergi.
1: El govern municipal injectarà 2,5 milions d'euros al programa d'inversions del 2026 recorrent a fons procedents de l'estalvi pressupostari per renovar els serveis soterrats en diversos carrers del centre urbà. L'objectiu és millorar la xarxa de clavegueram i de pluvials. Ho ha anunciat l'alcalde de Calella, Marc Buch.
7: 2 milions d'euros que es destinaran a inversions. Bé, 2,5 milions, per exemple, doncs, carrer Roser i carrer, un tram del carrer Riera, que canviarem clavegueram, serveis, el carrer Indústria, doncs, començarem a canviar tot el clavegueram i un tub que, de pluvials que no es veu que passa per sota, perquè el carrer està molt malmès. Començarem pel primer tram de Sant Jaume fins a Bruguera, però després anem fent els altres trams. Això vol dir que tenim moltes ganes de fer coses.
1: En paral·lel, l'alcalde ha evitat concretar de moment si es repetirà com a candidat de Junts a les pròximes eleccions municipals del maig del 2027. Ha deixat oberts tots els escenaris.
7: Quan sigui el moment de prendre la decisió, doncs ja ho anunciaré i, evidentment, doncs no seré temerari, i si crec que haig de seguir, doncs ja ho anunciaré quan toqui, i si crec que no haig de seguir, doncs també ho anunciaré quan toqui, perquè el que no vull jo, doncs, és que tot el projecte i tota aquesta bona feina que s'està fent es pugui perdre. Per tant, si no sóc jo, segur que serà el 4 que també ho farà igual de bé o millor que jo.
1: Marc Buch va encapçalar la llista electoral de Junts a les municipals del 2023, tot i que la formació de Carles Puigdemont hi havia situat anteriorment a Josep Grima, que és l'actual primer tinent d'alcalde. Dia. Finalment, l'alcalde també ha esquivat confirmar si Detallets actuaran a les barraques de la Minerva després que el duet mataroní publiqués les dates de la nova gira Cafè pels més cafeteros, amb la reserva del dimarts 22 de setembre per a una població del Maresme que coincidiria amb la vigília de Festa Major.
7: M'agradaria molt que vinguessin, però fins on jo sé, de moment no hi ha res confirmat, per tant, el temps dirà.
0: Gràcies. I Vox Tordera critica l'Ajuntament per oferir sessions d'informació per regularitzar papers. Marc.
4: Sí, el grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Tordera ha denunciat en un comunicat que el consistori hagi organitzat dues reunions informatives extraordinàries adreçades específicament a immigrants en situació irregular, amb l'objectiu d'explicar-los el procediment administratiu corresponent i facilitar-li el procés i oferir-los acompanyament. Des de Vox Tordera consideren inadmissible que l'Ajuntament destini recursos municipals a afavorir i assistir persones que es troben en situació irregular. Escoltem el regidor de Vox, Eric Pérez.
8: Este Ayuntamiento de Tordera va a hacer de dos reuniones extraordinarias para explicarle a estas personas el proceso que deben hacer y una especie de acompañamiento y facilitarle la documentación que necesitan. En cambio, las personas de aquí, los de casa, tenemos que hacer largas colas, esperar muchísimo tiempo, pedir cita previa incluso en algunas ocasiones, y lo vemos un sesgo comparativo y una injusticia total hacia los de casa.
4: D'altra banda, la regidora d'Atenció Social, Toni García, recorda que l'Ajuntament es limita a facilitar els documents que la normativa estatal contempla i que les sessions extraordinàries tenen la voluntat d'informar de les gestions que necessiten fer als immigrants per regularitzar la seva situació. Vox a Tordera ha sol·licitat, d'altra banda, informació al consistori sobre la nacionalitat d'aquestes persones i el nombre d'immigrants en situació irregular al municipi. De moment, l'Ajuntament reconeix haver atès 171 immigrants en situació irregular. Des de Vox defensen que els recursos públics s'han de destinar prioritàriament als espanyols i als veïns del municipi de Tordera.
0: Moltes gràcies. L'Hospital de Proximitat de Televisió Mataró i la Xarxa i Justo Molinero reben el Premi Nacional de Comunicació. Martí Capçada, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Així és, aquest matí han transcendit els periodistes, mitjans i produccions que enguany rebran els Premis Nacionals de Comunicació que atorga el Govern de la Generalitat, i dos d'ells se'n van cap a Mataró. La producció d'Hospital de Proximitat, que firmen a quatre mans TV Mataró i la Xarxa, s'endú un ex aequo amb el Diari de Sabadell al Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, mentre que l'històric periodista radiofònic Justo Molinero rep el Premi Nacional d'Honor per la seva trajectòria. En el primer cas, el govern diu que Hospital de Proximitat ha sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La sèrie, que ja arriba a la segona temporada, ens ha mostrat històries reals de centres hospitalaris com l'Hospital de Mataró. Pel que fa a Molinero, se li reconeix una trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi i també haver dignificat la ràdio popular, fer-la créixer i convertir-la en una eina de cohesió social. Altres premis d'aquest any són la plataforma 3CAT, amb el Premi Nacional de Comunicació Digital, RAC1, amb Comunicació Radiofònica, Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya, amb Comunicació Televisiva, i Esther Vera, amb el Premi Nacional de Premsa. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell.
0: Seguim avançant. Sant Vicenç de Montalt acollirà aquest diumenge 10 de maig una nova campanya de donació de sang i plasma. Martí Capçada, en tens tots els detalls.
9: Correcte. La iniciativa està organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Associació de Donants de Sang del Maresme i també la Regidoria de Salut. Per participar-hi és imprescindible reservar hora prèviament al web donarsang.gencat.cat o bé trucant al 93-557-3566. Pot donar sang qualsevol persona d'entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos i tingui una bona salut. En el cas de les dones, no poden estar embarassades. A més, cal deixar passar dos mesos entre donacions. Pel que fa al plasma, els requisits són exactament els mateixos, tot i que si has donat sang hauràs d'esperar un mes abans de poder fer una donació de plasma. Tots els grups sanguinis són necessaris, però recorda especialment la importància del grup AB, ja que és donant universal del plasma.
0: Gràcies, i ja estan obertes les inscripcions per la cinquena edició del concurs Engalana't de Malgrat. Ona Malgrat.
10: Doncs així és, la vila es prepara per celebrar una nova edició del concurs Engalana't, una de les iniciatives més esperades de la Festa Major, on els veïns dels diferents barris de Malgrat decoren els seus carrers amb una temàtica específica. El termini per inscriure's estarà obert fins al 22 de juny. Les inscripcions es poden formalitzar enviant un correu electrònic a comissiodefestesmalgrat@gmail.com. Repetim, comissiodefestesmalgrat@gmail.com. Les bases del concurs es poden consultar a través del web de l'Ajuntament. Pel que fa als premis, el primer classificat rebrà 300 euros, el segon 250 i el tercer 150 euros. També hi haurà un premi del jurat popular, valorat en 50 euros, que es decidirà mitjançant votació oberta a la ciutadania. A més, tots els carrers participants que no obtinguin premi rebran un diploma i un obsequi en reconeixement a la seva implicació. En l'edició anterior, el primer premi se'l va endur al carrer Sant Pere, el segon al carrer Ramon Turró i el tercer al carrer Maó, qui també va guanyar el premi per votació popular.
0: I les festes de barri a Llavaneres arriben a Can Sants aquest dissabte 9 de maig. Martí Capçada.
9: Així és, com tu bé dius, Gemma, les festes de barri de Llavaneres continuen aquest dissabte 9 de maig amb una nova trobada al barri de Can Sants. Després del tret de sortida el passat 2 de maig a Sant Pere el Valís, la iniciativa arriba ara amb un sopar a la fresca i música amb DJ al carrer de Sant Pere. Amb aquesta proposta neix l'objectiu de dinamitzar la vida als barris i també fomentar la convivència entre veïns. L'activitat començarà a les 9 del vespre amb un sopar obert a tothom. Cada família podrà portar el seu propi menjar i beguda, però també hi haurà l'opció de comprar un tiquet per 6 euros que inclou un entrepà de botifarra a la brasa i una beguda. La recaptació es destinarà a l'entitat Llevaneres contra el Càncer. Durant la nit també hi haurà un servei de barra gestionat per aquesta mateixa associació i la vetllada continuarà amb música a càrrec d'un DJ. Les persones interessades, especialment el veïnat de Can Sants, ja poden reservar taula i tiquets de sopar a través d'un formulari habilitat al web.
0: Gràcies, Martí. I Canet de Mar impulsa dues xerrades per orientar famílies en la criança d'infants i adolescents. A Ràdio Canet.
6: L'Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, organitza per aquest dijous dues xerrades adreçades a famílies per oferir eines i orientació en l'acompanyament dels fills i filles en diferents etapes del seu desenvolupament. Les sessions se centraran en la infància i l'adolescència i proporcionaran recursos pràctics per reforçar els vincles familiars i afavorir el benestar emocional. Rosabel Madrid és regidora d'Educació.
11: Hi ha dues xerrades adreçades a famílies que us poden ajudar a moments claus de la criança, perquè segur que alguna vegada t'has preguntat: ho estic fent bé? O com els acompanyo quan comencen l'escola? Com gestiono els canvis als primers anys? I més endavant, com entenc l'adolescència sense perdre el vincle?
6: La primera xerrada es titula Escola i família, l'inici d'una bona relació, i tindrà lloc a les 5 de la tarda al tema C Odeon. S'adreça a famílies amb infants en educació infantil. A les 6 de la tarda i en format online es farà la segona xerrada, que porta per títol La dificultat d'acompanyar els adolescents, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Està adreçada a famílies amb joves d'entre 12 i 16 anys. Per participar-hi cal inscriure's omplint un formulari que trobareu al web municipal.
0: Més qüestions. Margarita Valls és la nova presidenta de Càritas Calella. Sergi Ferrer.
1: Càritas Calella ha iniciat una nova etapa amb la renovació de la seva junta el passat mes de març, situant Margarita Valls al capdavant. Tot i el relleu, l'entitat manté una línia continuista, ja que la majoria de membres ja formaven part de la junta. La nova presidenta ha explicat que el seu nomenament va arribar a proposta de qui fins fa poques setmanes ocupava el càrrec, mossèn Cinto Busquet, i amb el suport unànime de l'equip.
12: Mossèn Cinto, que era el president, va dir que ell havia de ser només conciliari, que ell el càrrec de president no era el que tenia que desenvolupar, i em va dir que fos jo la presidenta. Va proposar-ho aquell mateix dia, jo vaig quedar així una mica... Bueno, jo ja formava part de la Junta feia anys. Vaig quedar una mica sorpresa, va haver-hi votacions i tothom va dir pues, que ho sigui la Margarita. Dic, bueno, pues vale, pues serà la Margarita. I aquí estic, però sincerament, vull dir, ja fa anys que estic a dintre de Càritas i de la Junta formo part també fa temps. Vull dir que continuarem desenvolupant les nostres tasques pues, el millor que puguem.
1: Un dels pilars econòmics de l'entitat és el Rober, que actualment és la principal font d'ingressos de Càritas Calella. Hi participen 21 persones voluntàries i els recursos obtinguts amb la venda de roba de segona mà que permeten finançar diversos projectes socials. Aquest dilluns, la nova presidenta, juntament amb Remei Moré i Sònia Pruna, han parlat del tancament de l'Economat del carrer Balmes a principi d'any. Segons expliquen, el canvi va generar incertesa inicial entre algunes famílies usuàries, especialment mentre s'implementava el sistema de targetes, una d'elles gestionades per serveis socials. El canvi de model ha comportat també un augment de persones derivades al menjador social del Poble Nou, que actualment serveix una cinquantena de dinars diaris. Des de la pandèmia, però, el servei ha canviat el format i ja no permet menjar-hi a l'interior. Càritas manté actius diversos projectes, els tallers d'acollida lingüística i el servei d'assessorament jurídic. L'entitat atén diàriament entre 6 i 10 persones noves en situació de vulnerabilitat, moltes d'elles amb problemes d'habitatge.
0: I a Palafolls, Can Batlle ha presentat la programació de l'estiu jove 2026 amb rutes i sortides lúdiques. Melina Morilla.
13: Així és, Can Batlle ha fet pública tota la programació prevista per aquest estiu pels joves de Palafolls i també Rodalies. Entre les activitats previstes destaca els Joves en Marxa, una ruta de 2 dies cap a Olot, on es dormiran tendes de campanya i es gaudirà de les gorgues. També el curs de premonitors i premonitores, que inclou una setmana de formació a Can Batlle i pràctiques al casal d'estiu. Sobre la ruta dels joves adreçada a nois i noies, des de l'organització han informat que l'objectiu és cohesió de l'activitat. Segons han dit, no cal que els participants siguin molts esportistes, és simplement una ruta per relaxar-se. Pel que fa a les activitats més consolidades, tornen les sortides a Estrella, a Waterworld i també a PortAventura. En ambdós casos, els joves disposaran d'un autobús que sortirà des de Palafolls. A més, el programa inclou un torneig de vòlei organitzat a Blanes. Les inscripcions per a aquestes propostes s'han de fer mitjançant una instància genèrica al web de l'Ajuntament. Van començar ahir i s'acabaran el 7 de juny. Tot i que el tràmit és telemàtic, l'equip de Can Batlle està a disposició dels joves al local del centre cada tarda per ajudar-los amb qualsevol dificultat dins del procés d'inscripció.
0: Gràcies. I l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, ja es pot veure a la Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar. Ona a Malgrat.
10: Sí, fins al 15 de maig, la Biblioteca La Cooperativa acull l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, un recull fotogràfic que mostra les conseqüències de la guerra entre Israel i l'organització paramilitar Hamas, conflicte iniciat en l'octubre de 2023 i que ha desembocat en un genocidi cap al poble palestí. Així ho va determinar l'ONU al setembre de 2025. La mostra fotogràfica compta amb la participació de 8 fotoperiodistes palestins, alguns d'ells premiats per millors fotografies. L'exposició arriba a Malgrat després de passar primer per Vic, on originalment comptava amb unes 100 fotografies, però per temes d'espai s'ha acabat reduint l'exposició a prop de la meitat. L'entitat Malgrat acull, juntament amb la Biblioteca i l'Ajuntament, ha estat l'encarregada de portar al municipi aquesta mostra. Després de l'exposició Malgrat, es preveu que aquesta es vagi mostrant a altres indrets de Catalunya.
0: Gràcies. I el Consell d'Infants a Palafolls convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada lúdica. Melina.
13: El Consell d'Infants té a punt ja la seva primera gran activitat. Després de rebre l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls a la ciutadania. L'activitat central del projecte és una visita guiada, dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes. Tal com han indicat els mateixos consellers, per poder avançar d'un punt a un altre del recorregut, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el proper dissabte 16 de maig a les 10:30 del matí a la plaça Major davant l'Ajuntament. Allà tindrà lloc la primera prova del joc. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. A banda de la visita, el Consell també ha posat en marxa altres iniciatives per fomentar la participació i el coneixement del poble. D'una banda, durant tot el mes de maig hi haurà una enquesta oberta a xarxes socials per saber quin coneixement té la població i, d'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà pròximament.
0: I en esports, el Premià de Futbol perd contra el Torroella i ha d'esperar i guanyar per salvar-se. Marc Tres Serres.
4: Sí, el Premià de Futbol va perdre contra els de Torroella de Montgrí del Baix Empordà 4-2 i haurà d'esperar una setmana més, com a mínim, per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts en les últimes 2 jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs, perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips descendits a segona catalana. Mal partit a Torroella, ja que el rival va anotar 4 gols amb un bon domini i els premianencs només van poder maquillar el marcador. Joan Bordallo i Malamín van anotar els gols. El proper duel serà directe entre Premià i Banyoles. Guanyar pot significar fer-se amb la permanència. El partit, diumenge, al Municipal a les 6 de la tarda.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: Com ja indicàvem aquest matí, de mica en mica la nuvolositat va en augment aquí a la comarca. De fet, ja s'han començat a produir els primers ruixats en alguns sectors del sud del Maresme. Precipitacions de moment poc important, però, com ja hem comentat, esperem que aquesta tarda les pluges es vagin fent més generals en el conjunt de la comarca. Unes precipitacions sempre irregulars, no plourà tot arreu, ni a tot arreu ho farà amb la mateixa quantitat, però com ja va passar ahir a la tarda i que a Tordera, per exemple, es van acumular 16 litres per metre quadrat, avui podrien tornar a tenir puntualment en algun sector doncs, precipitacions una mica més destacables. D'entrada s'espera una tarda en la qual els vents bufaran fluixos del sector sud, i la situació marítima continuarà com fins ara, dominada bàsicament per la maror a marees de mar de fons. Temperatures avui més o menys com les d'ahir. De cara a demà s'espera un temps tranquil, un temps més estable, de tota manera amb nuvolades a la tarda, sense descartar alguna gotellada puntual cap a l'àrea del Maresme Nord, i amb vent que continuarà fluix en conjunt, amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maror, amb lleugera mar de fons que anirà disminuint amb el pas de les hores. Les temperatures demà al migdia pujaran una mica, de nit es mantindran sense grans canvis, o fins i tot encara poden arribar a baixar una miqueta més en relació a la nit anterior. De cara a demà passat, dijous, tranquil·litat meteorològica, amb alguns núvols poc importants, i divendres, ara per ara, el temps que farà és una mica una incògnita, ja que alguns mapes ens donen pluja, altres no. Creiem que no hi haurà precipitació fins dissabte, però bé, en qualsevol cas, ja ho anirem veient al llarg dels pròxims dies.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Anirem veient l'evolució del temps als pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem tenim diferents seccions. Tenim música amb en Sergi Ferrer, qui ens presenta un nou grup, també a nous tastets de llengua amb en Martí Capçada. I tot això serà d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresme. No marxeu. Fins ara.
15: La xarxa de comunicació local.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: La xarxa de comunicació local.
1: Doncs va, som-hi, moment de fer el repàs a les xarxes socials. Avui amb la Melina Morilla. Bona tarda, Melina.
2: Hola, Gemma, què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu què tal, com va aquest dimarts?
2: Aquí estem, amb el dia una mica trist, però
1: sí,
2: bé, no?
1: Avui
2: així, l'ambient.
1: El temps està doncs, rarot, però vaja, per això ara farem aquesta secció de xarxes per animar-nos. Al Maresme, què podem destacar avui, Melina?
2: Doncs no sé si és molt animada la notícia que us porto de la comarca, però la Fundació Maresme ha impulsat una nova campanya, en aquest cas es diu Error 404, per crear un centre ocupacional davant la manca de places. La manca de recursos per l'atenció de persones adultes amb discapacitat intel·lectual ha arribat a un punt crític al Maresme. De fet, la Fundació Maresme, per això, ha presentat oficialment la seva iniciativa Error 404, centre ocupacional no trobat. Una acció de sensibilització i captació de fons que pretén revertir la situació de vulnerabilitat que viuen actualment més de 60 persones que no poden accedir a cap recurs ocupacional. Aquesta xifra, segons adverteix l'entitat de Mataró, podria créixer pròximament a causa de la graduació de nous alumnes provinents de l'Escola d'Educació Especial Les Aigües.
1: Molt bé, això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què és notícia?
2: Doncs l'Iran ha acusat els Estats Units de matar 5 persones d'embarcacions civils. Sobre el paper, la treva entre Estats Units i l'Iran continua vigent sobre el terreny, però les accions armades dels dos països en les últimes 24 hores indiquen el contrari, la tornada de les hostilitats a gran escala sembla més propera que mai. Mentre aquest dimarts els Estats Units han anunciat la destrucció de 6 llanxes militars de la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que s'encarregaven d'impedir el pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, el règim dels ayatolars ho ha desmentit i ha afirmat en un comunicat oficial emès per la televisió estatal que l'atac de l'exèrcit nord-americà ha provocat la mort de 5 civils. L'acció armada de Washington s'ha produït l'endemà de l'atac iranià contra refineries dels Emirats Àrabs Units i d'Oman.
1: I el tema curiós del dia, Melina?
2: Doncs tampoc és una notícia positiva avui, i és que almenys hi ha 8.000 persones sense llar només a Barcelona. Entre les persones que dormen en tendes no hi ha només estrangers, i és que això és el que sempre es pensa, sinó que, per exemple, a l'altra punta de la ronda litoral, a la Vila Olímpica, al matí de Catalunya Ràdio ha parlat amb persones de nacionalitat espanyola que també s'han vist abocats a viure al carrer. Segons algunes de les declaracions, la imatge estereotipada de persones sense sostre a Quitobre sempre i al mateix lloc respon a una part petita de la població sense llar. Tot i això, diuen, hi ha molta diversitat. Ho ha explicat al programa el director de Polítiques Públiques i Drets Socials de l'Institut Metròpoli, Albert Sales. Un altre testimoni ha relatat com es va veure sense més opcions que viure al carrer. Segons ha dit, tenien un restaurant amb la seva dona, el van haver de vendre, es van separar i ho van dividir. Amb el que li va quedar no li va donar per trobar cap lloc per viure, malauradament.
1: Déu-n'hi-do, avui les xarxes plenes de notícies, doncs, com ja has explicat, Melina, no molt positives, però vaja, anem amb la pregunta del dia, a veure si ara sí ens animem una mica. Va, som-hi. Doncs va, què estem preguntant avui a l'Ona Maresme, Melina?
2: Avui el que volem saber és si els nostres oients són esperançadors i consideren que millorarà la situació de l'habitatge. Hi ha 3 respostes, espero que sí, no crec o estic segur o segura que sí que millorarà.
1: Perfecte, doncs veurem si els nostres oients són optimistes o no. Melina, gràcies, com sempre, fins ara.
2: Fins ara.
0: Estàs escoltant Ona Maresme, a la teva ràdio local.
1: La Biblioteca La Cooperativa acull l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, un recull fotogràfic que mostra les conseqüències de la guerra entre Israel i l'organització paramilitar Hamas. Avui en parlem amb l'autora de l'exposició, l'Agnès Juster.
3: Bé, parlem de l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, que organitza Malgrat Acull, la Biblioteca, la Cooperativa i l'Ajuntament. I, de fet, avui parlem amb l'autora de l'exposició, que es diu Agnès Juster. Bona tarda, Agnès.
4: Bona tarda.
3: Bé, en primer lloc, què ens podem trobar en aquesta exposició? De què va?
4: Bueno, són un recull de fotografies que varen fer 8 fotoperiodistes de palestins, i doncs es poden veure, es pot veure què passava, no? Les imatges que potser doncs no veien per la tele, doncs es pot veure què passava.
3: Mm-hmm. Què en sabem d'aquests fotoperiodistes? És a dir, bueno, com bé dius, són de Palestina. Ens pots facilitar més informació d'ells, una mica qui són, la seva experiència?
4: Són de Gaza, són 6. Els seus noms són en Saber, Rames, Labut, Labet, en Mohamed i en Kamis. I després de la part de Cisjordània hi ha la Diana i l'Anne, que l'Anne l'he posat perquè, bueno, va ser bastant difícil contactar amb periodistes de Cisjordània. Realment és una noia francesa, però que viu fa molts anys que viu a Palestina. Mm-hmm. Llavors, bueno, tots ells són fotoperiodistes, que molts d'ells han guanyat premis. De fet, hi ha en Saber Nuraldin, que recentment l'hem pogut veure a TV3, perquè ha guanyat, ha estat nominat com a finalista del foto d'any del WordPress Foto, i, bueno, i una d'aquestes fotos està a la col·lecció.
3: Mm-hmm. Val. Has dit que eren 6 fotoperiodistes, veritat? O en total són 8? No m'ha quedat clar el número 1.
4: En total són 8.
3: Vale. Aquí anava jo una mica amb com va ser que tu un dia et vas despertar i vas dir, mira, vull fer una exposició de fotografies de Gaza i em poso en contacte amb gent d'allà. És a dir, què se't va passar pel cap i com va sortir tot?
4: Bueno, doncs era una mica la frustració que tenia. Sentia com una mica, sí, no?, frustració de que jo estava seguint doncs, tot el que estava passant, tot el genocidi de Gaza, amb imatges, els seguia per Instagram, perquè és, doncs, és una eina que, doncs, que pots obtenir molta informació, no? I els seguia molts periodistes, fotoperiodistes, no? I després jo, quan veia, no, que aquí, doncs, els nostres mitjans, doncs, que no podien ja transmetre, no?, aquestes imatges tan brutals que estaven passant. I jo sempre pensava, clar, és que no és el mateix que et diguin que han matat un nen que veure'l, no?, en els braços del seu pare o la seva mare. I, bueno, doncs, jo el que vaig voler va ser, doncs, poder fer arribar no, a la meva terra, a casa meva, doncs, aquestes imatges, que realment és el que impacta i el que fa, doncs, que una persona pugui empatitzar molt més amb l'altra persona.
3: Mm-hmm. Sí, perquè a part de les imatges s'inclou informació, s'inclou alguna dada més per la gent, o és un recull d'imatges només?
4: És un recull d'imatges i, bueno, cada fotografia, doncs, té una petita informació, que és la que el mateix fotògraf em va facilitar, i després, doncs, també podreu veure, doncs, una mica d'informació de cada fotoperiodista, també. Hi ha una petita, un full, doncs, d'una informació de cada un.
3: Quantes fotografies hi ha en total a l'exposició?
4: L'exposició completa són 100 fotografies. Aquí, malgrat... ostres, ara m'has agafat així. Crec que n'hi ha 40, 43 o 46 fotos, hi ha, déu-n'hi-do.
3: O sigui, 43 fotos, però en total l'exposició completa són 100.
4: Són 100 fotografies, mm-hmm. Sí.
3: Val. Entenc que Magrat, perquè ens han dit, és el segon municipi al qual portes aquesta exposició. El primer va ser a Vic, si no m'equivoco.
4: El primer va ser a Vic, sí.
3: Quan va ser? A Vic?
4: Va estar... El novembre va estar. Uh-huh. En principi només havia d'estar al novembre, però després vam arribar a un acord i la vam poder tenir fins després de les festes de Nadal.
3: Molt bé. I més que res, per tenir-ho com a precedent, quina valoració o com va anar aquesta exposició? Quina va ser la percepció de la gent?
4: Doncs molt bona. Evidentment que hi havia gent... És una exposició impactant, no? Llavors hi havia gent que ens deia, doncs, que a vegades, doncs, hi havia hagut d'anar una segona vegada perquè no havia acabat la primera, o d'altres, doncs, ens deien, ostres, doncs, moltes gràcies, no?, perquè és això, que són imatges quotidianes que, doncs, no arribaven, no?, en aquells moments als mitjans normals d'aquí. Uh-huh. I, bueno, sempre hi ha algú que diu això és innecessari, també, però no, vam tenir una molt bona rebuda.
3: Val, perquè les imatges que surten, a veure, entenem que estem parlant d'un conflicte on sí, si hi poden haver imatges, sí, entenc que són imatges dures, no? No sé, no vull ser tampoc morbós, però
4: què
3: es poden veure les imatges?
4: Jo dic que és del dia a dia. Hi ha, evidentment, hi ha escenes molt doloroses d'infants, però també doncs, n'hi ha un

0: Ara ho acabaré d'obrir perquè realment encara no ho he posat com molt a mans de totes les organitzacions, així que són més propenses, però sí, tenim bueno, bons sentiments, no?, en això, de que han tingut sempre bona rebuda i estem molt contents.
1: Agnès, ja sé que potser... Bueno, és una pregunta personal, però bé, també l'exposició també equival a una certa crítica, no? Que és una exposició crítica sobre la guerra, entenc. Voldria saber la teva opinió sobre el conflicte de Gaza, què et mereix aquest conflicte i com creus que s'hauria d'actuar?
0: Bé, bueno, doncs, sens dubte és un genocidi i em porta molta vergonya, una mica vergonya com a societat, com als nostres polítics, no?, que aquesta incapacitat de frenar aquestes brutalitats, i sí, ràbia, no?, una miqueta el que... El que va generar una miqueta en general.
1: També tenim part de responsabilitat de població, o que som una mica, estem a l'expectativa del que passa,
0: entenc, sempre podem fer coses. Sempre podem fer coses. Però, evidentment, aquí, per exemple, la Unió Europea, Europa, calla molt, no? I fins i tot en alguns moments s'ha posat a favor de l'agressor. Llavors, bueno, jo crec que hem de fer molta més pressió als nostres polítics. Val. Als nostres polítics, sí.
1: Després d'aquesta exposició, no sé si, Agnès, ens vols adelantar algun projecte futur teu. No sé, clar, és que parlem una mica també des del desconeixement, eh? No sé què, sí. Quina és la teva professió, què et dediques, més que res, perquè, no, clar, no sé si això ho has fet per moto propi, de dir, mira, vull portar això, o que ja va vinculada a la teva professió. I
0: no,
1: vols...
0: no, jo soc infermera, però formo part d'un grup que es diu Grup de Solidaritat amb Palestina d'Osona.
1: Ah.
0: Tot i que, bueno, això sí que va sortir una miqueta de mi, no?, d'això que et deia, d'aquesta impotència de sentir que faltava alguna cosa per ajudar la societat, no?, a obrir els ulls.
1: És la primera exposició que fas?
0: Sí, tant. De fet, per sort, aquí, quan la vam exposar a Vic, vaig tenir l'ajuda de dos fotògrafs que em van orientar una miqueta també a veure com s'havien de posar les fotografies, com triar-les, no? Mm-hmm. Ho van fer tot conjunt.
1: Molt bé. I ja després d'això, t'animaràs a portar a terme futures exposicions?
0: A veure... Aquesta exposició, que sí que espero que, i tinc bona sensació, diguem-ne, que sí que anirà voltant, i això, doncs, això em fa sentir com molt bé. I com a dintre del grup de solidaritat, doncs, bueno, anem fent projectes. De fet, ara fa un mes vam acabar un cicle de cinema a palestí, i també ara hem tret, doncs, un llibre de poemes, no?, un recull de poemes de gent de per aquí a Catalunya. Vull dir que, bueno, anem fent projectes i sí, sempre mantenint una miqueta al cap Palestina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs Agnès Juste, autora d'aquesta exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la tarda.
0: Molt bé, m'agradaria agrair a Malgrat Acull que hagi acceptat aquesta exposició. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, pues gràcies a tu també, Agnès, que vagi molt bé.
0: Vinga, adéu. Merci, adéu.
2: Molt bé, seguim a l'Ona Maresma. Ara és moment de les efemèrides, el tal dia com avui que ens presenta en Marc Tres Serres. Marc, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Gemma. Molt bé, com vas?
2: Perfecte, també molt bé. Avui sí que m'has repreguntat, com estic?
3: Sí, i de fet, si estàs atenta, ahir també ho vaig fer perquè vegis que t'escolto.
2: Molt bé, perfecte, Marc. A veure, va, comencem.
3: Som-hi.
2: Què tenim avui? Què ens expliques?
3: Doncs mira, anem força enrere, anem al segle XIX, primer de tot, per explicar una efemèride en format periodístic, que sempre van bé per tenir en compte que nosaltres també som una emissores conjuntes que fem un programa radiofònic. El 1864 va néixer Nellie Bly, pionera del periodisme d'investigació, destacant per denunciar injustícies socials. Per exemple, es va infiltrar en un manifest

0: Com i fent-se passar per boja i va exposar les terribles condicions i abusos que patien les internes. Els seus reportatges van provocar reformes reals com millores en els hospitals psiquiàtrics i més inversió pública. També va denunciar l'explotació laboral i la corrupció, sovint posant en risc la seva pròpia seguretat. Nellie Bly es va fer mundialment famosa, però per donar la volta al món en 72 dies, 8 menys que Jules Verne, per demostrar que les dones podien viatjar soles sense protecció.
1: Molt bé, doncs una efemèride molt important pel periodisme i també per les dones. Més coses, què més ens expliques?
0: Seguim al segle XIX, el 1818 va néixer l'alemany Karl Marx, conegut per ser el principal ideòleg del comunisme, juntament amb Friedrich Engels. Va viure gran part de la seva vida fora d'Alemanya per motius, evidentment, polítics, i ho va fer a Londres. El 1848 va publicar Manifest Comunista, un dels textos polítics més influents de la història. D'altra banda, una de les seves obres també principals és El Capital, que analitza el funcionament del sistema capitalista i les seves desigualtats. Aquestes obres van influir profundament en revolucions i sistemes polítics del segle XX, com per exemple la famosa Revolució Russa.
1: Molt bé, i després d'aquestes dues efemèrides, més en clau històrica, anem amb l'efemèride musical. Què tenim?
0: Doncs mira, avui parlarem de la cantant anglesa Adele. No sé si n'ets fan, Gemma.
1: Fan no, però he de dir que m'agrada, que és una cantant que sí que té cançons molt bones, al meu parer, i per tant, doncs, sí, podríem dir que sóc una mica fan.
0: A veure si l'hem encertat amb la cançó. Ara de seguida direm quin és, però primer coneixem una mica Adele, coneguda per la seva veu potent i emotiva, amb influències del soul, el pop i el jazz, la seva capacitat d'expressar sentiments és una de les claus del seu èxit. Ha guanyat múltiples premis, com Grammys, discos com el 25 i el 21, que han batut rècords de vendes a tot el món, convertint-la en una de les artistes més venudes d'aquest segle XXI. Temes com Someone Like You, que estem escoltant de fons, o Hello, han marcat una època i són considerats himnes del pop contemporani. Escoltarem, com dèiem, Someone Like You, una cançó que parla sobretot d'una ruptura amorosa i de l'acceptació del final d'una relació. No sé si en algun moment, Gemma, te l'has arribat a posar aquesta cançó en moments de desconnectar, d'estar tranquil·la, d'estar amb tu mateixa.
1: Segur, seguríssim. El que passa que les cançons d'Adele, ella té una veu potentíssima i preciosa, i les cançons també són molt boniques, però sí que són una mica nostàlgiques i que quan escoltes Adele tens aquell punt, no, d'estar com melancòlic, una mica més trist, potser, no sé si a tu et passa,
0: sí,
1: també.
0: Sí, totalment. Hi ha molts tipus de cantants i cançons que et porten a estar així. I a mi, per exemple, aquesta cançó que està sonant m'agrada molt, no per recrear-me en moments que estic un pèl trist, sinó per estar tranquil, sobretot, o quan vaig al cotxe i vull tranquil·litat, tot i anar acompanyat amb música.
1: Doncs,
0: a més, aquest piano, perdó, Gemma,
1: sí,
0: és maquíssim.
1: No, Adele és una artista, doncs, de peus a cap, i de fet, fent una cerca ràpida, perquè a mi em sonava que va tenir diferents problemes de salut. De fet, la van haver d'operar el 2011 a les cordes vocals, que per tant, si no arriba a sortir bé el tema, amb la seva professió s'acaba, i també ha patit també altres dolències, ciàtica i una infecció a l'orella, a l'oïda, que li va provocar una pèrdua auditiva temporal, que per tant el tema de l'oïda també és molt important pels cantants, o sigui que no ho ha tingut gens fàcil.
0: No, com Mozart, de fet, que en van parlar un dia també l'Ona Maresma, que va perdre part de la seva oïda, o completament. Ell, esperem que, clar, més endavant, amb l'època que estem, s'ha pogut recuperar i ens n'alegrem moltíssim.
1: De fet, mira, encara sobre l'Adele i les malalties que ha patit, una que m'ha cridat molt l'atenció, el trastorn afectiu estacional, que és degut a la falta de llum solar.
0: Hosti, això,
1: sí, sí.
0: O perquè està composant molt, o perquè sempre s'ha de protegir, entre cometes. Ostres, m'agradaria saber per què li ha passat això.
1: Sí, això entenem que quan no et dona la llum del sol, sens dubte t'afecta l'estat d'ànim, però que et pot arribar a provocar un trastorn o una malaltia. O sigui que millor que sortim al carrer i que ens doni el sol, perquè...
0: Exacte, que els focus això no et donen, la vitamina que necessita el cos i la
1: pell. No. De fet, molts països ho sabem, o sigui, no és... cap cosa desconeguda. Molts països que no reben llum solar durant moltes hores al dia és els que tenen les taxes de suïcidi més elevades del món. Sí, crec que som uns privilegiats, Marc, per viure al Mediterrani i precisament també per viure al Maresme. Perquè aquí
0: no,
1: tenim...
0: No, estic totalment d'acord amb tu.
1: Tenim moltes
0: això
1: hores de sol.
0: Això penso molts cops.
1: Sí, eh?
0: I tant.
1: Agraeixes, sí, no, la vida haver nascut aquí?
0: Sí, la veritat que sí. És un lloc preciós que a mi m'agrada, per això mateix m'agrada molt viatjar, que això ja ho hem parlat també altres vegades, però sempre tornar aquí.
1: I Tordera, t'agrada Tordera o t'hagués agradat viure o néixer en una altra població?
0: No, jo estic molt content amb Tordera, sincerament. Potser no és el poble més maco del món, però sí que té... O sigui, en global, no? Hi ha pobles que dius, ostres, és preciós, miris on tu mires. Aquí a Tordera, òbviament, hi ha zones. Però tenim la muntanya, tranquil·litat, llocs per caminar, el centre és tranquil, tenim a prop la platja, no em queixo gens.
1: La platja està a prop?
0: Molt. La platja que tinc més a prop està a 7-8 minuts.
1: Caminant, no.
0: No, caminant no, hem d'agafar el cotxe, això sí.
1: Clar, clar, clar, no tot pot ser bo, eh?
0: No, no, no.
1: Doncs, Marc, tu què ets més, de platja o de muntanya?
0: Les dues m'agraden molt. Potser gaudeixo més amb els paisatges de muntanya. Ara una posta de sol a la platja o aquestes platges planes amb la sorra fina, uf, també m'agraden moltíssim.
1: I escoltant Adele de fons, eh? Tot plegat, una fantasia.
0: Sí, sí, crec que està quedant molt ben lligat, ara que gairebé m'hi puc imaginar, la platja.
1: I tant. Doncs va, amb aquesta cançó que ens has presentat, Someone Like You, d'Adele, Marc, arribarem al punt de 57. Gràcies per tot, fins ara.
0: Fins ara.

0: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per l'economia catalana a causa de la guerra a l'Iran. Situa el PIB en un 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en un 3, un punt més. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, un fort impacte en el creixement econòmic. El cap de Gabinet d'Estudis Econòmics és Joan Ramon Rovira.
3: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
2: I Barcelona obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira a Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Raquel Gil és tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
4: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés, i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació.
2: I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva per la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat. El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar en el seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració delictiva perquè no tenen més fills. I l'home mort a Salt, presumptament a mans de la seva parella, es va dessagnar per una ganivetada a la cama. La víctima i l'agressora ocupaven un traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable dels fets es va entregar ahir a la tarda a la comissaria i els va reconèixer. La dona continua a hores d'ara detinguda. I l'Orfeó Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat barcelonina commemora el centenari amb un concert a l'Auditori de Barcelona el dia 16 de maig amb Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: I tot seguit el cafè més remenà entre els arxius de la comarca. Melina Morilla, què ens expliques avui?
6: Doncs avui hem de destacar la trajectòria d'una entitat malgratenca. Parlem del Cineclub Garbí, que un 5 de maig del 86 obtenia el premi a millor cineclub. Un premi que llavors atorgava la Generalitat i diferents rotatius de l'època, com el Punt Diari, se'n feien ressò. En concret, el Cineclub Garbí de Malgrat guanyava el premi al millor cineclub corresponent a la quarta edició dels Premis de Cinematografia de la Generalitat de Catalunya, atorgats en una cerimònia presidida pel conseller de Cultura de llavors, Joaquim Ferrer, conjuntament amb altres finalistes com el Centre de Lectura de Reus o el Cineclub de l'Hospitalet. Al final, el premi de 250.000 pessetes i la distinció com a cineclub que ha sabut oferir millor al públic una programació atractiva i formativa alhora. Era per aquest cineclub malgratenc que llavors ja comptava amb 16 anys d'història. La temporada 85-86 al Cineclub Garbí oferia 11 títols escollits segons les possibilitats econòmiques i fent una tria equilibrada de pel·lícules exòtiques, de cinema històric, art o assaig. La seva activitat cinèfila s'emmarcava entre finals d'estiu i principis de primavera, amb un pressupost que rondava les 350.000 pessetes. Aquell any, de fet, també presentaven una mostra de cinema català als 70 socis i més de 150 simpatitzants. La història del cineclub arrencava el gener del 70, fruit de la iniciativa del jovent que es movia a l'entorn del centre parroquial. Llavors era només un grup de cinema fòrum i un dels pocs àmbits en què es podien debatre temes transcendentals. Més tard es convertiria en el Cineclub Garbí, associat a la Federació de Cineclubs de Catalunya, i que manté una estreta col·laboració amb els cineclubs de Lloret o de Calella, arribant fins a dia d'avui.
5: Perfecte, Melina, moltes gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.

0: I l'Ajuntament de Malgrat ha posat en marxa una campanya per reduir la població de coloms al municipi. Precisament avui hi parlem amb l'empresa gestora d'aquestes aus i el seu responsable, Aniol Puig.
1: Bé, seguim parlant de coloms. El consistori ha posat en marxa una nova campanya per controlar la població d'aquests ocells a Malgrat. Per parlar de com es fa aquesta gestió, en parlem amb l'empresa Càrrec, que es diu Gestió de Residus i Biodiversitat SL, i concretament amb el seu responsable, Aniol Puig. Bon dia, Aniol.
2: Hola, bon dia, encantat.
1: Igualment. Aniol, en primer lloc, teniu dades de quants coloms tenim a Malgrat?
2: Sí, aproximadament nosaltres fem un cens anual cada any a Malgrat per veure l'evolució. El darrer cens que es va fer va ser el 2025. Estàvem parlant que aproximadament hi ha uns 1.100 coloms a la ciutat, o no, al municipi, i d'aquí uns quantes setmanes es repetirà el cens per mirar quina tendència té aquesta població. Però sí.
1: Tenim entès que una de les responsabilitats de l'empresa, no?, és fer una auditoria de les molèsties, danys a la població i a les activitats econòmiques que poden provocar els coloms. En el cas de Malgrat, com perjudica aquesta quantitat de coloms?
2: Sí, us explico una mica el funcionament de la nostra metodologia. En el moment de realitzar el cens, a banda de comptabilitzar quants coloms hi ha en el municipi, que és relativament important, però realment el que ens hem de centrar són els focus d'aquests individus i on causen les molèsties. És a dir, nosaltres si tenim 200 coloms en una plaça però no molesten, ens és igual que hagin aquests 200 coloms a la plaça. Ara bé, si hi ha 3 coloms que cada dia caguen sobre una fruiteria, doncs hem d'intentar incidir sobre que aquests coloms no molestin en aquesta fruiteria. Llavors, a banda del cens i de mirar quina distribució tenen els coloms en el municipi, el que fem és una auditoria de danys, que consisteix en detectar els punts afectats per coloms a la ciutat, principalment en forma d'excrements o de nius, i en funció d'això també vam mirar per què aquests coloms estan allà situats. És a dir, pot ser que hi hagi un punt on puguin nidificar de forma comunitària, pot ser que la gent els doni de menjar, doncs identificar aquests focus i a partir d'aquí poder valorar quina gestió se'n pot fer. Llavors, a banda d'aquesta auditoria dels danys, doncs també el que fem és, i des de l'Ajuntament, s'ofereix un servei gratuït d'atenció ciutadana, és a dir, que qualsevol ciutadà de Malgrat pot entrar una instància a l'Ajuntament, nosaltres els truquem al cap de poques hores o com a molt un dia d'haver entrat a aquesta instància, contactem amb ells, els fem una visita personalitzada i presencial per veure quina molèstia és. En el cas de Malgrat, generalment, les molèsties que són derivades de presència de coloms tendeixen a ser punts de repòs i d'aquests individus, que generalment són algun ampit d'alguna finestra, alguna brana d'algun balcó. Doncs això, en aquests casos, el que es fa és assessorar a la vida sobre quines mesures es poden aplicar i solucionar el problema de forma estructural, és a dir, aplicant alguna mesura, ja siguin algunes pues, alguna xarxa, algun cable, i així s'evita el problema.
1: Aquestes incidències dels coloms, a quines zones concretes de Malgrat passen?
2: Principalment en el centre de Malgrat, la zona més del casc antic, principalment perquè són edificis més vells, amb molt més ampits i repises a les façanes, amb més balcons que donen en el carrer, carrers més estrets, que són el que els coloms els agrada més. A les afores i Malgrat, els carrers són molt més oberts, cases més baixetes, llavors en aquestes zones els coloms estan tan a gust i no causen tantes molèsties.
1: Quins efectes pot tenir, diguéssim, l'impacte de tants coloms al nostre municipi?
2: Molèsties principals, com us deia, és principalment l'acumulació d'excrements, que això pot repercutir en un deteriorament de béns tant públics com privats, ja sigui, no sé, bancs a les places, parcs infantils, cases, per exemple, en els ampits o en els balcons, això causa moltes molèsties i pot arribar a degradar estructures, perquè al final els cements porten àcid i acaben degradant. I, per altra banda, també el risc sanitari que pot comportar. És a dir, hi ha molts estudis que evidencien que els coloms porten fins a 60 patògens en els excrements, o poden arribar a portar. Llavors, aquests patògens el que poden fer és provocar malalties als 7 mesos a la ciutadania. No és algo molt habitual, però sí que s'ha estudiat que això en persones immunodeprimides pot arribar ser un problema greu. I sobretot també en zones, per exemple, en aquestes places que comentàvem tan afectades, també són zones on generalment a les tardes els infants van a jugar, juguen a terra, llavors aquí sí que també pot ser que hi hagi un problema greu amb salut pública.
1: I com es transmet? A través de l'aire? A través del contacte directe amb els excrements o amb els ocells?
2: Per les dues maneres, és a dir, per l'aire hauria de ser condicions molt específiques. És a dir, us he d'imaginar, per exemple, unes golfes que estan ocupades pels coloms. Si entres en aquestes golfes i no hi ha ventilació d'aire, pot ser que tu acabis contagiat i d'aquests patògens. Per altra banda, pel contacte directe, sobretot amb excrements que poden haver-hi en el terra, en parcs infantils, si aquestes mans van després a la boca, també pot arribar a contagiar.
1: Clar. Com entrem en matèria a l'hora de realitzar... Com realitzeu la gestió per reduir la població de coloms? Quin és el procés que feu?
2: Principalment intentem centrar totes les actuacions en la gestió de punts d'alimentació, que aquí a Malgrat potser és el focus principal de la presència de coloms en el municipi, és a dir, des de l'Ajuntament també s'ha iniciat una campanya o estarà a punt d'iniciar-se per limitar que la gent alimenti els coloms de forma voluntària en aquests punts de la ciutat, perquè aquest fet genera que els coloms tinguin més aliment, es reprodueixin més i a part que no s'entrin més coloms en el mateix punt, que de forma diària. Llavors és un problema molt greu i és on s'està intentant incidir més. L'altre focus important on destinem més esforços és en la gestió de punts de cria. Vale? Els coloms generalment el que fan és utilitzar espais relativament amplis on puguin generar una colònia i criar de forma comunitària en un mateix lloc. Ja sigui unes golfes abandonades, un edifici buit, balcons buits, edificis de pisos que que no hi viu ningú, doncs fan com una cria comunitària en aquest punt i formen una colònia important i un focus important d'individus en els quals també incidim molt. Vale? Llavors, també, atenció ciutadana, que al final és, de vegades, posant unes pues en un ampit o en alguna brana d'un balcó per solucionar el problema. I, per últim, són les captures. Les captures es realitzen de forma molt puntual a la ciutat. O sigui, aquest any, de fet, encara no seran tot de terme cap. Simplement es fan aquells punts on hi ha una sola població molt, molt elevada de coloms, doncs sí que fan captures molt puntuals d'individus per intentar rebaixar-ho, però sempre això, molt puntuals i durant l'any, ja dic, aquest any tampoc se n'ha dut cap a terme.
1: Una vegada feu la captura, què es fa amb aquests coloms?
2: Aquests coloms generalment es porten a un veterinari i es sacrifiquen. Es sacrifiquen sempre seguint el benestar animal, si tenies criteris i benestar animal i la llei, per capturar coloms des de l'Ajuntament es sol·licita una autorització en el departament, que conforma que tu has d'argumentar els motius pels quals fas les captures d'aquests coloms i també has de justificar quines mesures s'has fet prèvies per intentar solucionar el problema. Això ho podem acreditar molt fàcilment. Llavors, doncs és això, estan aquestes captures i vés amb supervisió i veterinari, nosaltres tenim un veterinari a l'empresa, doncs es procedeix en el sacrifici sempre complint amb el criteri de benestar animal i sense patiment animal.
1: Val, li pregunto ja una coseta també com a expert ja, perquè estem sentint, doncs coneix molt del tema. Hem rebut també queixes, no?, per part d'entitats animalistes que proposen, no?, alternatives per gestionar aquests coloms i jo li dic un parell que ens ha semblat destacat. A veure què sembla o quina opinió en té. La primera és l'ús d'uns pinços anticonceptius que el que faria seria reduir la població d'aquests coloms sense la necessitat d'arribar a les captures. Llavors, m'agradaria saber què n'opina d'aquest aspecte, si aquests pinços són efectius, si generen problemes als animals...
2: Mira, jo no seré el que us digui que no funciona, sinó que hi ha estudis que sempre fets a la ciutat de Barcelona, fets per l'Agència de Salut Pública de Barcelona amb el Museu d'Història Natural de Barcelona, que evidencien que la gestió... Aquest pinxo es diu... està tratat amb nicarbacina, vale? Es tracta d'un pinxo que està recobert amb antibiòtic, llavors el que fa és que aquests coloms es mengen aquest antibiòtic i com a efecte secundari, en principi hauria d'esterilitzar els coloms. El problema que hi ha aquí és que no pot regular quina quantitat menja cada colom, és a dir, no pot regular l'efectivitat que fa aquest antibiòtic a cada colom, i a part dels coloms que van a menjar allà i van a menjar altres espècies protegides com els pardals, per exemple. Llavors, pot ser aquesta causa, que aquest pinso estigui afectant només en individus més petits, com poden ser els pardals, que no pas amb els coloms. Va. I com us comentava, ja diguem, estudis científics de la ciutat de Barcelona que evidencien que no resulta efectiu. Els factors limitants de població i de coloms d'àmbits urbans són la disponibilitat de menjar i disponibilitat de llocs de cria. Si aquests dos factors segueixen iguals durant tot l'any, ja pots esterilitzar coloms, que vindran altres coloms a menjar el menjar que els altres no es mengen. Per tant, és una gestió que ha d'anar no tant amb extreure coloms de la ciutat, sinó ha d'anar molt més en gestionar els motius pels quals hi ha aquests coloms a la ciutat.
1: Clar. Ah, no, a més, aquests pinsos en concret, són d'ús temporal. Entenc que quan es deixa de repartir els pinsos als animals, ja... s'ha de mantenir l'alimentació constant d'aquest pinso anticonceptiu perquè deixin de criar. Quan una vegada deixes d'alimentar-los així, poden...
2: Sí. I a part d'això, que és un antibiòtic, que pot ser que al cap de 3 anys els coloms generin resistències a aquests antibiòtics i no siguin efectius, que ja demostren estudis que ja no ho són, però dic que en el cas que fossin efectius, pot ser que en uns anys ja tenin resistències als coloms en front d'aquests antibiòtics i no els causin cap efecte.
1: I l'altre punt era construir com casetes o punts concrets per la gestió de...
2: Sí, allunyats... colomats artificials.
1: Correcte. Això també és útil, clar, pràctic o no serveix de res?
2: Sí, és útil, però generalment això, en lloc de construir nosaltres un colomar artificial, que fem de vegades és, si hi ha un focus de coloms, que us deia, una casa abandonada on hi ha els coloms a dintre criant, el que fem és, de vegades, mantenir-la oberta, si no és un lloc on generi molts problemes, mantenir-la oberta i gestionar els ous que es van creant aquí dintre, vale? Llavors acaba fent una gestió de la població, com si fos un colomar artificial, però en lloc de construir-lo, doncs ja utilitzes immobles que estan ocupats per coloms per fer aquesta gestió. Això sí que es pot dur a terme sense problema. Així, malgrat, incideixo que no hi ha cap edifici tan gran com per poder fer això. Vale, hi ha altres ciutats molt més grans que sí que gestionem, que es podria dur a terme, i de fet ho fem, aquest tipus de gestió.
1: I ja està, i ja ho tindríem. Moltes gràcies.
2: Molt bé, gràcies, vagi bé.
1: Vagi bé, adéu.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
0: Seguim avançant a l'Ona Maresma. Normalment els dimecres toca parlar de música, però en aquest cas parlem de música aquest dimarts. Nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, que sempre ens parla de bandes i artistes al Maresme. Avui ens parla d'Andana, una banda d'arrels reggae nascuda a Mataró l'any 2016, amb la voluntat de portar l'essència del reggae més clàssic cap a una proposta pròpia i més arrelada al territori. Sergi Ferrer, endavant.
4: Doncs sí, nova setmana que parlem de música del Maresme. I avui toca parlar de la banda urbana Andana.

Andana és una banda de roots reggae en català. Més tard explicarem què significa aquest gènere en concret. Nascuda aquesta banda a Mataró l'any 2016 amb la voluntat de portar l'essència del reggae més clàssic cap a una proposta pròpia i arrelada al territori. Des dels inicis, el projecte es construeix amb una idea clara: adaptar l'essència del reggae més clàssic, especialment el roots jamaicà, a una realitat propera, tant pel que fa a la llengua com al missatge. Això els permet connectar amb un públic local sense perdre l'esperit original del gènere.

Amb el pas dels anys, Andana va consolidant la seva presència dins l'escena emergent del Maresme, participant en concerts i circuits de música en directe, un element clau per a bandes d'aquest estil, on el directe té molt de pes. Aquesta experiència els ajuda a definir el seu so i a reforçar la connexió amb el públic. Paral·lelament, el grup també es mou dins un entorn col·laboratiu, compartint espais amb altres artistes i projectes de l'escena reggae i urbana catalana. Aquestes connexions els permeten créixer musicalment i situar-se dins una xarxa activa de bandes amb influències similars.

Amb aquesta trajectòria, Andana es va consolidant com una proposta sòlida dins el reggae fet al Maresme, mantenint una línia coherent i fidel al gènere, però amb una veu pròpia dins l'escena actual.

Anem a parlar discografia, i és que la trajectòria discogràfica d'Andana s'inicia l'any 2019 amb la publicació de Rise Again, un EP que marca el punt de partida del projecte i on ja es defineixen clarament les bases del seu so. En aquest primer treball, el grup aposta per un reggae d'arrel clàssica, amb ritmes pausats i un missatge molt present, establint una identitat que es mantindrà al llarg del temps.

Aquest mateix any, Andana reforça la seva presència amb senzills com Bona Vibra i Mimba la Ciutat, dues peces que continuen desenvolupant aquesta línia inicial i que els permeten començar a consolidar-se dins l'escena emergent. Són cançons que mantenen l'essència del roots en reggae, però amb una mirada pròpia i adaptada al context local.

L'any 2020 publiquen Easy Go, un tema que segueix aquesta evolució natural del grup, mantenint el missatge positiu i l'equilibri entre ritme i contingut. Ja es comença a percebre una producció més definida i una major seguretat en la seva proposta sonora. El 2021 és un any de continuïtat, amb la sortida de senzills com Un dia que passa i Pull Up, aquest últim en col·laboració amb Boom Boom Fighters. Aquestes publicacions mostren una banda activa que no només manté el seu estil, sinó que també s'obre a col·laboracions i a noves dinàmiques dins del panorama reggae.

Després d'aquesta etapa de creixement, el 2023 publiquen Mavo, la cançó, on es percep una clara evolució cap a una producció més actual. És un tema que confirma la maduresa del projecte i la seva capacitat per adaptar-se sense trencar amb el seu origen. Finalment, el 2024 arriba Glow Up, el seu primer àlbum d'estudi, que representa un pas endavant clar en la seva trajectòria. Aquest treball recull tot el camí fet fins ara i el transforma en una proposta més completa i cohesionada, consolidant Andana com una banda amb una identitat pròpia dins del reggae fet al Maresme.

passatemps. Ja cal que estigueu ballant aquesta gran música, aquest gran reggae que ens està presentant aquí la banda Andana. Anem amb l'estil i les influències, i és que l'estil d'aquesta banda parteix clarament del roots reggae més clàssic, amb una base rítmica pausada, línies de baix marcades i un enfocament molt centrat en el missatge. Per abans us ho he comentat, anem a definir una mica el roots reggae. És un subgènere del reggae que apareix a Jamaica a finals dels anys 60 i sobretot durant els 70, i que es caracteritza per un so profund, pausat i molt centrat en el missatge. Musicalment, es basa en ritmes lents o mitjans, amb una bateria molt marcada en el one drop, que es diu en el món del reggae, línies de baix molt protagonistes i guitarres sincopades. Tot plegat crea aquest groove hipnòtic molt típic del reggae clàssic. En les primeres etapes d'Andana s'alineen amb la tradició jamaicana, amb influències evidents d'artistes com Bob Marley o Peter Tosh, tant per la sonoritat com per la voluntat de transmetre idees a través de la música. Anem a escoltar una mica d'un d'aquests referents, en concret Peter Tosh.

Amb el pas del temps, però, Andana no es queda en aquest format més ortodox i comença a incorporar nous elements. La seva evolució els porta cap a un so més híbrid, on el reggae es barreja amb influències de l'electrònica, ritmes llatins i fins i tot el reggaeton, donant lloc a una proposta més actual i adaptable a nous públics. Aquesta transformació també inclou pinzellades de música urbana amb ritmes propers al trap o a l'escena urbana contemporània, fet que amplia el seu ventall estilístic i el situa en un punt intermig entre el reggae tradicional i les noves tendències.

0: podem menjar-te.
1: Tot i aquesta evolució, el grup manté una base clara, el pes del grup reggae i una actitud relaxada, però amb contingut, que continua sent el fil conductor de la seva música. Aquesta combinació entre arrel i modernitat és el que defineix Andana, permetent-los moure's entre diferents estils, sense perdre identitat.

0: Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana de música del Maresme. Espero que us hagi encantat, que hagueu ballat amb aquesta música d'andant, amb aquest reggae tan bonic i tan meravellós, i ens tornem a escoltar, com no, la propera setmana amb més música comarcal del Maresme. Fins una altra.
1: Doncs i tant que hem ballat amb aquest nou grup de música del Maresme que ens ha presentat en Sergi Ferrer. I ara doncs anem a recordar la pregunta del dia. Melina, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresme?
2: Doncs avui el que preguntàvem és si els nostres oients consideren que millorarà la situació de l'habitatge.
1: Molt bé, i de moment una mica els resultats per on van?
2: Doncs de moment la gent és esperançadora, consideren i esperen que sí que millorarà tot i això. Bueno, no sabem exactament quan, però esperem també des d'aquí, des de l'Ona Maresme, que millori aviat.
1: I tant que sí. Doncs Melina, aquesta és la pregunta del dia que podeu trobar publicada a les nostres xarxes socials. La trobareu al nostre compte d'Instagram, @onamaresme, i també al nostre compte d'X. Melina, fins ara, gràcies per tot.
2: Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: I avui als tastets parlem de la primavera i de moltes més coses amb la Gemma Martínez de l'Oficina de Normalització Lingüística del Maresme. Endavant, Martí.

0: sí, estem aquí amb una nova secció dels tastets de llengua amb la Gemma Martínez. I és que ara ja fa aproximadament un meset que hem entrat a la primavera, aquesta estació tan maca i tan florida. I avui la Gemma ens vindrà a dir expressions i frases fetes relacionades, doncs, amb ella, amb la primavera. Probablement algunes que ja coneixíem o algunes que ens les descobrirà de nou. Així que bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, què ens tens preparat?
1: Doncs, com has dit, inaugurem el mes de maig, avui, i portem un tastet primaveral, que ja tocava.
0: Molt bé, així m'agrada.
1: D'entrada, doncs, mira, si et va bé, recordem d'on ve el nom del mes i ens remuntem a un dels tastets que vam fer al febrer. No sé si te'n recordes.
0: Sí, diria que sí, que explicaves els noms...
1: L'origen,
0: això.
1: Dels noms dels mesos de l'any, d'acord? I vam explicar d'on venia el nom del mes de maig, d'acord? Recordem que maig era el tercer mes del calendari romà i estava dedicat a Maia, val? La nimfa grega, era una nimfa grega i que s'identificava amb la deessa de la fertilitat en aquesta època, en l'època romana, val? Per tant, de Maia ve el nom de maig. També afegim que la maragda és la pedra que simbolitza aquest mes i també és un mes que es coneix com el mes de les flors.
0: Ah, doncs mira.
1: Entre els catòlics, a més, el mes de maig és el mes dedicat a la Mare de Déu, val? I per això es parla de les flors de maig com a símbol del corresponent culte diari, val? Tot això una miqueta tenint en compte, doncs això, el mes de maig.
0: És a dir, que amb aquesta explicació que ens has fet, Gemma, suposo que les expressions aniran dirigides, què, cap a les flors?
1: Correcte.
0: Molt, molt bé.
1: Tot portava aquí.
0: Sí, home, estava clar. Doncs
1: a mi m'agraden molt les flors, i a tu, Martí?
0: Sí, a mi també, molt. Ui, a la meva mare i a la meva àvia els hi encanten, o sigui, una cosa que...
1: Això a vegades, quan ho has viscut a casa meva també, la meva mare és una fanàtica de la jardineria i de les flors, i quan has viscut entre flors, es nota.
0: Sí, donen... Et diria que no hi ha ningú a qui no li aportin felicitat, les
1: Correcte.
0: Flors. O sigui, si les tens, no et poden transmetre una altra cosa que no sigui alegria.
1: Totalment d'acord. Doncs mira, portem unes quantes expressions i frases fetes relacionades amb això, amb les flors, o amb la paraula flor, més ben dir, val? La primera és l'expressió en flor. Què vol dir l'expressió en flor? Vol dir en l'estat de major perfecció o bellesa. Va? Els cirerers en flor és quan estan més bonics. D'acord?
0: D'acord.
1: Tenim també, per exemple, l'expressió ser tot flors i violes, que vol dir quan tot va bé, no? Normalment, però, s'utilitza en negatiu.
0: Sí, això t'anava a dir.
1: No són tot flors i violes, és a dir, no sempre tot va bé, va fluït i això, i va bé. Per tant, pot ser en positiu, la podem fer servir en positiu, o en negatiu, que és normalment com s'utilitza.
0: Però tens raó, que jo en positiu et diria que mai l'he escoltat,
1: O sigui, no, sí, també,
0: Ah, sí? Ah, doncs mira, si podés, nosaltres a casa és sempre com quan estàs passant una mala època o t'ha passat alguna cosa dolent, dius, bueno, Martí, no són tot flors i violes.
1: No, però la podries fer servir
0: en
1: positiu.
0: Ens ho apuntem.
1: Val? La següent que tenim és la tercera és estar una cosa en la flor de... podem dir la flor de la joventut, la flor de la vida, la flor de l'edat. Evidentment vol dir en plena joventut o en la millor època de la vida, no? Està en la flor de la vida, en el moment àlgid, en el millor moment. Val?
0: Tu diries que estàs a la flor de la vida, Gemma? O què?
1: No, jo crec que ja m'estic pensant.
0: No, home, no, per favor. No diguis això. Bueno, passem a la següent, no ens fiquem al fregat.
1: La següent que us porto és néixer amb la flor al cul. Aquesta també es diu molt, no sé,
0: sí,
1: almenys a casa meva.
0: Sí.
1: Néixer amb la flor al cul significa tenir molt bona sort. Val? Parla això, de l'atzar, de la sort. Ostres, hi ha gent que sembla que hagi nascut amb la flor al cul.
0: Això sempre s'atribueix com a persones específiques, no? Com que dius, és que aquesta persona té una flor al cul.
1: La Maria té la flor al cul.
0: Correcte.
1: Sempre li surt tot bé. Sí, sí. La següent que us porto és a flor de. Aquesta potser no és tan coneguda. Significa a la superfície de. Val? A flor d'aigua, a la superfície, a dalt de tot, o a flor de terra, a dalt de tot. Val? A la superfície. Aquesta és menys coneguda.
0: Sí,
1: no?
0: Jo et diria que l'única manera que ho he sentit és a flor de pell.
1: Poder
0: que
1: és, exacte.
0: Referent a les emocions, potser.
1: Sí,
0: o...
1: sí, sí.
0: Però aquestes altres no, veus, ja.
1: I l'última d'aquesta primera tanda és l'expressió tirar floretes. Mm? A mi aquesta m'agrada molt dir-la o ensenyar-la aquí en els alumnes que venen a fer els cursos de català, perquè trobo que quan, moltes vegades quan la gent vol dir això, la primera paraula que li ve al cap és la castellana, val? Que és un piropo. D'acord?
0: Ah, però a què et refereixes, a la castellana?
1: Bueno, que a la gent li costa saber aquesta expressió.
0: Ah, vale, pot ser, eh? Pot ser.
1: Trobo
0: sí,
1: que la gent...
0: Sí.
1: Sempre quan vol dir una cosa així li surt primer la castellana que en comptes de dir tirar floretes, que
0: nosaltres
1: que
0: podeu tenir
1: fer compliments.
0: Ja som tan d'aquí que ens costa més al revés, però sí, t'entenc.
1: Doncs era això, recordar que floreta, a part d'una flor petita, és una paraula afalagadora que hom diu a una altra persona per lloar les seves habilitats, les seves aptituds, val? I amb el verb amb què s'utilitza normalment és tirar floretes, és a dir, fer compliments, dir coses boniques a algú altre, d'acord?
0: D'acord. Tens alguna coseta més, oi, crec, encara?
1: Sí, doncs relacionat amb les flors, volia recordar que molts noms de flors també són noms de persona. S'han agafat els noms de les flors per...
0: És veritat, eh?
1: Sí, exacte. Per inspirar noms de persones. Així, doncs, per exemple, tenim Violeta, Rosa, Margarida o Margarita, Dàlia, Jessamí, Paònia, Camèlia, Hortènsia, Petúnia i, com a nom de noi, Narcís, que també és una flor.
0: M'agrada, perquè ara diré un secret d'aquí dels tastets, però estic mirant el guió i ja veig que t'has saltat els menys comuns, que ja ho veig bé, perquè quins noms estic veient aquí.
1: És que n'hi ha algun que fins i tot em costa de pronunciar
0: sí,
1: a mi
0: sí,
1: i no
0: sí,
1: el direm
0: sí.
1: Ara.
0: Vale, no el direm,
1: aquí un secret.
0: Però bueno, que encara la gent sàpiga que n'hi ha molts més, sí, però està sí, clar sí. Que aquests són els més coneguts.
1: I també podríem afegir-hi Flora, Roser, que n'hi ha moltíssimes a Catalunya, val? I noms també més moderns, perquè aquests que hem dit i alguns dels que m'he saltat són realment una miqueta ja antiquats, alguns de molt moderns, com per exemple Eura, Roura, Alzina, Om, que són una nova fornada de noms relacionats o inspirats en la natura, però que avui dia veiem molts nens petits, no?, que tenen noms inspirats a això, en plantes, arbres, flors.
0: És veritat, eh? No havia fet mai aquesta reflexió, però és molt exagerat la quantitat de noms que hi ha relacionats a això, amb la natura.
1: Sí.
0: I n'hi ha de molt macos.
1: Sí, sí. I acabem el tastet d'avui amb un refrany molt popular, val? I molt útil, jo el faig servir bastant, que diu que una flor no fa... Mira, em costa de dir-ho, perquè a mi em surt estiu. És una mica la deformació de la paraula, però es pot dir perfectament, val? Una flor no fa estiu. Però clar, em direu, però si no m'has dit que estàvem fent un tastet de primavera i que les flors, no?, es relacionen amb el mes d'abril, amb el mes de maig, la primavera... Doncs us volia explicar una petita curiositat, val? Manel Cuyàs, que és escriptor i periodista mataroní, val?, bastant conegut, ens aclareix que, segons Josep Pla, que alhora ho treu de Coromines, aquest refrany, una flor no fa estiu, es refereix a la primavera, també, perquè abans del calendari gregorià amb què ens regim avui dia, hi havia 5 estacions. La primavera pròpiament era en els mesos de març i abril, i l'estiu els de maig i juny. I després venia la canícula. Per tant, sí que té una mica, o sigui, té relació amb el mes de maig.
0: Canícula és el nom de l'altra estació.
1: Sí. Sí, per tant, una flor no fa estiu, sí que té relació amb el mes de maig.
0: Vale.
1: Val? No, no és que estigui... no és que hi hagi un decalatge temporal, d'acord? En aquest cas, en tot cas, vull dir, de flors, doncs n'hi ha tot l'any, val? I de refranys

0: I ara sabem això també de les 5 estacions.
1: Però
0: és, a dir...
1: és veritat que, en relació amb això que dius, que n'hi ha d'altres de similars. Eh? Per exemple, també he sentit alguna vegada una flor no fa estiu ni dues primavera.
0: Vale, doncs clar.
1: O una flor no fa estiu ni una rosa primavera. És a dir, que ja. els refranys... varien, tenen petites variacions, eh?
0: Suposo que també és una mica la gràcia, no?
1: Sí,
0: dels refranys.
1: I tant. I per acabar, doncs, explicar-vos, per si algú no sap quan s'ha de fer servir un refrany com aquest, el que significa, eh? Quan diem una flor no fa estiu o una oreneta no fa estiu, quan una cosa no serveix com a norma, eh? Si, per exemple, una persona, no sé, posem per cas, no fa mai els deures, no estudia, i un dia s'inspira i es posa a estudiar, doncs el que diran a casa seva és sí, però una flor no fa estiu. És a dir, això no és la norma o la tònica general. Per tant, abans de dir aquesta persona ha fet un canvi, és bon estudiant, ha de passar més d'una vegada, eh?
0: Ja, és a dir...
1: Amb una vegada no n'hi ha prou,
0: és
1: eh?
0: És una frase molt de mare o de pare, eh? O sigui, ja jo l'he escoltat més d'un cop.
1: A tu te l'han dit
0: sí,
1: més d'una vegada,
0: sí, sí,
1: eh,
0: ja
1: Martín?
0: Ho pots intuir.
1: Doncs fins aquí tots els refranys que fan referència a les flors.
0: Perfecte, Gemma, doncs se'ns ha quedat un tastet, mira, la mar de complert, i hem après aquí novament, com a cada secció, mil coses, i tornarem la setmana que ve amb noves sorpreses, que ja les desvelarem a tothom qui ens vulgui escoltar.
1: Perfecte.
0: Així que moltes gràcies, Gemma, com sempre.
1: A vosaltres.
2: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
3: I després dels tastets de llengua, us portem l'última entrevista d'aquest dimarts. Fa uns dies es va publicar una investigació científica per millorar el control de la salut metabòlica. Avui a l'Ona Maresma volem conèixer tots els detalls dels resultats obtinguts. És per això que avui ens acompanya el Jordi Prats de Valls, el doctor Mill, que hi va liderar la investigació.
4: Doncs sí, efectivament, avui volem parlar de salut, i és que els professionals del CAP de Palafolls han publicat recentment una investigació científica per millorar el control de la salut metabòlica. Tot això es remunta anys enrere, en el que va ser la fórmula mare, o la de l'inici, que es va dominar fórmula Palafolls. Amb nosaltres tenim un dels doctors, un dels metges del CAP Palafolls, que precisament porta tot aquest tema, és l'Eduardo Mill, el tenim a davant. Eduardo, molt bona tarda, benvingut.
5: Bona tarda.
4: Gràcies per ser amb nosaltres. Destacàvem una miqueta, o intentàvem fer un exemple, de tot això que ha estat com una miqueta complexa, que és aquesta investigació que heu publicat recentment per millorar el control de la salut metabòlica. Crec que la cosa va per aquí, no?
5: Sí, efectivamente. Antes que nada, Jordi, gracias por esta posibilidad. Y nuestra publicación basa en el desarrollo de una fórmula complementaria a la original, fórmula Palafolls, la cual logramos simplificar las ecuaciones o las fórmulas de cálculo de la grasa corporal que había hasta ese momento en uso a nivel de investigación y en salud pública, reduciendo básicamente los pasos matemáticos y logrando una efectividad semejante a las anteriores. En base a ese primer escalón es que nuestra línea de estudio ha continuado intentando buscar la forma de poder calcular de forma integral no solamente la grasa corporal, sino lo que en salud pública se llama masa magra corporal. En la bibliografía se encuentran una serie de fórmulas, las cuales tienen una cierta complejidad bastante significativa, pero básicamente el primer escollo que encontramos, el primer problema que tuvimos, es que estas fórmulas devuelven un resultado en valores absolutos, o sea, en kilogramos, mientras que las fórmulas de grasa corporal son en valor relativo, en porcentaje. Por lo tanto, ya esa era una primera diferencia que con el estudio y la iniciando a partir de los valores de la grasa corporal, hemos logrado desarrollar esta que hemos denominado masa corporal magra porcentual y que deriva de la original fórmula Palafolls.
4: I això, més o menys, a nivells pràctics, doctor.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Premià Mèdia Informatius. Joaquim Aguilar.
2: L'Ajuntament estudia ara mateix qui gestionarà el nou aparcament que s'ha d'habilitar a la parcel·la que ha quedat a Can Sant Pere després de la primera fase de l'enderroc. De fet, també està per decidir quina fórmula d'estacionament s'hi practicarà, perquè la voluntat és que sigui un aparcament de rotació, si només no diurna, però no té per què ser de pagament. Això serà així si finalment ho assumeix Continental Parking, que gestiona les zones d'estacionament limitat a Premià de Mar, però no es descarta que ho acabi gestionant el mateix Ajuntament. Mentrestant, i amb l'ànim que el nou equipament comenci a funcionar abans de l'estiu, ja s'està buscant l'empresa que condicioni el terreny. Treballs que s'encarregaran per mitjà d'un contracte menor i que, per tant, s'enllestiran bastant ràpid. El nombre de places del nou aparcament oscil·larà entre les 30 i les 40 en funció del disseny que acabi tenint i de la superfície que tingui el vial d'accés. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el Servei de Bus Interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos. I també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla suposarà la injecció en aquestes línies de 21 milions i mig d'euros.
3: És una quantitat indicativa que hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses, quines són les millores que farem a cada territori, diguem. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
4: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
2: Recordem que d'un temps ençà, la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, línies 803, 804 i 805, que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, han donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Maresme Bus, i que aquesta entitat amb els ajuntaments afectats van mantenir una reunió el mes de febrer passat amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores. L'entitat No Més Pisos celebra demà la seva assemblea oberta anual al Centre Cívic, trobada que servirà per fer balanç de la feina feta d'ençà que es va crear fa 4 anys i que també hauria de servir per fer una renovació profunda de la Junta, en paraules de l'actual president Jordi Calvache. Calvache, que no es presenta a la reelecció, ha animat els veïns a participar-hi i a implicar-s'hi justament per aconseguir aquesta renovació i per mantenir viva la il·lusió i les aspiracions que un dia van fecundar el moviment. També ha assenyalat que tres dels cavalls de batalla de l'entitat, Transmesa, Metal·logènia i Hortes de Ponent, continuen sent una incògnita.
5: Aquest any la renovació serà profunda, per la qual cosa us animem a participar-hi activament i a triar una nova junta de només pisos amb noves incorporacions per tal de continuar la lluita. La requalificació o no de Transmesa i Metal·logènia i la incògnita de les Hortes de Ponent són damunt la taula. De moment hem aconseguit aturar-les.
2: La trobada, que com diem és oberta a tothom que hi vulgui participar, es fa demà a les 6 de la tarda al Centre Cívic. Aquest matí han transcendit els noms dels Premis Nacionals de Comunicació que atorga el Govern de la Generalitat, i dos d'ells se'n van cap a Mataró. La producció Hospital de Proximitat, que firmen Televisió de Mataró i La Xarxa, s'endú ex aequo, amb el diari de Sabadell, el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, mentre que l'històric periodista radiofònic Justo Molinero rep el Premi Nacional d'Honor. En el primer cas, el govern diu que Hospital de Proximitat ha sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La sèrie, que ja arriba a la segona temporada, ens ha mostrat històries reals de centres com l'Hospital de Mataró. Pel que fa a Molinero, se li reconeix una trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi i també haver dignificat, diuen, la ràdio popular i convertir-la en una eina de cohesió social. Altres premis d'aquest any són per la plataforma 3CAT, per RAC1, per Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i per la periodista Esther Vera. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell. I ara parlem d'un concert molt especial a l'Escola Sant Cristòfol. Manel Ferrer.
6: L'Escola Sant Cristòfol va oferir divendres passat un concert de Big Band en el marc del projecte artístic que desenvolupa conjuntament amb l'Escola de Música de Premià de Mar. La iniciativa, que es va iniciar el curs 2023-2024, implica alumnes de tercer, quart i cinquè de primària i té com a objectiu apropar la pràctica instrumental als infants dins l'horari escolar. El concert ha servit per mostrar l'evolució de l'alumnat i consolidar un projecte que aposta per la música com a eina educativa, fomentant també el treball en equip i la creativitat. Una experiència que els propis alumnes i la directora del centre, Sònia Ribas, han valorat molt positivament.
7: Jo crec que el que ens fa millor és treballar amb equip, els professors.
8: I veiem els nens que, bueno, no toquen la flauta, que potser és el més típic, flauta o ukulele, ara últimament, i es veien amb instruments com la trompeta, el trombó, el saxo, un clarinet, se'n saltaven les llàgrimes.
6: El projecte continuarà aquest mes de maig amb la participació en un intercanvi de Big Bands escolars a Catalunya, on l'alumnat compartirà experiències musicals amb centres educatius de Granollers i de Barcelona.
2: I els esports, Marc Rodríguez.
9: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4-2 i haurà d'esperar com a mínim una setmana més per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts possibles de les dues últimes jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips de segona catalana. Mal partit a Torroella, ja que el rival va anotar 4 gols amb bon domini i els premianencs només van poder maquillar el marcador. El proper serà un duel directe entre Premià i Banyoles. Guanyar pot significar fer-se amb la salvació.
2: Pel que fa al temps, matí assolellat i tarda amb núvols, al vespre podem tenir ruixats, fins i tot demà tindrem més sol, tant avui com demà, temperatures entre els 14 graus de mínima i els 19 de màxima.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
12: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Benvinguts a un nou programa de la Tertúlia Política de Premià de Mar. Avui posem sobre la taula tres qüestions claus al municipi: l'habitatge, amb el debat sobre el cens de pisos buits, la manca d'aparcament i també el paper dels ajuntaments en la llei de la dependència. Tres temes que afecten directament als veïns i a les veïnes. Comencem presentant els convidats d'avui. Tenim per un costat a la Cesca Domènech, d'Estimem Premià. Cesca, benvinguda.
1: Bona tarda, Gemma.
0: També ens acompanya en Xavier Gatius, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Xavier.
2: Bona tarda, Gemma.
0: I també la Luz Cànovas, del PSC. Luz, benvinguda.
3: Moltes gràcies.
0: Comencem aquesta tertúlia amb el primer tema que tenim sobre la taula, els pisos buits. Creieu que Premià de Mar té realment un problema de pisos buits o el problema és un altre?
1: Qui comença?
3: Vulgueu.
1: Vinga.
0: Xavier mateix? Doncs
2: pues vinga, jo mateix. Vinga. Aviam, jo crec que Premià tindrà o té un problema com el té qualsevol altre municipi de la nostra mida, diríem. És a dir, o proporcionalment com qualsevol altre municipi i segurament com qualsevol altre de la comarca, no? Uh-huh. I, evidentment, els pisos buits és un problema, vull dir, és un percentatge que sembla ser que ronda el 10%, més o menys, eh? Vull dir, parlarem d'una mitja que evidentment doncs, dependrà del municipi, etcètera, etcètera, però que suposo que anirem per aquí, i que al final doncs, és un problema en el sentit que, evidentment, tots sabem la tensió que patim en l'habitatge i que hi hagin pisos que no estan doncs, fent aquest, que no estan doncs, donant servei a les famílies per tal de que hi visquin, doncs és un problema i tant de bo es pogués solucionar, no? Una altra qüestió és si nosaltres, amb aquest cens, doncs podrem implantar polítiques efectives per tal de solucionar-ho. Dic nosaltres i dic qualsevol altre municipi, eh? Vull dir, el que estic fent és qüestionar i m'avanço ja una miqueta, doncs segurament el contingut del que debatrem ara, la qüestió del cens dels pisos buits no farà que tots aquests pisos deixin d'estar buits. Vull dir, una cosa és que nosaltres els controlem i una altra cosa és que ara siguem capaços d'implantar polítiques efectives per tal de que doncs, facin el servei que han de fer, que és doncs, estar ocupats per famílies.
0: Uh-huh. Luz?
3: Jo mateixa?
0: Sí.
3: Bueno, parlava molt en tema problema. Jo crec que aquest cens que estem fent potser també pot ser una mica una solució, no? Jo crec que el problema que té Premià, com ha dit el Xavi, que tenim molts municipis, és que no hi ha vivenda. Ja no parlem de pisos socials, sinó no hi ha lloguers. Vull dir, qualsevol ciutadana, jo ho he viscut, busques un pis de lloguer a Premià de Mar, no n'hi ha. Vull dir, no n'hi ha, i és una mica del boca a boca. Si algú s'entera que jo, aquest mes passat, m'he trobat dues persones que buscaven pis a Premià de Mar, i és que no hi ha oferta. I sí que és veritat que tenim pisos buits, perquè tots els que vivim en un bloc de pisos ho veiem, no? Jo crec que aquest cens de pisos buits, que està fent molts municipis, ja el va fer Barcelona fa temps, doncs com a mínim ens pot donar una mena de radiografia de que potser no hem de construir tant, depenent del volum que tenim de pisos buits al nostre municipi, i diferenciar també dins d'aquests pisos buits quins són de grans tenidors i quins són de particulars, perquè hi ha, sí que és veritat que a nivell de municipi no tenim suficients recursos, però bueno, un cop que identifiques els propietaris, doncs tu amb un gran tenidor el pots apretar amb l'IBI, el pots apretar de moltes maneres, no? Inclús hi ha alguns ajuntaments que jo he vist que una de les propostes és fins i tot expropiar aquests pisos temporalment per posar-los en bosses de lloguer, no? Mentre que no el ves, no vols fer res, doncs te l'expropiem. I pisos petits, també hi ha ajuntaments que estan fent, doncs una, contactar amb la persona, veure qui és, perquè el té buit, i es poden fer diferents coses, no? Que, bueno, això ja s'ha de parlar molt i veure quins recursos econòmics tenim, si han suport de la DIVA, de la Generalitat, però, per exemple, una cosa que també va fer Barcelona, sobretot amb el tema de pisos que tenien ocupats, no? És parlar amb els propietaris i es poden donar petits ajudes a la rehabilitació a canvi de que tu me'ls deixis en lloguer, doncs, 5 anys, per exemple, o els que siguin, o posar-los simplement a la bossa de lloguer, i l'Ajuntament el que et garanteix és el cobrament d'aquest lloguer, i que és una família que en principi et dona garanties, perquè al final a vegades la por del propietari és llogar-hi el pis amb algú que no coneixes, que no tens referències, que no saps com te'l deixarà, i això per les persones també que volen llogar un pis és molt difícil, perquè arribes a un poble que no coneix ningú, vols llogar un pis, i és molt difícil que te'l lloguin.
0: Mhm. Cesca.
1: Sí, sobre el cens de pisos buits, i tu parlaves del debat sobre el cens de pisos, no hi ha debat, perquè nosaltres com a equip de govern hi hem manifestat doncs, que sí que el realitzarem, de fet hi havia un compromís de tenir-lo en els primers mesos de l'any, és veritat doncs, que n'han passat una miqueta més, però dir-vos que sí, que s'hi està treballant, s'està ultimant, de fet, però aquí també el més important és treballar en quines són les actuacions que podrem fer quan tinguem aquest cens de pisos buits, val? Perquè no ens podem oblidar que serà un cens de pisos buits, siguin de qui siguin, seran d'algú i seran d'un particular, i per tant aquí les actuacions que es puguin fer s'hauran doncs, d'estudiar bé. El nostre equip doncs, ja s'ha estat formant amb diferents especialistes en aquest àmbit, fins i tot amb una jornada que va organitzar el Consell Comarcal, però en tot cas doncs, és feina doncs, que s'haurà de valorar doncs, com es fa i quan es fa. En qualsevol cas, la regidora d'habitatge doncs, que avui hi he parlat d'aquesta qüestió m'ha dit que, com sabeu, hi ha taula d'habitatge convocada pel proper 18 de juny, per tant, serà el moment en què s'explicarà el resultat d'aquest treball i quines són les actuacions. Però, més enllà d'això, el cens d'habitatges buits, s'ha dit, no? Pot ser una solució, jo penso que pot ser una petitíssima solució d'un panorama molt complicat de l'habitatge, no només a Premià de Mar, no només a Maresme, sinó a nivell global. I jo no em cansaré de dir-ho, sempre dic el mateix a les tertúlies i quan se'm pregunta, no? Això per mi és fruit d'una activitat legislativa errant en els últims anys que ens ha portat a la situació actual de que no hi ha pisos en el mercat perquè els propietaris els retiren del mercat. Uh-huh. Això per mi és claríssim. Per tant, aquest cens no resoldrà la qüestió de l'habitatge. A més, jo he sentit algun portaveu d'algun partit, no?, que ha dit que vol saber de qui són i on estan situats. Home, el que no farem ara és fer de dit acusador com a govern. El que farem és intentar doncs, que es mobilitzin aquests pisos, però en positiu. Uh-huh. Per tant, doncs, ajudar...
0: Informació, aquesta informació l'ha de tenir l'Ajuntament, però tampoc no la publicarà.
1: I, evidentment, no la farem, no, i no la farem pública per estimular que s'ocupin amb K. I, en tot cas, doncs, sí que nosaltres posem sobre la taula altres solucions per la qüestió de l'habitatge, que ara passaríem per moltes, no? Però crec que hi ha moltes altres opcions que podem, no?, de tirar, estirar, doncs, com per exemple la promoció que estem fent d'habitatge doncs, subvencionat, de lloguer subvencionat a la fàbrica de pijames, i altres actuacions que estem estudiant, com la de pisos dotacionals a Can Sant Pere, etcètera, etcètera.
0: Mm-hmm. Fer un cens de pisos buits, creuen que és una eina útil o és més aviat una eina simbòlica?
2: Això precisament és el que jo volia comentar ara, no? Volia apuntar. És a dir, és una eina útil? Sí, sí que ho és, no? Vull dir, és el que estàvem comentant fins ara. Vull dir, és una eina que ens pot ajudar a fer que algun d'aquests pisos doncs, sigui doncs, ocupat per famílies que hi visquin. Al final, en política sempre has de mirar els recursos que hi aboques en una qüestió i doncs, la solució que t'aporta, no? Vull dir, haver-hi, evidentment, una efectivitat, no? I el que jo crec és que, torno a dir, sí que és una eina útil, però ni molt menys solucionarà el problema que tenim d'habitatge, ni a Premià ni enlloc, perquè tenir un cens de pisos buits és útil per fer gestió sobre aquests pisos, no? Sobre aquests propietaris, no? Com deia Luz, pots fer dues coses. Pots incidir en la qüestió positiva, pots fer que doncs, hi hagi una sanció, un recàrrec en el rebut de l'IBI, però això és extremadament complicat, des del punt de vista jurídic i des del punt de vista tècnic. Vull dir, necessites molts recursos, sí? I sovint serà difícil que al final realment aquests recàrrecs per pisos buits es puguin aplicar. Per tant, aquesta mesura dissuasòria, que és, torno a dir, molt difícil d'aconseguir, que requereix molts recursos, a més, sovint, els propietaris tampoc no els hi fa l'efecte d'incentivar per tal que lloguin els pisos. Després, l'altra mesura que pots fer és incentivar per tal de que es lloguin, doncs, simplement oferint eines, no? Eines, per exemple, per lo que és la seguretat del cobrament, o doncs, subvencions, ajudes per lo que és la rehabilitació de l'habitatge en si, però clar, això també són molts recursos, això també són diners i són tècnics. És a dir, no només has de localitzar aquests pisos, sinó que i has de mantenir aquest cens actualitzat, sinó que, a més, has de contactar amb els propietaris, els has d'oferir aquestes solucions que estem dient que dependran cada cas, no?, de què és el que necessiti doncs, el propietari, hauràs d'abocar uns recursos econòmics en aquest cas, i, per tant, torno a dir, haurem d'abocar molts recursos per tal que al final puguem posar en el mercat, no sé, i ara m'ho estic inventant, evidentment, però un nombre molt petit de pisos cada any, no? Llavors, el que s'ha de valorar és si aquests recursos invertits amb altres, doncs, amb altres opcions, com ara doncs, el fet d'adquirir pisos per tanteig i retracte, o per exemple, doncs, polítiques ja doncs, amb mirada més d'obtenir més resultats, com la promoció de lloguer social o el tema, doncs, fins i tot, no?, que s'està plantejant a Transmesa de promoure doncs, un edifici d'habitatge social, de gestió municipal, doncs, home, això sí que són mesures que al final el que fan és posar un nombre d'habitatges significatiu, important, doncs en el mercat, no? Amb uns preus a més controlats, perquè, clar, uns preus a més socials, no? Vull dir, perquè totes aquestes mesures que estem dient, tu pots incentivar doncs a que algú llogui el seu pis, però una altra qüestió és que després ho faci, o que tu puguis a més subvencionar aquest lloguer, eh? Això són dos aspectes diferents. Per tant, en resum, és una mesura útil? Sí que ho és, però és una mesura que requereix molts recursos i que té una efectivitat limitada. Per tant, jo sí que diria que a vegades sembla ser que siguin aquestes proclames, no? Escolta, necessitem un pis de 108, de pisos de 100... un cens de pisos buits per tal de solucionar el problema. Doncs no, no ho farem amb això. És més una proclama, a vegades sembla una píldora no? que ens solucioni el problema quan realment, doncs, torno a dir, vull dir, s'ha de fer sempre pensant en aquesta efectivitat dels recursos que gastarem.
3: Mm-hmm. Bueno, jo crec que evidentment, jo crec que ningú dels que formem part del plenari creu que això sigui la solució, ni molt més, no? Ni això, ni fer un bloc de pisos amb 10 pisos de lloguer social solucionar el problema, no? Però són petites coses que van sumant, no? Només que puguis posar al mercat 10 pisos, són 10 famílies que ja tindran un pis, que no vol dir que tampoc sigui de lloguer social. És que al final és la llei de l'oferta i la demanda. Si no hi ha oferta, és que clar que pots demanar el que vulguis d'un pis de lloguer, perquè és que no n'hi ha més. Llavors, quan més pisos posem al mercat, tant siguin de protecció com siguin de fruit d'aquests pisos d'aquest cens d'habitatge buit, doncs si augmenta l'oferta, probablement baixaran aquests preus. Nosaltres, és veritat, Premià té l'espai que té i vivim els que vivim. Però jo crec que el tema aquest que deia el Xavi, no?, dels recursos, bueno, hem de creure en què volem apostar, no? Jo crec que el tema del problema de l'habitatge és un dels problemes, si tu preguntes a qualsevol, és un dels problemes més grans que hi ha ara sobre la taula, que és el tema de l'habitatge, perquè malgrat que tu tinguis un pis, tens algun familiar o tens un fill que es vol independitzar, i no es pot independitzar amb un sou una persona sola. Ara mateix és inviable ni a Premià ni a Catalunya. Jo crec que en lloc. Llavors, doncs és això, veure els recursos. Sí que és veritat, tanteig i retracte, però no sé, per 100.000 euros sí que tu pots posar un pressupost per un pis de tanteig i retracte. Doncs, si dediques 10.000 euros per reformar un pis, doncs igual en pots posar 10 al mercat. No? És difícil, sí, però bueno, hi ha gent que ho està fent. Evidentment, el resultat no serà arreglarem el problema de l'habitatge, però jo crec que l'esforç que posat fer aquest cens de pisos buits, que la DIVA té un recurs per fer-ho, no sé si hem tirat d'aquest recurs, al final pues, valorem, no?, si apostem, i jo crec que depèn del volum que tinguem de pisos d'habitatges buits, jo crec que hem de fer unes polítiques o unes altres i treure profit, perquè és que no podem dir que no volem construir, però tampoc volem treure rendiment dels pisos que hi ha buits, i com he dit, diferenciar grans tenidors de particulars. Vull dir, per mi és molt important saber aquests grans tenidors, quants d'aquests grans tenidors tenen pisos aquí, i amb aquests jo crec que sí que se'ls pot apretar amb tema d'impostos, no? Amb el petit propietari és diferent, però jo crec que s'han de fer polítiques diferenciades pels grans tenidors i pels que tenen un pis o el pis de l'àvia que el tenen aquí i potser doncs, mai han pensat de llogar-ho, no? Jo crec que són polítiques diferents i és, doncs, bueno, veure quan tinguem aquest cens, quants pisos són de grans tenidors, quants són de particulars, perquè al final un pis buit acaba deteriorant el pis i l'edifici, si no hi ha una mena d'inversió i de manteniment. No? Llavors jo crec que és important detectar-los, i jo crec que detectar-los és una feina ja ingent i val la pena pues, intentar treure-li el màxim rendiment possible.
0: Entenem que aquest cens encara no s'ha acabat, però creieu juny, que hi ha molts pisos buits a Premià? Quines les sensacions que teniu?
1: Ara que escoltava la Luz, que diu una cosa molt interessant, que és, no?, aquests pisos que estan buits es poden degradar i poden acabar degradant la finca i l'entorn. Però jo crec que no és el cas de Premià. Això passa molt, a la Terra Alta, no?, comarques que estan en risc de despoblament i que la gent marxa, i per tant jo crec que allà sí que tenen molt sentit les polítiques de rehabilitació i de creació d'oportunitats de futur, especialment de treball, d'infraestructures, perquè la gent vagi a viure en aquests llocs en risc de despoblament. Jo crec que el nostre problema és un altre. Crec que tots arribem a la conclusió amb aquesta estona i des de que ens coneixem, no?, que aquí tenim una mancança greu d'habitatge. Per què? Doncs perquè ve molta gent de fora, expulsada de Barcelona, i estan venint aquí perquè aquí es viu molt bé. I especialment a Premià de Mar crec que tenim un municipi molt ben connectat, amb molt bons serveis, i per tant, jo també, no?, aquests discursos de que aquí no hi cap ningú, aquí no pot venir ningú més, jo no hi crec. Penso que, escolta, aquí molta gent de nosaltres hem vingut a nou després de... No hem nascut aquí i ens hem sentit molt ben acollits. Crec que tothom té dret a poder venir, però és que, a més, els nostres fills també han de poder trobar pis. Per tant, jo crec que aquí també hem de ser sincers i fer una aposta per construir de manera controlada allà on es pugui, tenint en compte que avui en dia no es construeix com als anys 70, sinó que, afortunadament, es vetlla per l'equilibri amb les zones verdes, amb els equipaments públics, que també ens en faltaran, i, per tant, hem d'avançar amb aquest equilibri. Tenim molt en compte l'espai que tenim disponible, però tenim molt en compte que cada vegada som més gent i que hem de fer un creixement controlat, però que no podem tancar les portes de Premià.
0: Amb l'escenari que tenim ara per ara, pel que fa a l'habitatge, què caldria prioritzar? Mobilitzar pisos buits o construir habitatge nou? Entenem que totes dues mesures són útils, però volem saber què caldria posar per davant.
2: Jo crec que no hi ha una recepta màgica. Vull dir, al final, és una mica el que dèiem, és la suma, no?, de totes les accions que pots fer. El que passa és que, torna a dir, algunes que són més efectives, unes altres que són menys efectives. No? Clar, vull dir, no sabem quin és el número de pisos buits que tindrem aquí a Premià. No crec que s'allunyi gaire d'aquest referent que he dit del 10%. Vull dir que amb això ja més o menys ja podíem fer, i no crec que també tinguem una estructura de propietat diferent de la que hi ha en altres municipis. Hi ha anat més o menys els mateixos grans tenidors que en altres municipis. Però, torno a dir, vull dir, amb això podrem posar en el mercat X habitatges cada any, i amb la construcció de vivenda nova, que evidentment tots sabem que a Premià estem molt limitats, tenim els metres quadrats que tenim, posarem de cop molts més, no?, dels que aflorarem amb els pisos buits, però tampoc no solucionarem el problema de l'habitatge a Premià. És que crec que a ningú, no?, de lo que deia la Luz, a ningú del ple se li escapa que la solució tampoc no la tenim als municipis en el problema de l'habitatge. La Cesca parlava del marc normatiu. I jo estic molt d'acord. Vull dir, nosaltres tenim una capacitat limitada, nosaltres com qualsevol altre municipi, per tant jo crec que per tal de fer front a aquesta problemàtica que és principal, no?, i jo crec que és és el problema més greu que tenim avui en dia com a societat, no ho farem només des dels municipis, no ho farem només amb una mesura. Jo crec que s'han de sumar a totes aquelles solucions, no?, que puguem tenir al nostre abast, però a més s'han de sumar també polítiques, jo crec que valentes, no?, i polítiques a nivell de país que facilitin qualsevol altra cosa que fem des del municipi, o facilitin d'alguna manera que hi hagi una major oferta d'habitatge en garanties, no?, en el mercat.
0: Abans, digues, perdona.
1: Sí, Cesc. No, construir, sí, de manera equilibrada, controlada, evidentment, sí. Crec que ja n'hem parlat en altres ocasions, sobre els pisos buits, tornant a aquest tema, estimular que la gent li vingui de gust posar aquests pisos al mercat, no penalitzar. Jo no estaria d'acord en penalitzar. En el cas dels grans tenidors, sí, segurament, però crec que ja els tenim més o menys controlats, i ja hi anem parlant amb la Sareb i ja anem fent intervencions d'aquest tipus. Però amb els petits propietaris, estimular-los perquè perdin la por, però tornem al mateix, no? Tenen por perquè què pensen? Que el llogaran i no el recuperaran. i potser el necessiten. Llavors aquí hi ha un tema de marc normatiu, legislatiu, que s'ha de corregir. Jo això ho veig claríssim. Uh-huh. I no està a les nostres mans, està clar.
3: Bueno, jo, si digues, em permets, sí, per sí, acabar, sí, no? Jo crec que, bueno, el tema aquest de recuperar, jo crec que aquesta por ja s'ha perdut bastant, perquè hi ha hagut normatives legislatives que fan que ara sigui més fàcil que algú que no et paga lloguer se'n vagi. Vull dir, jo crec que amb això hem millorat bastant. La Generalitat també ha llançat polítiques, sobretot amb aquesta de construcció d'habitatge, està apostant molt per construcció. Fa poc s'ha portat, que s'ha tirat enrere, una llei que pretenia pues, poder prorrogar l'estada del lloguer d'aquelles persones que estan de lloguer i al final pues, no s'ha aconseguit tirant endavant. O sigui, són petites coses que sí, però clar, hem d'estar tots alhora, no? I el tema de construir també, però clar, aquí també teníem un terreny que estava qualificat com urbanitzable i el plenari es va decidir tornar-ho a fer agrícola, no? Llavors, és un d'aquests missatges una mica contradictoris, que bueno, estem, em sembla que ara el juliol la Generalitat ha de resoldre alguna cosa perquè passa un any. Llavors, clar, hem de ser una mica coherents amb el missatge que donem, també, jo crec.
2: Jo, precisament, si em permets afegir, amb això que coincidim, jo crec que és el fet de que s'ha de fer de forma equilibrada, no? Que hem de construir, sapiguent que nosaltres, a Premià, doncs, tenim una superfície limitada, al final el que hem de cercar una mica és on te construïm i on te no construïm. La pastilla, no?, que més sentit té, no?, i això ja ho hem parlat més d'una vegada, que és per construir
3: si
2: la Premià.
3: Aquí, estarem tota l'hora parlant d'això,
2: no, no.
3: Xavi?
2: Sí, no.
3: Perquè
2: no,
3: ara jo tinc el retorno...
2: Però jo crec que ho has posat tu sobre la taula, llavors
3: bueno,
2: és clar, normal, no?
3: Bueno, clar, perquè m'esteu dient que hem de construir no sé què, apostar...
2: No estem dient que hem de construir.
3: Estem desqualificant terrenys que teníem urbanitzables, que ja estaven regulats al POUM...
2: Doncs, clar, perfecte, com que tu has llançat...
1: Perquè hem de construir de manera equilibrada.
2: No només equilibrada, sinó amb coherència, no? I a més amb una visió urbanística. Llavors, el que és lògic és dir, si has de construir, ho fas allà on tens terreny urbà consolidat, i on no està consolidat, doncs no ho plantegis, no? Vull dir que bàsicament respon a això. No sé si això respon al que, no?, d'alguna manera tu plantejaves, però home, tu ho has posat sobre la taula, jo crec que...
3: Claro,
2: també esperaves que fem aquesta...
3: Terreny que era urbanitzable, ara volem fer-lo agrícola.
2: Doncs l'hem fet per això, perquè...
3: El món del revés.
2: Era urbanitzable en una zona que no està consolidada com a tal, i en canvi, doncs, estem planejant urbanitzar una zona que sí que està consolidada dins de lo que és el municipi, dins de lo que és el terreny urbà, no?, de Premià de Mar, i ja està. Vull dir, és molt fàcil d'entendre, i ja està. Vull dir, una
1: falta
2: altra cosa
1: veure
2: que...
1: el posicionament dels partits davant d'aquest tema.
2: Correcte.
1: Però això és difícil d'obtenir.
3: Mm-hmm. Bueno, es va portar en plenari, ja se sap la posició...
2: Bueno, es va portar al plenari. Mm-hmm. No? Ja. O sigui, tot es porta al plenari.
3: Es va portar al plenari. Sí,
1: no,
3: sí.
1: No parlem d'aquesta.
3: Sí, jo parlava d'Hortes de Ponent.
2: Ah, bueno, sí, tu parlaves d'Hortes de Ponent i evidentment és el portar al plenari. Vull dir, com...
3: Jo, quan anaven gairebé 180 pisos socials i s'ha decidit al plenari, que bueno, ja veurem si tira endavant o no, tornar-ho a fer agrícola. Llavors és com...
2: Perquè hi ha qui aposta per una solució equilibrada i hi ha qui aposta per una solució intensiva i que ens deixi, doncs, a Premià de Mar sense un metre quadrat d'espai lliure per fer qualsevol altra cosa.
1: És igual. Es pronuncia la Generalitat per l'Ènia.
2: Sí, sí, exacte. Com que és una qüestió que està en mans de la Generalitat, doncs, esperem.
0: Sí. Sí, si us sembla bé, seguim avançant.
3: Un monotema amb això un dia,
0: sí,
3: si vols.
0: Sí, podem fer
3: podem estar una hora, tranquil·lament. Sí.
0: Tenim encara dos temes més per endavant, però sí. Abans de passar al següent, m'agradaria tancar aquest tema. Us voldria demanar una frase, un titular, sobre aquesta qüestió, que pugui reflectir el vostre posicionament. Xavier.
2: Sobre l'habitatge o sobre el cens de pisos buits concretament?
0: Una mica tot plegat.
2: Doncs cal solucions complementàries, no hi ha una recepta màgica, han de treballar totes les administracions plegades per tal de buscar una solució efectiva.
0: Cesca.
1: Cal que seguim treballant en opcions realistes i que es puguin portar a terme per anar posant remei a aquesta problemàtica global.
0: Luz.
3: Jo crec que qualsevol opció que posi a la bossa lloguer un habitatge ja és bona i ja suma. Mhm.
0: Molt bé, doncs ara sí, donem per tancat el tema de l'habitatge i dels cens de pisos buits. Passem al següent tema, també un tema problemàtic que no només afecta Premià de Mar, que també afecta els municipis de tota la comarca i també podríem dir d'arreu de l'Estat. La manca d'aparcament, quantes vegades com a usuaris, no?, i com a conductors ens haurem trobat en la situació d'intentar aparcar, fer voltes, i depèn de l'hora, sobretot del dia, que no hi hagi manera d'aparcar. Aquí a Premià de Mar, el tema de la manca d'aparcament ja és un tema estructural, és una qüestió que no s'hi pot fer res, o hi ha alternatives?
1: Avui no sé si hi haurà gaire debat, perquè més o menys, no?
3: Els que estem aquí... Jo vaig presentar una moció que em van tirar enrere, aquests senyors, per afavorir l'aparcament.
1: Estem a favor de l'aparcament, però vaja.
2: I jo vaig escriure un conte de fades quan era petit, però bueno, vull dir que tampoc era més
1: malalt. La pregunta de la Gemma és si és estructural. No, jo penso que no. Jo penso que hem anat generant opcions d'aparcament, sempre anem generant bosses d'aparcament i ho farem en el futur. Quan, no? Per exemple, bosses d'aparcament com al Palmar, com a Santiago Rossinyol, com a la carretera de Premià de Dalt, però també ara amb els escenaris que se'ns obren a davant, no? Com, per exemple, la pacificació de la N2, doncs hi ha una part on hi van cotxes, també, aparcats, vull dir, a Can Sant Pere, no? Ja ha estat molt debatut i alguns partits s'han posicionat radicalment en contra, però nosaltres apostem fermament per fer, doncs, ara una bossa d'aparcament en superfície mentre s'avança amb les obres i després soterrar-ho. Aquesta oportunitat no la podem perdre. Igual, doncs, a Metal·logènia, a Transmesa, per tant, anar avançant, no? El Xavi després segur que referirà a les places d'aparcament, doncs, que s'han guanyat en el mercat de Sant Joan. I després podríem parlar també del tema de la Floresta, etc. Uh-huh. Però, per tant, no crec que sigui estructural, però també una mica, ara diré una cosa que no sé com s'ho prendrà la gent, però és una mica com el tema de les escombraries. Si tens un cotxe, doncs també has de ser conscient que té unes dificultats aparcar-lo, no? I per tant, si tenim un cotxe, nosaltres com a Ajuntament proveirem espais per aparcar, però no és infinit, per tant, doncs, també n'hem de ser conscients, no? I, per tant, doncs, no perdre aquestes oportunitats i anar generant bosses d'aparcament. Està clar que... Perdó, més, nosaltres som un pol d'atracció d'altres municipis, per tant, doncs, aquí també se'ns afegeix que venen ciutadans a comprar, que venen ciutadans a fer gestions, a gaudir dels nostres serveis, per tant... Doncs, si volem atreure gent de fora, doncs també, doncs això dificulta el tema de l'aparcament.
3: Mhm. Bueno, és el que et deia, no? Nosaltres hem presentat una moció no fa gaire, que a més no en contra de fas, eren coses que s'estan fent a altres municipis, no? Moltes s'estan fent a Masnou, per exemple, no? I eren coses estretes que fan municipis del Maresme. Nosaltres no ens anem a buscar municipis de la Terra Alta, ni de por ahí, anem a buscar el Maresme. Ja et dic, un molt més a prop és el Masnou, no? I és, evidentment, hi ha un problema d'aparcament, doncs estem dient que hi ha un problema d'habitatge perquè són molts, doncs evidentment també hi ha un problema d'aparcament, no? Es troben places d'aparcament quan es especifica i a vegades doncs no es dona el mateix volum de places d'aparcament. Nosaltres el que proposem és això, doncs, tenim doncs, això, solars que tenim tancats, com doncs, això, Transmesa, Metal·logènia, que fa molt de temps que estan tancats, i era la possibilitat d'arribar a cost per fer-ho aparcament. No? Teníem Hortes de Ponent, però també ara, com que no s'ha autoritzat la construcció, ja, doncs, han tancat el poc que hi havia d'aparcament allà, no? Proposant-lo del mercat, que ja està, no sé si ja està en marxa, si pot aparcar ja al mercat. Encara no
2: ho explicaré.
3: Perquè encara no es pot aparcar al mercat, però, per exemple, és que veïns del Jardí Verdaguer hem perdut ja les places d'aparcament que teníem allà, no? I també alguna proposta, ja que no pots fer més places d'un dia per l'altre, però sí també donar una mica d'ajut a aquelles persones que aparquen a Premià, que fem servir la zona blava, no? Que eren, pues, hi ha pobles, això, com el veí, que el que fan són com aplicar uns descomptes als que són veïns del poble, no? Perquè és el que dic abans, arribes a treballar a les 7 de la tarda, has de pagar una hora de pàrquing com si vinguessis a fer les compres, i no, pues, si tu tens una mica de descompte, pues, potser a les 7 ja el pots deixar en una zona blava fins l'endemà que el treus a primera hora, no? És una mica donar una mica d'ajut als veïns i veïnes de Premià perquè tinguin una miqueta més de benefici a l'hora d'aparcar una zona blava que no algú que ve de fora, no? que la rotació, però, per exemple, això que parlàvem de Can Sant Pere, no? Clar, el que costa d'entendre, sobretot per la plataforma de Can Sant Pere, és que un lloc que ha de ser del poble, doncs ara cobris, que una cosa és que et puguis obrir, jo crec que hi ha alternatives, no? Tu pots obrir aquella zona per aparcar, posar-ho zona taronja, allò, pots aparcar 2 hores, 1 hora per anar a comprar, i ja està, i a la nit, doncs que els veïns poguessin aparcar gratis o a partir de determinada hora, no? Jo crec que es poden fer coses que beneficien aquesta rotació del comerç, però que també tinguin en compte els veïns i veïnes, no? I que no facin pagar una zona blava igual que a la resta. La zona verda aquí és molt més cara que, per exemple, en un Masnou, que paga, no sé, són 3 euros l'any o una cosa així, vull dir, molt poquet, no? Llavors, ja que tenim poc aparcament, doncs com a mínim beneficia una mica els veïns i veïnes, que som els usuaris. Jo, de fet, em vaig quedar sense cotxe l'any passat i ara de moment no en tinc cap perquè vaig en transport públic, però és que vaig estar buscant també pàrquing per poder-lo deixar, és que tampoc no... El mateix que no hi ha habitatge, no hi ha pàrquings de lloguer tampoc per poder tenir un pla B de deixar el cotxe. A les places que són municipals hi ha una llista d'espera d'anys fins que t'atorguen una. Llavors és difícil què fer amb el cotxe quan arribes de nit i vols aparcar i vens cansat de la feina. No? Llavors, petites coses que puguin fer per ajudar els veïns i veïnes com aquestes que proposàvem nosaltres, ja dic, no són contes de fa, sinó que eren coses extretes d'altres municipis que fa el territori, i és sobretot per això, per ajudar els premianencs i premianenques.
4: Xavi.
2: Bé, en primer lloc, jo crec que hem de centrar el problema. Aquí hi ha dues qüestions. Una és l'aparcament nocturn, és a dir, d'aquells premianencs i premianenques, no? que vivim a Premià i que molts d'ells, doncs, treballen fora del municipi i, per tant, tornen per la nit. I és veritat que, doncs, hi ha una dificultat per tal de trobar places nocturnes. I un altre és l'aparcament de rotació, no? Que és, doncs, durant el dia, no? Sobretot aquell aparcament que ve molt condicionat per les dinàmiques i els fluxes de veïns i veïnes d'altres municipis que ens venen a comprar a Premià, que és el que dèiem. Nosaltres som un poble receptor, som un poble amb un comerç molt fort i, per tant, doncs, es produeix aquesta necessitat d'aparcament. Pel que fa a l'aparcament o pel que fa a la necessitat nocturna, és cert que bueno, hi ha unes places limitades i que, doncs, hi ha una problemàtica, doncs, que la coneixem i que la sabem. Pel que fa a l'aparcament de rotació durant el dia, i per posar dades a sobre de la taula, el percentatge d'ocupació de la zona blava a Premià no arriba al 20% durant les hores comercials, és a dir, no tenim un problema d'oferta d'aparcament de rotació, sí? En aquest sentit, vol dir que tu pots venir a Premià durant el dia i trobaràs aparcament en la zona blava. Això és el que, durant el dia, no durant la nit. Estic parlant de les hores comercials, de les hores de rotació comercial. Hi ha lloc per aparcar. O sigui, no tenim un problema. No, són dades objectives. Són dades objectives. Aquí no podem discutir si estem d'acord o no. Són dades objectives. Per tant, centrem el problema. Vull dir, tenim escassetat en el que és l'ocupació nocturna. I és cert també que quan parlem de zona blava, és veritat que tu has de considerar la proximitat a la zona comercial. Això també és cert, eh? Vull dir que no tenim un problema, diríem, no ens manquen places durant el dia, no? Una altra cosa és que, evidentment, hem de tenir aparcament estratègicament allà on hi ha més activitat comercial, no? Llavors, hi ha dues mesures concretes, i ara parlo de tema, doncs, més centrat en el tema comercial, que no pas d'hores nocturnes, però també, no?, que són tant les obres, les reformes que estem fent en l'aparcament del Mercat de Sant Joan per tal d'obrir aquest aparcament, sí? Com un pàrquing públic, és a dir, no només per a aquells clients que vagin al mercat, no? I que també pugui ser utilitzat, a més, com a aparcament nocturn pels veïns i les veïnes, no? I amb això ja estaríem fins i tot compensant aquelles places que no hi seran quan obrim el carrer Jacint Verdaguer, i quan hi ha un tram que estarà peatonalitzat 100% i, per tant, allà no hi haurà unes places que les trobarem en el Mercat de Sant Joan. Però, a més, hi afegim aquestes places que deia la Cesca, que hi seran a Can Sant Pere temporalment fins que no les puguem soterrar. Doncs això ja serà una mesura que estarem augmentant les places tant de rotació pel que fa a l'horari comercial, que torno a dir, no tenim un problema evident amb les dades objectives a la mà, però tot així, doncs, tindrem una major oferta i sí que, a més, doncs, crearem més places per més places nocturnes, no? Per tal de, doncs, afavorir doncs aquest problema, que és cert, no és un problema que patim nosaltres només com a municipi, sinó que doncs, és un problema que compartim amb molts altres municipis, especialment doncs, de la nostra comarca, no? Perquè es dona aquesta mobilitat que estem dient de vehicles que surten de Premià per anar a Barcelona a treballar, o Barcelona, o Mataró, o doncs, altres ciutats. Ja tenim un flux migratori diari important a Premià. Eh? Per tant, estem nosaltres amb aquestes solucions, doncs, d'alguna manera, doncs, fent una mesura de xoc, no? Doncs, pel que fa doncs, a l'aparcament, tant la creació de places nocturnes com de rotació en el centre del poble, i evidentment doncs, que totes les mesures que plantejaves en la moció Luz, totes... Plantejàveu. En la vostra moció, totes estan fent excepció, i això ja ho vaig explicar al pre, però ho torno a explicar ara, a excepció de aquests descomptes, no?, que proposàveu per la zona blava. Per què? Doncs perquè en dades amb la mà, torno a dir, vull dir, el sentit de la zona blava és aconseguir rotació pel comerç, sí? I oferir un descompte en aquest sentit fins i tot pot ser contraproduent, però és que, a més, nosaltres ja estem oferint, ja des del setembre de l'any passat, una opció que està tinguent molt d'èxit pel que fa al comerç, que és aquesta hora gratuïta del pàrquing. Per tant, hem fet aquesta aposta per aquesta hora gratuïta, que de fet és algo que hem d'afegir quan parlem d'aquesta rotació pel comerç, que ens està donant molt bon resultat, que ens està generant doncs, uns percentatges d'ocupació molt alts pel que fa a l'aparcament de la plaça de Països Catalans, i per tant no hi veiem sentit per aplicar doncs, aquests descomptes que comentaves.
3: Però altres pobles ho fan.
2: Bueno, que altres pobles ho facin, no vol dir que...
3: No pot ser tan negatiu,
2: ja,
3: no?
2: Però hi ha altres pobles que no. I quants pobles ofereixen una hora gratuïta de l'aparcament del parquet municipal?
3: Ofereixen de la zona blava.
2: Bueno, però nosaltres vam apostar per fer aquesta, torno a dir, per fer aquesta aposta del pàrquing, que el temps ens ha donat la raó. No, està tinguent molta efectivitat. Per tant, a més, si em permets, no hi ha un problema de preu. El problema de l'aparcament nocturn no és una qüestió de preu. Tu has dit, és que no trobes places. És una qüestió de disponibilitat. O sigui, oferint un descompte a la zona blava, l'únic que fas és incidir negativament sobre la rotació de la zona blava, que és un dels objectius de la zona blava. Dinamitzar el comerç. Que vagis, aparquis, compris i te'n vagis, no? Llavors, si tu ofereixes un descompte, estàs desincentivant l'objectiu de la zona blava. Per tant, és molt més efectiu, i el temps ens ha donat la raó, apostar per aquesta hora gratuïta del pàrquing. Per tant, la resta de la moció ja s'està fent. Fins i tot, hi ha grups que ens critiquen el fet de que nosaltres haguem plantejat utilitzar temporalment, com vosaltres demanàveu en aquesta moció, l'espai de Can Sant Pere fins que no tinguem una solució soterrada.
3: Però servir de pagament, clar, posareu zona blava ja. Bueno, és diferent, una cosa és posar un espai...
2: Jo no recordo la moció, però no crec que especifiqués gratuïta. O sigui, I per què ho fem? Doncs perquè, ja t'ho explico ara, a més, perquè això està precisament al centre de la zona comercial. Si tu poses un aparcament gratuït, que ho serà per la nit, compte. Com tota la zona blava...
3: Però és que al matí,
2: Luz,
3: per la gent que ve a comprar, i tornem tots a la nit.
2: Luz, t'ho he explicat. Nosaltres tenim un problema nocturn. No tenim un problema d'aparcament diari. Vull dir, en zones potser més allunyades, vull dir, no en el centre, sí, vull dir, malauradament, doncs que hi ha disponibilitat d'aparcament. Si pel dematí es buida a Premià.
3: Però la gent no aparca...
2: Sortosa, malauradament, el problema és... Torna a dir, és d'ocupació nocturna.
3: Clar, però per què tens més buit al centre i pots aparcar? Perquè la gent que viu a Premià se'n va aparcar lluny per no...

0: que no acabo d'entendre
1: com ho lligues, això. Que tu pares tota estona de comerç, perquè està molt bé que siguis ajudat de comerç, però que no, també hi viu gent que viu tot el dia, tots els dies, i ha de parcar el cotxe al matí.
0: Però és que, Luz,
1: també,
0: és que...
1: I el dia que hi ha mercat, que això ho hem parlat també, el dia que hi ha mercat, que es treuen totes les places de la Riera...
0: Perdona, totes no. Es troben menys places perquè hi ha tot un tram.
1: Sí,
0: de la part superior, que ho hem reduït,
1: sí,
0: mira, doncs sí, no ho hem comentat, com una de les mesures, doncs ho hem reduït per tal de que, precisament, doncs, hi hagi més places d'aparcament. Però fixa't, que torno a dir, és que el problema, no vulguem inventar problemes on no hi són. El problema que tenim, i són de les objectives...
1: Tens cotxe i vius a Premià,
0: tens parking,
1: no? Tens plaça de parking.
0: Durant molt de temps no he tingut.
1: Però tens plaça de parking.
0: Ara sí, ara per circumstàncies...
1: No tens problema, però...
0: No, no, però és que... Però m'ho conec perfectament, Luz. Vull dir que no vulguem ara, doncs, fer veure que tenim un problema on no hi és. Que no és còmode. Home, doncs, evidentment que no és còmode. Tu, haver d'anar fins a jo què sé, doncs, a un dels extrems del poble per aparcar i després anar caminant fins a casa no és còmode, evidentment, però és que aquesta és una problemàtica que, malauradament... No, aviam, durant el dia trobes Luz. El problema és que, malauradament, això, torno a dir, és un problema que no patim només nosaltres, sinó que pateixen molts altres municipis. Per no dir tots els municipis, eh? Com a mínim de la comarca.
1: Premià Dalt no té tant de problema.
0: Tot. Home, doncs no ho sé. Doncs no sé si... No estic molt d'acord, eh?
1: Bueno.
0: No estic molt d'acord. Potser és que no puges gaire a Premià Dalt.
1: No, jo he escoltat sí. L'alcalde el que deia.
0: L'alcalde pot dir de... Perdonem, però pot dir que digui. Però jo sí que pujo a Premià Dalt de tant en tant i no és fàcil. Si te'n vas a Sant Jaume o te'n vas a la biblioteca de tant en tant, no és fàcil. O sigui, no, home, no, ja t'ho dic jo.
1: Si vas a Cambrils, que és gratis aparcar davant de la Concòrdia.
0: Però una cosa és que sigui gratis i una altra cosa és que aquí hem de diferenciar una qüestió és el cost... És que jo crec que no...
1: És que estem fent un diàleg aquí.
0: El que no podem fer és confondre. Una cosa és el cost i una altra cosa la disponibilitat. Són dos temes totalment diferents. Una qüestió és durant el dia i un altre problema que tenim identificat i que és cert i que aquest el reconec és l'aparcament nocturn. El que no podem ara és confondre qüestions i barrejar per intentar...
1: Veus lloc al centre perquè la gent de Premià no pot aparcar al centre si està tot el dia a casa seva. Ha de buscar altres alternatives. Hi ha barris com Tarter Maresme, que és el que estan intentant, de poder aparcar, o el barri a la Floresta, i aquest debat hi ha problema d'aparcament.
0: Doncs sí, però sobretot, que jo sí que parlo amb els veïns de Tarter Maresme, em diuen el problema el tenim a la nit. I és que és així. Vull dir, el problema hi està, sobretot a la nit. Aquells veïns i veïnes que tornen al vespre i que, evidentment, doncs aquí sí que és un problema que coneixem i per això estem buscant solucions i estem implementant solucions. I, sobretot, a l'hora de fer polítiques, el que és molt important és saber que tens aquest problema, perquè ara qualsevol plantejament que fem ja l'estem fent, qualsevol plantejament urbanístic, ja l'estem fent amb aquesta perspectiva. Sí? És a dir, si estem dient, escolta'm, doncs aquí ha d'anar, no sé, doncs a l'edifici bufant, o que... Molt bé, doncs, evidentment, s'ha de generar places de pàrquing per sobre, no?, de la necessitat d'habitatge per tal de, doncs, guanyar, no?, places i per tal d'augmentar l'oferta i solucionar el problema. Vull dir que al final és tenir clar quines són les necessitats per tal d'aplicar polítiques quan es puguin aplicar, evidentment.
2: Cesca, fa un moment volies intervenir.
3: No, jo he aixecat el dit fa una bona estona.
0: Ostres, no t'havia vist.
3: Però no passa res, perquè a mi em fa molta il·lusió que parlem de temes de serveis socials molt de tant en tant, i com que avui és un d'ells, ja us deixo, a no ser que decidiu que passem de tema, però a mi m'agradaria tractar el tema de la dependència, perquè em sembla que és important.
0: Sí, sí, i tant.
3: Per tant, com a últim resum, jo crec que... El que hem dit al principi, nosaltres continuarem avançant amb opcions, amb solucions i buscant solucions imaginatives com aquesta, no?, de la Floresta i Can Vilà, que heu pogut veure el vídeo de l'alcalde, doncs, com en parlava, i crec que no hi hem aprofundit, però vaja, anem buscant solucions per anar resolent les qüestions.
2: Mm-hmm. Doncs ara sí, anem amb l'últim i tercer tema que tenim a la tertúlia d'avui, el tema de la nova llei de dependència, doncs, que limita el marge d'actuació que tenia els ajuntaments fins ara. En primer lloc, doncs, quin és el vostre pensament sobre aquesta qüestió, Cesca?
3: Sí, ara sí que començo jo, amb el vostre permís.
1: Sí, i tant.
3: És un tema complex, perquè té moltes arestes i és difícil tot el... com funciona tot el tema de la dependència, que aquest any fa 20 anys la llei, i, no?

0: i té encara moltíssimes mancances, principalment de finançament, si no, no estaríem aquí. Nosaltres celebrem que la Generalitat hagi fet un pla de xoc, evidentment, ja se n'han fet d'altres en el passat, i per tant, doncs, és important, però és un pla de xoc que... molt em temo que no serà suficient, però el context quin és? Ara hi ha 128.000 persones a Catalunya, en algun punt de la dependència, són totes aquestes persones que coneixem que, malauradament, moltes d'elles moren doncs, sense rebre cap ajuda ni cap suport, o que passen mesos i mesos i mesos. Nosaltres ho vam calcular, ho hem calculat en diferents ocasions, a Premià doncs, són al voltant de 13 mesos, la Generalitat verbalitza que són uns 400 dies, per tant, més o menys anem allà mateix, i d'aquestes 128.000 persones encallades en algun dels punts, 64.000 només estan pendents de valoració. Val? Per tant, la Generalitat què fa? Fa un pla de xoc, incorpora professionals, que aquests professionals doncs, després s'han de pagar, però en qualsevol cas els incorpora a la Generalitat, no els incorpora en el món local, cosa que doncs, també nosaltres hem fet notar el malestar, perquè doncs, en els ajuntaments també es fa una part molt important, diria que la més important, de la tramitació de la dependència, perquè al final som els serveis socials els que fem l'acompanyament de les persones que estan en situació de dependència i també de les seves famílies. Per tant, amb aquest pla de xoc el que s'intentarà doncs, és avançar amb totes aquestes resolucions i amb tot aquest procediment, i està molt bé, però no podem perdre de vista, primera, que no podem tancar la porta de que els ajuntaments són finestreta única i, per tant, ho hauríem de continuar sent. I, per tant, el que no pot ser és que d'un dia per l'altre diguin ara vosaltres ja no podeu entrar a sol·licituds de dependència i la gent se n'ha d'anar, en els millors dels casos, a Ocata, però a la Terra Alta, per exemple. M'agrada molt conèixer experiències d'altres comarques de Catalunya perquè crec que s'aprèn molt i no ho crec una cosa negativa. Doncs, per exemple, a la Terra Alta doncs, hi ha moltíssimes més dificultats, al Pirineu, a la Plana de Lleida, etc. Per tant, en aquest cas encara som una mica afortunats. Però és que, a més, tal com ho planteja la Generalitat, de fer els PIES express i de fer les valoracions automàtiques, això hem de ser conscients que perd un valor molt, molt important, que és el de l'acompanyament social. És a dir, la feina que fan els treballadors socials acompanyant aquestes famílies i acompanyant-los en la decisió de quina és la millor solució i quin és el millor recurs, això es perd, perquè el que farà la Generalitat, per entendre'ns, és dir-te... tu considerem que tindràs segurament un grau 2 i et pagarem preventivament uns diners. Que això està molt bé, però al final algú dels serveis socials municipals haurà d'acabar fent aquest PIA definitiu i aquest acompanyament. Uh-huh. Val? Per tant, estem guanyant temps, que està molt bé, insisteixo, però estem tirant una mica la pilota endavant. Val? Per tant, nosaltres, les àrees bàsiques de serveis socials, ens vam poder reunir doncs, amb la cúpula del departament, vam manifestar doncs, totes aquestes inquietuds. Nosaltres, al final, també el que ens sap greu és que es posin 25 milions, que no sabem d'on surten, però no es posin en el món...
1: El 3%.
0: No es... Perdona?
1: Cesca, d'on surten els diners?
0: El 3%, has dit?
1: No, perquè dius, fas una... com d'on surten els diners?
0: Perquè amb qualsevol persona del PSC que parles actualment es queixa de que no hi ha pressupostos, però ara hi ha aquests 25 milions, que jo ho celebro, però en tot cas cap d'ells no va al món local, que, insisteixo, és on fem l'acompanyament de les persones. Per tant, molt bona notícia, però veurem cap a on va... cap a on va tota aquesta situació i per tant, això anirà més, perquè cada vegada doncs, hi ha més envelliment. Premià de Mar, a més, tenim un índex d'envelliment superior a la comarca i superior a la mitjana catalana. I, per tant, doncs, veurem cap a on evoluciona. I agrairia a la senyora Cànovas que no faci comentaris fora de lloc, sisplau.
1: És que jo em sembla tot una mica despropòsit, no?, aquesta intervenció, perquè al final, vull dir, el que hem de pensar són les persones. I qui surt beneficiat d'això? Surten les persones. Les persones de dependents, o sigui, persones que a vegades no arriben ni a tan sols a cobrir, a tenir aquest grau perquè es moren abans. Llavors, el que tenim a la taula són les persones, i el que fa la Generalitat no està donant més competències als ajuntaments i els dota més recursos, sinó que els està traient una part que feien i al final continuaran fent els acompanyaments. Però què és que s'està fent? Pues que una persona que té un grau de dependència, en comptes d'esperar-se un any a tenir aquesta assistència, la tingui 60 dies, això beneficia les persones. Que un grau 3 de dependència, amb una trucada, te'l puguin donar i ja puguis tenir aquests 200 euros d'ajuda, això beneficia les persones, perquè al final el que s'està fent amb aquest, jo crec que el més important que es fa amb aquest pla és creuar les dades que no s'estaven creuant entre salut i servei social, perquè al final tu vas a que un metge que no et coneix et faci una valoració. És un metge que no et coneix de res. Jo he anat amb ma mare a reconèixer la dependència. Te'n vas a Mataró, un metge que no et coneix de res, després els papers van a l'Ajuntament on toca, que potser tampoc et coneixen. Al final el que es fa és que es creuen aquestes dades de salut amb el servei d'atenció. Llavors, una persona que té un grau 3 de dependència és que no ha de fer 50.000 viatges perquè li reconeixin, perquè el seu metge capçalera ja sap que aquesta persona té un grau 3. Llavors, sobretot, això beneficia, com bé deia la regidora, els pobles aquells que estan més que no tenen al costat un centre de valoració i que amb una trucada se li pot solucionar, o que amb un viatge se li pot solucionar el problema de la dependència, perquè reduir d'un any que ojalà sigui 60 dies, al final és beneficiar a moltes persones, a molts catalans i catalanes. Jo crec que és un pla superimportant. Evidentment, trobarem esquerdes i trobarem coses que es poden, que jo crec que per això estem tots i estem els treballadors, per aportar pues, allò que no tira endavant. Però jo crec que el que hem de posar sobre la taula és deixar-nos de institucionalitats i parlar de les persones. I és un pla que el que pretén és ajudar a les persones més vulnerables, a més, que són aquelles que tenen dependències. I ja et dic, reduir d'un any a 60 dies que tu puguis tenir una assistència, que puguis tenir una persona o que puguis tenir uns diners per destinar a la cura d'aquella persona, jo crec que és un pas molt important. Uh-huh. I posem les persones sobre endavant i, evidentment, si tenim diferents opcions, si ens poden reunir amb els ajuntaments, si van sortint diferents coses, doncs jo crec que el que s'ha de treballar i empènyer cap endavant, no frenar una cosa, que és el que et dic. Al final, aquí l'important, com quan parlem d'aparcament o parlem d'habitatge, són les persones. I jo crec que això beneficiarà les persones. I potser jo crec que el que farà serà alleugerir la feina també dels treballadors i treballadores. Si es poden dedicar més a atendre les persones i no al tema de la burocràcia, doncs jo crec que aquí tots hi guanyem.
2: Jo si em permeteu, que tenim un problema, perquè...
3: Si us sembla bé, perdoni, sí. Xavier, sí. Anem amb vostè, després quedem amb la Cesca,
2: sí, sí.
3: Us va bé?
2: Sí. Jo perdoneu, però tenim un problema, i això és evident, vull dir, no podem tenir doncs, a persones que realment estan patint una situació doncs, complexa, no? Ell i els seus familiars esperant més d'un any per tal de que hi hagi una resolució de la dependència. Això és evident, eh? Que s'han de fer coses? Evidentment s'han de fer coses. Ara, fer la proclama de que rebaixarem de 365 dies a 60 dies, sincerament, em sembla que llavors ho portem al terreny dels titulars. Llavors sí que ho desvien de les persones i ho portem al terreny dels titulars. I espero que no sigui un titular buit. Perquè, a més, la por que em fa a mi, que estem dient que serem capaços de revertir aquest mal funcionament de l'administració sense fer gaire cosa més que moure fitxa i treure dels ajuntaments per tal de passar-ho al personal sanitari que està hipermega saturat i els treballadors socials que tenim els que tenim amb uns recursos limitats i només posant 25 milions pel primer any i no fent una inversió de fons estructurals, sincerament, ostres, jo ho veig molt agosarat, dir que farem aquesta reducció, que tant de bo, perquè efectivament, aquí l'important són les persones, però compta amb la gestió de la frustració, si després no assolim aquest objectiu. Sincerament, vull dir, s'han de fer coses? Efectivament, s'han de fer coses. Les solucions que es plantegen són les adequades? Jo tinc els meus dubtes, perquè jo, sincerament, torno a dir, dures a quatre pessetes, no me'ls crec.
3: Companys, em sap molt de greu, perfecte. Perquè potser hem parlat molt dels temes anteriors, aparcament i habitatge...
1: Sempre ens passa, gent.
2: Avui encara hem parlat de tots tres, vull dir que...
0: Però a mi, perdoneu, que la senyora Cànovas acabi dient això de hem de pensar en les persones, el que em porta a pensar és que aquest govern sí que pensa en les persones i el govern de la Generalitat el que fa, com deia el company, són grans titulars buits de contingut.
1: No com el govern d'abans, que em pensava molt.
3: Companys, hem tractat tres temes, habitatge, mobilitat i serveis socials, temes que posen sobre la taula, doncs bé, la situació que vivim actualment. Gràcies a tots tres, a la Cesc, en Xavier i també a la Luz, a la setmana que bé tornem amb un nou programa de Tertúlia Política. Gràcies,
2: Gemma. Gràcies a tu, Gemma. Vinga, adéu. Sí. Premià Mèdia.
4: Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
5: L'Ajuntament estudia ara mateix qui gestionarà el nou aparcament que s'ha d'habilitar a la parcel·la que ha quedat a Can Sant Pere després de la primera fase de l'enderroc. De fet, també està per decidir quina fórmula d'estacionament s'hi practicarà, perquè la voluntat és que sigui un aparcament de rotació, si només no diurna, però no té per què ser de pagament. Això serà així si finalment ho assumeix Continental Parking, que gestiona les zones d'estacionament limitat a Premià de Mar, però no es descarta que ho acabi gestionant el mateix Ajuntament. Mentrestant, i amb l'ànim que el nou equipament comenci a funcionar abans de l'estiu, ja s'està buscant l'empresa que condicioni el terreny. Treballs que s'encarregaran per mitjà d'un contracte menor i que, per tant, s'enllestiran bastant ràpid. El nombre de places del nou aparcament oscil·larà entre les 30 i les 40 en funció del disseny que acabi tenint i de la superfície que tingui el vial d'accés. La consellera de Territori, Sílvia Paneca, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el Servei de Bus Interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos. I també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla suposarà la injecció en aquestes línies de 21 milions i mig d'euros.
6: És una quantitat indicativa que hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses, quines són les millores que farem a cada territori, diguem. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
7: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
5: Recordem que d'un temps ençà, la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, línies 803, 804 i 805, que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, han donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Maresme Bus, i que aquesta entitat amb els ajuntaments afectats van mantenir una reunió el mes de febrer passat amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores. L'entitat No Més Pisos celebra demà la seva assemblea oberta anual al Centre Cívic, trobada que servirà per fer balanç de la feina feta d'ençà que es va crear fa 4 anys i que també hauria de servir per fer una renovació profunda de la Junta, en paraules de l'actual president Jordi Calvache. Calvache, que no es presenta a la reelecció, ha animat els veïns a participar-hi i a implicar-s'hi justament per aconseguir aquesta renovació i per mantenir viva la il·lusió i les aspiracions que un dia van fecundar el moviment. També ha assenyalat que tres dels cavalls de batalla de l'entitat, Transmesa, Metal·logènia i Hortes de Ponent, continuen sent una incògnita.
8: Aquest any la renovació serà profunda, per la qual cosa us animem a participar-hi activament i a triar una nova junta de No Més Pisos amb noves incorporacions per tal de continuar la lluita. La requalificació o no de Transmesa i Metal·logènia i la incògnita de les Hortes de Ponent són damunt la taula. De moment hem aconseguit aturar-les.
5: La trobada, que com diem és oberta a tothom que hi vulgui participar, es fa demà a les 6 de la tarda al Centre Cívic. Aquest matí han transcendit els noms dels Premis Nacionals de Comunicació que atorga el govern de la Generalitat, i dos d'ells se'n van cap a Mataró. La producció Hospital de Proximitat, que firmen Televisió de Mataró i La Xarxa, s'endú ex aequo, amb el Diari de Sabadell, el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, mentre que l'històric periodista radiofònic Justo Molinero rep el Premi Nacional d'Honor. En el primer cas, el govern diu que Hospital de Proximitat ha sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La sèrie, que ja arriba a la segona temporada, ens ha mostrat històries reals de centres com l'Hospital de Mataró. Pel que fa a Molinero, se li reconeix una trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi i també haver dignificat, diuen, la ràdio popular i convertir-la en una eina de cohesió social. Altres premis d'aquest any són per la plataforma 3CAT, per RAC1, per Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i per la periodista Esther Vera. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell. I ara parlem d'un concert molt especial a l'Escola Sant Cristòfol. Manel Ferrer.
9: L'Escola Sant Cristòfol va oferir divendres passat un concert de Big Band en el marc del projecte artístic que desenvolupa conjuntament amb l'Escola de Música de Premià de Mar. La iniciativa, que es va iniciar el curs 2023-2024, implica alumnes de tercer, quart i cinquè de primària i té com a objectiu apropar la pràctica instrumental als infants dins l'horari escolar. El concert ha servit per mostrar l'evolució de l'alumnat i consolidar un projecte que aposta per la música com a eina educativa, fomentant també el treball en equip i la creativitat. Una experiència que els propis alumnes i la directora del centre, Sònia Ribas, han valorat molt positivament.
10: Jo crec que el que ens fa millor és treballar en equip, els professors.
11: I veiem els nens que, bueno, no toquen la flauta, que potser és el més típic, flauta o ukelele, ara últimament, i es veien amb instruments com la trompeta, el trombó, el saxo, un clarinet, se'n saltaven les llàgrimes.
9: El projecte continuarà aquest mes de maig amb la participació en un intercanvi de Big Bands escolars a Catalunya, on l'alumnat compartirà experiències musicals amb centres educatius de Granollers i de Barcelona.
5: I els esports, Marc Rodríguez.
12: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4-2 i haurà d'esperar com a mínim una setmana més per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts possibles de les dues últimes jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips de segona catalana. Mal partit a Torroella, ja que el rival va anotar 4 gols amb bon domini i els premianencs només van poder maquillar el marcador. El proper serà un duel directe entre Premià i Banyoles. Guanyar pot significar fer-se amb la salvació.
5: Pel que fa al temps, matí assolellat i tarda amb núvols. Al vespre podem tenir ruixats, fins i tot. Demà tindrem més sol, tant avui com demà. Temperatures entre els 14 graus de mínima i els 19 de màxima.
13: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
14: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
13: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
15: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
16: Arrenquem a l'Octubre en Teatre.
2: Fantàstic.
16: Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... Bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
15: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
17: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
18: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez. I aquí, preparades una setmana més per entrenar la nostra creativitat, com sempre, amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, Cristina, com estàs?
2: Doncs molt bé, i avui crec que em faràs pujar els colors.
3: No, a tu no. No, jo no crec que tu no en has tenir pas, a vergonya.
2: Jo sempre dic que la vergonya la vaig deixar a l'incubadora on hi vaig estar 21 dies. Vull dir que se
3: ja m'ho pensava. Ja m'ho pensava que anava per aquí la cosa.
2: Creativitat amb vergonya i, com sempre, primerament volem saber què t'ha inspirat a tu per fer aquest programa.
3: Doncs sí, mira, a mi sí que em pugen els colors, perquè jo sí que en tinc de vergonya, eh? Doncs tot va venir d'una conversa on parlàvem de si teníem vergonya o no i de com ens afecta. I clar, tot i així, doncs, amb gent que ens pensaven que no tenia vergonya, resulta que sí. I parlant com afecta tant de petits, com d'adolescents, com de grans, no? I es va generar un gran debat. I vam dir, això, n'hem de fer un programa.
2: Home, tots tenim una petita part vergonyosa, més petita o més
3: sí,
2: gran, eh?
3: Sí, però depèn de la situació, depèn amb qui,
2: sempre,
3: no?
2: Hi ha coses que ens fan
3: sempre
2: vergonya.
3: Sempre hi ha alguna cosa. Però mira, una cosa de mainada, perquè clar, hi ha les diferents etapes que dèiem. Mm-hmm. Doncs quan ets petitó, o sigui, fins als 3 anys, 4, posa-li, no tenen vergonya, no han tingut vergonya fins que no hem arribat als 3 anys. Som menys lliures i ànimes lliures, i llavors fem, i ballem, i cantem, i riem, i ens atrevim a mil coses, fins que ens comencen a dir allò que sempre dic amb els patrons. Això es fa així, no et passis a la ratlla, cap aquí, cap allà. I algú ja et fa sentir potser una situació de ridícul, o alguna coseta així, i ja hi som, apareix la vergonya.
2: I ja t'amagues darrere les cames de la mama, no?
3: Això.
2: Perquè ja, realment, segurament amb el confort, no? Però sobretot sí, no, amb el típic, jo què sé, company de feina del pare que ens trobem, et saluda i tu te'l mires en plan desconegut, no?
3: Sí.
2: I allò, ara no contesto, no? Vergonya, por, clar, aquí, que
3: clar,
2: es poden vincular
3: sí,
2: dues
3: exacte,
2: coses amb l'exemple que
3: sí,
2: he posat,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí, sí, és que ja a vegades és vergonya, a vegades és por. Però bé, la vergonya també sol aparèixer una mica en el moment en què algú te ridiculitza i allà sí que hi agafes aquella vergonya de dir, ups, no m'exposo perquè sé que tens aquest record, no?, d'aquell moment, que no té per què tornar a passar, però ja ho tenim.
2: No sé en què està pensant la Roser, però li estan pujant els colorets de
3: bé,
2: les
3: galtes.
2: Bé,
3: és que tinc calor, eh? És que tinc calor.
2: Ja veiem que les vermellors de cara poden ser per moltes coses.
3: Sí, sort que no ens veuen, la gent. Doncs mira, i llavors això és l'etapa de petits. Però l'etapa d'adolescent, aquí sí que tenim un problema.
2: Tot
3: Houston,
2: fa vergonya.
3: Tot fa vergonya. La vergonya, també el que dèiem, es converteix en inseguretat, en por. Ja són moltes coses que això ja és més difícil de portar. I l'etapa de ja més grans, jo crec que la vergonya ja cada cop va desapareixent una mica i arriba un punt, jo he parlat amb gent gran
2: sí,
3: en l'etapa daurada, no?, que em diuen, i és com dir, mira, nena, a mi ja m'és igual tot,
2: sí,
3: saps?
2: Sí. Jo estic aquí, penso fer el que vulgui dir el que vulgui, no?
3: Sí.
2: Que pensin el que vulguin.
3: Vull dir que la vergonya també té aquestes etapes, hi ha
2: sí,
3: moments doncs, que ho patim molt i hi ha moments que dius, ja, mira, tu, jo...
2: Per això és molt important l'autoestima, l'autoconfiança, treballar-ho, no? També, sobretot, des de les escoles,
3: sí,
2: des dels instituts,
3: sí,
2: tot aquest component de gestió emocional, doncs està bé que rebin eines, també, perquè
3: sí,
2: és una etapa complicada i ens pot crear traumes de per tota la vida, que després són tots carn de psicòleg.
3: Sí, sí, justament en aquest grup que parlàvem, doncs una persona és el que deia que ha deixat de fer moltes coses a la seva vida i ha deixat doncs, de parlar potser amb una persona que en aquell moment li interessava, o sigui, s'ha estimat més marxar que passar la vergonya de fer aquesta acció, no? Home, doncs això és com...
2: Però sempre t'arrepenteixes al final del que no has fet. Del que has fet, ja no.
3: Ja.
2: Del que no has fet, sí.
3: Aquí està el tema. Doncs bé, parlarem de la vergonya... Bueno, i també parlarem de la por escènica, que no és ben bé el mateix. No, la vergonya i la por escènica són... O sigui, no és el mateix, però va lligat. Són com dues germanes
2: sí,
3: que van juntes de la mà, però cadascuna va a la seva
2: aquesta
3: manera.
2: Aquesta vergonya portada a l'extrem màxim, no?
3: Sí, sí, sí. Llavors, parlarem de les dues coses... I però primer te vull explicar la meva vergonya i la meva por escènica.
2: Què li fa vergonya i què li fa por escènica a la Roser?
3: Doncs començaré per la por escènica. Perquè, de fet, és que te volia explicar que jo vaig començar a fer ràdio, que no sé si t'ho he explicat algun cop.
2: A veure.
3: Justament perquè jo tenia por escènica. En el moment en què m'ha passat en realitat en diverses situacions així com molt importants per mi,
2: sí.
3: Tant amb recollides de premi com al final de les desfilades de moda, que allò que tens que sortir, no? Que la gent t'agafen els models i has de sortir, i era com que per mi era un trauma, no volia sortir arrossegant, tenia
2: que
3: sortir.
2: No, que fan entre bambalines, no?
3: I va haver un premi també que em van dir que farien una gran festa i que hi hauria més de 500 persones i que vindria la premsa.
2: Vas dormir aquella setmana?
3: No, no, ho vaig passar fatal. Tan malament, tan malament, tan malament que vaig estar dos dies plorant. I fins que vaig parlar amb una amiga que em va saber parlar... O sigui, em va dir el que necessitava escoltar en aquell moment.
2: I, una bona amiga, doncs,
3: aquesta. Una bona amiga, sí. I va ser quan em va fer veure que tenia que disfrutar-ho, que no tenia per què plorar perquè m'estaven donant un premi, que tenia que disfrutar-ho. I bé, vaig fer-li com una mica de gir.
2: El clic, no?
3: El clic aquest, i realment doncs sí que el vaig disfrutar. I el poc després, parlant també amb una bona amiga, em va dir, t'aniria bé fer ràdio.
2: Ah,
3: perquè,
2: i aquí estem, eh?
3: Com que no et veuen, doncs és una manera d'anar-te deixant anar... I això, i va ser una mica doncs, els motius per, també que vaig començar a fer ràdio, va ser això perquè també va coincidir amb el temps que em van oferir per fer formacions i el fet d'exposar-te a davant de persones i explicar, parlar de creativitat o del tema que estàvem tractant, doncs també era com molt delicat, amb vergonya i amb por escènica.
2: Jo he anat a un taller seu i la vergonya ja l'ha deixat a casa,
3: ja
2: l'has deixat enrere. Quina gran feina que ha fet la ràdio, doncs, eh?
3: Sí.
2: Home,
3: sí,
2: aquí,
3: sí, sí.
2: Visca la ràdio.
3: Sí, que mira, t'ho volia explicar perquè era com que aquest tema el tenia, dic, mira, això ho hem d'explicar perquè si hi ha gent que s'hi troba, doncs que sàpiga que hi ha reptes, hi ha coses que s'han de fer, però clar...
2: Per atrevessar aquesta por, eh?
3: Ah, això mateix.
2: És atrevessar-la.
3: I tot això té que veure amb la creativitat, que és el que estem parlant cada setmana, que
2: totalment.
3: És tenir una ment àgil i una ment preparada, doncs, pel que vingui.
2: I flexible. Hem de ser més
3: i flexible. I per això entrenem el bròquil cada setmana. I d'aquesta manera, doncs mira, va ser, que gràcies a això ens estem aquí. I ara era com que... Em va venir també, o sigui, ara faré com una barreja de temes.
2: A veure, vinga.
3: És que, com aquell encreuament de pensaments, parlant també amb aquesta gent, van començar a sortir les paraules aquestes de tu pots, no? Si ho somies, doncs ho pots fer, i tot això, no? Com lo de travessar els...
2: You can dream it, you can do it, no?
3: Doncs mira, no sempre és així, és que vols que et digui, saps? Mr. Wonderful ha fet molt de mal, també, perquè no sempre és així. A vegades sí, però no sempre així. Per tant, ens hem d'entrenar la nostra ment i hem de fer el que sentim i com ho sentim per superar doncs, aquestes coses i aquestes vergonyetes i tot això que tenim. I què passa quan tenim vergonya? Doncs que te queda la boca seca, et suen les mans...
2: Els colors que dèiem...
3: El cor s'accelera... No? T'acosta aguantar la mirada...
2: Tremolós.
3: Tremolós... I te pones colorada.
2: Sí, molt colorada. Sí? Sobretot quan em mires.
3: Això.

0: Doncs vinga, ja tenim tots els colors amunt, Roser.
1: Ja està, ara ja està, ja ho tenim fet. Saps on ve la paraula vergonya?
0: D'on?
1: Doncs mira, prové del llatí que es diu la paraula verecundia. Mm. I significa modèstia, pudor o respecte.
0: Doncs vinga, totes vinculades amb la vergonya, no?
1: Ja ho tenim tot, ja tenim la verecundia. Doncs bé, a veure, el que hem de fer és tractar d'evitar... O sigui, no cal evitar la vergonya. Mm. Però el que podem fer és convertir-la en moviment.
0: A veure, i com ho farem, això? És la pregunta que s'està fent tothom.
1: Clar, doncs, bueno, per això hem de tenir la ment ben entrenada, no?
0: Sí.
1: Doncs, el que hem d'aconseguir, doncs, és això, fer que no ens mani, no? Que la vergonya no pugui davant del que nosaltres volem fer, no?
0: És una mica allò de el dolor és inevitable, el patiment és opcional?
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: La vergonya és inevitable, portar-lo a por escènica o un extrem que t'impedeixi fer alguna cosa, o alguna cosa, no? També depèn de tu, qui hem de tenir eines, no?
1: Per poder sortir d'aquí. Hem de tenir eines, però sí, és com allò que diguis, mira, el problema no el pots solucionar, doncs, però com tu portes aquest problema, doncs te canvia la vida, no? Te canvia una cosa, te canvia l'altra. Doncs la vergonya no neix quan estem sols. La vergonya neix quan imaginem la mirada dels altres, o sigui, quan ja estem exposats.
0: Què diran? Què pensaran?
1: Clar, aquests ronrons que sempre estan aquí, que al final, per què serveixen aquests ronrons,
0: són els
1: no?
0: que pensa en l'àvia que parlaves abans, no?
1: Sí.
0: I digues... Ei, no importa. No importa.
1: I tot això ens porta a parlar de la gent que es dedica a les arts escèniques, que aquests en saben molt. I tu també en saps molt d'això.
0: Doncs
1: clar,
0: vinga,
1: perquè la Cristina fa teatre, la Cristina fa moltes coses, i segur que has de tenir algun truc, alguna coseta que fas abans de sortir a escena.
0: Jo faig les tres respiracions profundes, que crec que deu ser una eina que fa servir absolutament tothom. Però sí, la de deixar anar el cos i una mica d'empoderament davant del mirall, també.
1: Sí.
0: I ja no et veus a tu, sinó que veus el personatge, ja hi connectes, ho respires, i per molt que el cor surti accelerat, però ja està. Quan hi sintonitzes, després ja tot brilla i tot flueix.
1: Que bé, però això no te surt a la primera. Això és perquè ja portes molt d'entrenament i ja saps com fer-t'ho, que això és el que diem setmana darrere setmana. Que, clar, les coses no es fan amb un xasquidó.
0: No.
1: Ho has d'anar fent. Doncs, saps que parlar en públic és una de les situacions que més nervis provoca a la població en general?
0: Sí.
1: És de les primeres pors, eh?
0: Els anys de ràdio, ja et dic, jo amb un micròfon pel carrer semblava que anés amb una metralladora, de veritat, perquè sí, com si anés amb un revòlver, vull dir, la mateixa sensació, aquesta vergonya profunda, un micròfon, però, i ja no et dic a una càmera, eh?
1: Però més, sí, exacte, però més, més por que, per exemple, exàmens o segurament a proves físiques, eh? Vull dir que està demostrat, en general, que és així, eh? I clar, el que hem de fer doncs, és buscar maneres. Llavors, molta gent que es dedica a l'actuació no tenia pensament de dedicar-se a l'actuació i diríem que han après com a teràpia, els hi ha servit com a teràpia.
0: Ho han fet servir d'eina per poder fer aquestes formacions que deies tu o ficar-te davant de tot un equip directiu a parlar, no?
1: I la veritat és que he anat veient doncs, experiències de bastant gent coneguda i t'aniré explicant i començarem per la Barbara Streisand.
0: Vinga.
1: La cantant i actriu que durant un concert que per ella era molt i molt important mentre estava cantant es va oblidar de la cançó, de la lletra.
0: Ah!
1: I es va quedar...
0: Oh, quina ràbia!
1: Sí, davant de milers i milers de persones es va quedar en blanc. I ho va passar tan malament, va passar tanta vergonya, no se'n va saber sortir prou bé, i allò la va marcar que va estar anys que no es va atrevir a sortir davant de la gent. Mica en mica ho va anar superant i ja, i lògicament, segueix cantant i ho ha segut. Però no ho sabem, aquestes
0: Home,
1: coses,
0: però
1: eh?
0: Els cantants tenen el recurs de tirar el micròfon endavant, no? I ara canteu vosaltres, que igualment se la saben totes.
1: Bé, suposo que en aquest moment encara
0: potser...
1: Es va col·lapsar.
0: Clar, o anava amb micròfon d'un altre tipus.
1: Sí, vés a saber, o potser a vegades també es pot barrejar temes personals que et passin i no reacciones.
0: Sí, mare de Déu,
1: i no
0: clar.
1: Reacciones com no, allò que dius, ai, podies haver fet, sí, ja, clar, però quan ets tu davant, al final fas el que fas, eh? Tu te'n recordes del Príncipe de Bel-Air?
0: Oh, sí, Will
1: Smith.
0: Sí? Sí, molt fan, jo era
1: que era xula. Doncs aquí tenim els dos casos. Tenim en Will Smith, que era el descarat.
0: Sí.
1: Aquest no tenia vergonya.
0: Sí.
1: De vergonya, res de res. I en canvi teníem en Carton,
0: sí.
1: Que aquest sí que
0: el
1: era cosí. El tímid, no? Era el més ben posat, era el més estricte i molt tímid. Però què li passava en Carton?
0: Què li passava?
1: Que hi havia una cançó que li feia perdre tota la vergonya, però tota. Sonava aquella cançó i es tornava boig. I si poses la cançó, segur que molta gent el recordarà l'escena.
0: A veure, anem a recordar aquell Príncipe de Bel-Air, però l'escena d'en Carton.
1: D'en Carton, com ballava.

0: Quin temacle de Tom Jones, és not unusual, i en aquest cas sí que estàvem aquí ja ballant com en Carton nosaltres aquí sí. A l'estudi. Doncs ai, quins records que em fas portar sempre, m'encanta.
1: Doncs aquesta era la fórmula per en Carton per no tenir vergonya.
0: I s'empoderava el que et deia jo.
1: Doncs mira, una altra actriu, la Emma Stone. Doncs la Emma, quan era petita, patia molta ansietat i molts atacs de pànic. I ella mateixa ho ha explicat en diverses entrevistes, que el teatre, gràcies al teatre, doncs va saber com canalitzar la por.
0: És que és meravellós, el teatre és superterapèutic, eh?
1: Sí, sí.
0: Treballes emocions, ets capaç de viure altres personatges que no ets tu, però sí que has de posar la teva essència perquè aquell personatge sigui real. Vull dir que és terapèutic totalment. Jo ho recomano a tothom, fer teatre.
1: I segons te vagi explicant els casos a diferent gent, ja veuràs com anem a parar aquí, no? Doncs els pares de la Emma Stone la van apuntar a classes d'interpretació per veure si era com una via, i ella deia que posar-se en la pell d'un personatge, com el que estaves dient ara, doncs clar, li permetia expressar emocions que en la vida, en el seu dia a dia, no li sortien.
0: Clar.
1: Li costava molt. I el fet d'interpretar, doncs era com li donava una altra vida, no? Al final és això. Si tens emocions retingudes, és trobar la manera de com treure-ho. I mira, un altre actor, en Hugh Grant.
0: Sí.
1: Doncs en Hugh Grant explica que se sent molt més tranquil davant d'una càmera que en una festa.
0: Imagina't.
1: O sigui, ell té por...
0: És que, clar,
1: bueno, no és
0: ha
1: que
0: xupat
1: por.
0: Càmera aquest home, eh?
1: Doncs és molt tímid, eh? Diu que és molt tímid, i el fet d'anar a esdeveniments socials, doncs, no li agrada. És com una obligació, o sigui, hi va, però no els gaudeix. I se sent molt més còmode, doncs, això, interpretant, no? Estant davant d'un personatge. I una altra cosa semblant també li va passar a Harrison Ford, vull dir que t'estem parlant
0: de grans.
1: De llegendes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tant.
1: Doncs també explicava el mateix, que de petit, de jove, era molt i molt tímid i que, bueno, que no s'atrevia a parlar en públic. I va ser, doncs, quan es va apuntar a interpretació, que va ser com una mica obligat dintre de la seva formació acadèmica que estava fent en aquell moment, i es va donar compte que era la solució al problema que estava patint.
0: Que ho estava afrontant, no?
1: Sí, i el fet de fer personatges, doncs hi passava el mateix que anem a estona. No s'alliberava i ja deia de tot, cridava, plorava, rivia...
0: És que, a part, és el millor. Si et toca un personatge amb aquella emoció que tu tens reprimida, el que tu explicaves,
1: sí.
0: Clar, sí o sí, ja has de connectar i tant que fas anar coses.
1: Clar, però és com... Podríem dir que és com un ball de màscares, és com un carnaval,
0: sí.
1: Perquè quan tu et poses una disfressa que realment tapa la teva identitat, et deixes anar, no? I tu vas disfressat, que no se't reconeix gens, i és capaç de posar-te al mig d'una plaça i ballar, i saltar, i agafar una persona que no coneixes i fer-li una volta. Vull dir, clar, com necessitem a vegades això, no? Tapar-nos per poder ser lliures.
0: I que divertit que és poder ser lliure, eh? Per tant, treballeu-ho bé, que tots puguem ser lliures i uns mateixos.
1: I mira, i t'explico el cas de la Lady Gaga, la Lady Gaga també té un reportatge que explica que ella era una nena també molt i molt tímida, i ella també va fer això. Quan va començar, va crear un personatge. La Lady Gaga d'ara és molt diferent de la Lady Gaga de quan va començar. Va fer un personatge com molt extrem, i molt excèntric, no? Molt, molt raro amb vestimenta, molt raro amb aparença, amb tot, perquè realment no es veiés enlloc què era ella com a persona. I d'aquesta manera, doncs, va fer això, va perdre la por escènica, va perdre la vergonya, i es va atrevir, doncs, a cantar davant de la gent i a fer-ho. I mica en mica, doncs, a base d'anar-ho fent, entrenament, tal i com diem, doncs, la Lady Gaga avui en dia... És la Lady Gaga que coneixem.
0: Ja veieu la vergonya, que si en patiu, no us preocupeu, perquè tenim molts exemples de que com s'afronta, després prepara't, que et menges el món.
1: Sí, però espera't, que encara et diré una altra manera d'afrontar-ho, que va fer en Jim Carrey. En Jim Carrey ho va afrontar amb humor.
0: Amb humor.
1: Perquè l'humor també és un escut. És un escut que et poses per superar les inseguretats, no?
0: Totalment.
1: I llavors és com, fas broma de qualsevol cosa per no encarar-te amb allò.
0: A mi m'encanta la frase de... tota broma té un 50% de veritat.
1: Sí.
0: I és ben cert, perquè al final és sarcasme pur, que li fiques gràcia darrere perquè no soni malament, no?
1: És veritat. Jo també ho he fet servir, això, eh?
0: Sí.
1: Sí, sí, sí. La veritat és que sí. Quan estava escrivint, jo deia, doncs sí. I mira, i la Nicole Kidman, ja per anar fent una mica de recull de tot plegat, ella el que fa és que la vergonya, que també en té, i també n'ha patit, i cada cop menys, però també n'ha patit, la fa servir al seu favor.
0: És la més intel·ligent, doncs.
1: És la més intel·ligent. Llavors fa que l'energia que li provoca negativa, doncs, la gira, i a l'hora d'interpretar és no perdre-la del tot, perquè és com aquell respecte que sempre has de tenir. No? Perquè a vegades, quan perds tota la vergonya, és com te'n dona igual 100 que 50, no? O 50 que 100, no? I ella diu que hi ha el respecte aquest que no s'ha de perdre i sempre has d'estar nerviós davant de qualsevol actuació, encara que n'hagis fet 1000, com si fos a primera.
0: A mi sempre m'han dit, el dia que ja no et posis nerviós abans de sortir, deixa de fer teatre. Vol dir que ja no hi vibres. Per tant, sí que és important també mantenir sempre una mica aquest coquet.
1: Sí, sí. I allò que parlàvem dels rituals abans, que deies, doncs la respiració està clar que és el més efectiu, no?, i el que gairebé tothom fa.
0: I la respiració de foc, que activa.
1: Com és, aquesta? Ah, vale.
0: Sí, sí. Amb el nas, que ho feia amb la boca, amb el nas, eh?
1: Ah, vale.
0: I tot això t'activa tot el cos.
1: I també tenir una frase com un mantra i repartir-te constantment aquesta frase, no? Això també ho fan molts esportistes.
0: Sí.
1: Abans de sortir,
0: no?
1: Són tots
0: supersticiosos, eh?
1: Sí, sí, tens com aquell mantra, no?, de dir, vinga, t'ho vas repetint, t'ho vas creient i vas fent. Exercici físic, també, no?
0: Mm-hmm.
1: L'escalfament vocal,
0: sí,
1: no?
0: Diafragma.
1: Exacte, i és una manera de preparar el cos i reduir les tensions. I d'aquesta manera, doncs, vinga, va, pum, a la plaça.
0: A donar-ho tot.
1: Doncs mira, ràpidament, tenim dites, no?
0: A veure.
1: Ets un poca vergonya, tenir vergonya aliena, no?, la vergüenza ajena, sí, que es diu també, no? Tenir més cara que esquena, aquí sí que ja s'ha perdut tot. I també hi ha una que diu, la vergonya quan es perd... Ja no es troba, Cristina.
0: Oh, doncs la deixem anar?
1: Ja la deixem anar i ens anem al consultor.
0: Només una mica per mantenir viva aquesta màgia.
1: La xispa. Anem al consultor. Adéu.
0: Perquè no podem marxar mai sense que la Roser ens posi els deures, no? Podríem dir.
1: Sí, fem una mica d'exercici. Avui ens ha quedat un programa bastant seriot, eh?
0: Home, jo m'he divertit molt, eh?
1: Sí, sí, però ho hem parlat així molt...
0: Sí, a vegades fem coses diferents, avui ha estat així més personal, no?
1: Sí.
0: M'ha agradat.
1: Sí.
0: Que sàpigues
1: està
0: que m'ha agradat.
1: Està bé, tenim la varietat.
0: A vosaltres també ens ho poden dir per Instagram.
1: També que ens ho diguin.
0: A on?
1: Sí, sí. El Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs vinga.
1: Que ens ho expliquin, a veure què tal.
0: Consultori creatiu, què anem a fer?
1: A veure, una curiositat científica. El cervell no diferencia gaire entre el que imagina i el que viu.
0: Mm-hmm.
1: Què vol dir això? Que si visualitzem una presentació o un discurs, pot reduir la por. Per tant, treballem amb la ment i visualitzem el que anem a fer i d'aquesta manera doncs, viurem d'una manera més tranquil·la.
0: I no visualitzeu que fareu el ridícul,
1: no,
0: i que us equivocareu o que caureu caminant, no. Això
1: fora.
0: No. Aquests pensaments, quan apareguin, els aparteu ràpid.
1: No
0: els
1: volem,
0: bufeu,
1: no,
0: fora.
1: Positiu. I ara farem un exercici.
0: A veure, exercici.
1: Mira, i és una acció molt petita, però que pot marcar molt la diferència. I jo ja sé que això fa molta vergonya, però és que és molt interessant. I és, per exemple, anar caminant, i encara que tinguis vergonya, mirar algú i somriure. I potser et posaràs vermell o vermella, perquè, clar, és una cosa diferent, o potser l'altra persona a veure com s'ho pren. Però si vas practicant el somriure, cada vegada somriuràs més fàcilment i aniràs perdent vergonya.
0: Ah, doncs vinga, ens empoderem amb somriures.
1: Amb somriures.
0: M'encanta.
1: I l'altre exercici també que vull dir, que tu l'has dit abans, que és el de parlar davant del mirall.
0: Sí.
1: Aconseguir parlar un minut de tu a tu, davant el mirall, que costa molt, i aguantar la mirada, eh?
0: Mm, i dir t'estimo.
1: També.
0: A tu mateix.
1: Costa molt, eh?
0: Ah, és que estem tots, ja et dic jo, que som tots carn de psicòleg.
1: Sí, hi ha molts patrons que hem de...
0: Però bons consells per treballar, davant del mirall, parlem-nos amb respecte, amb carinyo.
1: Somriure.
0: Clar que sí, sempre.
1: Sí.
0: Molt bé, Roser, doncs...
1: I la vergonya fora, mira, el que puguem.
0: Sí, tu en tens o no? Ja les tens tremendament superada,
1: no? No, jo sóc com la Nicole Kidman, jo encara en guardo. Cada cop menys, però en guardo, sí.
0: Em vols dir, ara aquí, amb el mini temps que ens queda, què és el que més vergonya et fa? Què és allò que dius, ai, això és que no ho suporto quan em passa?
1: Bé, no és que no ho suporti, però a mi em fa molta vergonya quan em donen un protagonisme inesperat.
0: D'acord.
1: Em posa com, de cop i volta, que no m'ho espero i veig que se'n parla de mi i no sé com reaccionar. I llavors em vinc vermella i jo, ups...
0: Ara això jo no ho tenia controlat,
1: clar,
0: eh?
1: Que s'agraeix i agrada, però és una situació que Que em costa gestionar. Encara, dia d'avui, em costa gestionar. Sí, sí.
0: Bé, tots estem treballant-nos dia a dia, sí. Però estàs aquí, fent ràdio, sí. Fent formacions. Per tant, sí. La vergonya, una mica molt l'has deixat enrere.
1: Doncs animem a la gent a que faci coses i petites accions per anar superant aquests temes.
0: Doncs ja ho sabeu, somrieu, que és molt important, això.
1: Vinga, va, somrient, Cristina, a veure.
0: Ens hi veiem, oi, la setmana que ve, ens hi veiem. Sí, però tu i jo, somriure.
1: Sempre estem somrient.
0: Mare de Déu, mira quines arrugues de riure que tinc jo.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers. Jordi Fortià.
2: Els 5 residents a Catalunya es troben bé i de moment no mostren símptomes. Ho ha confirmat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
3: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
0: El govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada.
2: El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Cira Riego és la ministra de Joventut i Infància.
4: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece.
0: Catalunya bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
2: Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Amb tot, però, han augmentat els ERO davant la crisi per la guerra de l'Iran. Òscar Riu és el delegat de l'UGT.
5: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
0: Les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya.
2: En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i l'objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. El festival serà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues.
0: Ràdio Ponent Mollerussa, Julien Andrés.
6: En parla el director artístic del Festival Veus, Ramon Botxaca.
7: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutin diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Són, tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
0: En esports, Janire Gallut, Berta Busquets, penja l'estic.
8: La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei Lliga Femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació completament primaveral que porta en aquests moments tempestes fortes en alguns indrets del país. Atenció al prelitoral barceloní, entre els dos Vallesos, sobretot a les muntanyes, també al Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Mollanès, arribant ja d'aquí a poca estona cap a la Selva, Osona. Aquestes tempestes, en algun cas, amb calamar-se i amb ventades destacables. També aniran caient alguns xàfecs a gran part de les comarques de Tarragona, de la resta de Barcelona i cap al Pirineu, o més entre la Cerdanya i l'Alt Urgell, i algun ruixat molt fugaç va entrant per les comarques de Ponent. Podem dir que al llarg d'aquesta nit aquestes tempestes marxaran i el dimecres al matí despertarem amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que hi haurà algunes boires cap a la Catalunya central o les valls del Pirineu, i durant la tarda, la del dimecres, tornarem a tenir algun xàfec, però molt local. Per una banda, al sud de l'Ebre, i per una altra, arrapats a la Catalunya nord, a l'Empordà i a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, encara amb algunes complicacions, sobretot a l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit de Tarragona, i queda encara un carril tallat, tot i que van millorant les coses, hi ha hagut molta cua. Ara el que queda és l'antídot de maturades d'una banda més amunt, a la zona de Santa Perpètua, o mig camí entre Santa Perpètua i Barberà, i més avall també a la zona de Cerdanyola fins a Bellaterra, en aquesta direcció, en sentit Tarragona. També hem de dir que, en el cas de l'autovia 2, a l'altura del Bruc, hi ha hagut un accident en sentit Lleida, un carril tallat, i aquí un quilòmetre de retencions. I ja per volum de trànsit, altres vies que aquesta hora van carregades són la C58 a Terrassa, en sentit nord, també la C59, a l'altura de Palau-solità i Plegamans, en sentit nord, o també les dues rondes de Barcelona, encara en sentit Trinitat. Hi ha molt de moviment, especialment a la ronda de dalt entre Diagonal i Sant Gervasi. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers. Els 5 residents a Catalunya es troben bé i de moment no mostren símptomes.
4: El creuer Ondius continua fondejant la costa de Cap Verd a l'espera de rebre llum verda per retornar a Holanda o bé atracar les Illes Canàries. De moment, però, ni el govern espanyol ni el canari aposten per deixar atracar el vaixell fins a rebre més informació. La proposta de l'executiu espanyol, que està en permanent contacte amb l'OMS, és que els passatgers amb símptomes i els contactes estrets siguin evacuats sense fer escala. El Ministeri de Sanitat no descarta, però, fer una aturada a les Canàries si en el viatge de tornada cap a Holanda apareguessin nous casos simptomàtics.
0: Per ara, recordem, s'han registrat 3 morts i un malalt crític, Maite Polo.
5: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
6: Pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt. Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
5: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
6: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
5: 3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada. El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino.
7: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego, la ministra de Joventut i Infància.
8: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece, ni de una supuesta madurez suficiente.
7: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, en formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
0: Més en la plana social, el 100% dels arrelaments pendents a Catalunya pel procés de la regularització de migrants quedaran resolts en 5 o 6 dies. És el compromís del delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, després d'una reunió amb representants d'institucions, entitats, el tercer sector i sindicats. La xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000. Judit Vallès.
5: Prieto ha afirmat que el ritme de tramitació del procés de regularització és molt bo, tot i admetre la tensió de les primeres setmanes. Ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat, explicant que s'espera que els pròxims dies s'ampliïn les 56 oficines que ofereixen cita per a la regularització. A més, el delegat del govern ha destacat que durant aquestes setmanes preveuen resoldre tots els arrelaments pendents a Catalunya.
9: Dic que les oficines d'estrangeria a Catalunya estan resolent tots els arrelaments que tenien pendents. Les oficines d'estrangeria de Barcelona, per exemple, ja han resolt més del 60% dels arreglaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels arreglaments que teníem pendents, que eren un total de 46.500 a Catalunya.
5: La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha posat Catalunya com a exemple per a la resta d'Espanya i ha calculat que la xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000.
0: Mentrestant, Barcelona obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana duraran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Esther Minguell.
10: Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
11: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi una accés i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació i creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
10: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
0: En clau econòmica, Catalunya bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
4: Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Si es compara amb fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%.
0: Carina Bellbé.
12: A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
13: Demostra la solidesa del nostre mercat mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
12: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
14: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
12: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
0: Ara bé, la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, un punt més. L'entitat alerta, a més, que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%. David Navarro.
15: En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4%.
16: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
15: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
0: I encara en economia, el Banc Sabadell ha guanyat prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb l'any passat.
4: La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i l'impacte de costos, com els 55 milions d'euros del nou pla de prejubilacions, que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals, però a partir del 2027.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana internacional puja l'atenció a l'estret d'Hormuz mentre s'han registrat atacs de l'Iran contra objectius civils als Emirats Àrabs Units i Oman.
4: Com a resposta, els Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren 2 vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
0: I justament avui els detinguts en la primera flotilla han declarat davant l'Audiència Nacional per aquells fets. Van posar una denúncia davant la Fiscalia perquè obrís diligències. És una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre de la Freedom Flotilla.
4: Ada Colau ha denunciat l'Estat Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
17: Por ello es imprescindible que estas diligencias en fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
4: En relació als detinguts de la setmana passada, Sali Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí Saif Aboukashek, ha denunciat que han patit tortures.
18: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
4: El Tribunal de Magistrats d'Escaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla.
0: En successos, el govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels dos crims i les diverses agressions registrades als últims dies.
4: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques, el transport públic i l'oci nocturn i el pla contra la multireincidència donen bons fruits, i això la du a assegurar que Catalunya és més segura que ara fa un any.
19: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
4: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i la policia local.
0: Doncs bé, sobre aquest crim, el jutge ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut per l'assassinat de la jove d'Esplugues.
4: La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi en temptativa, lesions, amenaces greus i danys. L'home ha declarat aquest dimarts al matí davant del jutge i només ha contestat les preguntes al seu advocat.
0: Encara en successos, l'home mort a Salt, presumptament a mans de la seva parella, es va dessagnar per una ganivetada a la cama.
4: La víctima i l'agressora ocupaven el traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable es va entregar ahir a la tarda a la comissaria i va reconèixer els fets. La dona continua detinguda.
0: I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva per la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat.
4: El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar en la seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració delictiva perquè no tenen més fills.
0: En cultura, les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i on l'objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. El festival serà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues. Ràdio Ponent, Mollerussa, Julen Andrés.
20: Fins a 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental, a banda de seccions paral·leles, faran que en total es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar. En parla el director artístic del Festival Veus, Ramon Botxaca.
21: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
20: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb escoles. Les inscripcions ja estan obertes. A més, la capital de les Garrigues a mitjans dels anys 90 es va quedar sense una sala de cinema estable i es busca revertir la situació.
0: I la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió de Mataró i La Xarxa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
22: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
23: Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui en el centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
22: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de La Xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTVE Play.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 mundials i 3 europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets ha anunciat d'aquesta manera la seva retirada.
3: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport. És la meva manera d'entendre'l i vull gaudir-lo així fins al final.
2: I aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, Portugal. La femenina en format final a 4 s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vila-sana, que és l'únic representant català que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb el partit dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El tècnic culer Ricard Ares reivindica la grandesa del club.
4: El Barça té el pes en totes les competicions que participi. És un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa i nosaltres hem d'afrontar la competició per intentar guanyar-la, és evident.
2: I pel que fa al waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell ja té traçades les línies mestres del projecte de la temporada que ve. D'entrada, Enric Arnella serà el nou entrenador del sènior femení de waterpolo del club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: Aposta continuista de la direcció esportiva. Tècnic jove, 33 anys, a la casa des del 2017, portant diferents equips de la base i la secretaria tècnica i actual membre del cos tècnic de David Palma. A més, Arnella també ha estat assistent de la selecció espanyola júnior, amb la qual ha guanyat un or i dues plates en mundials i dos ors europeus. La primera plantilla que tindrà a la seva disposició comptarà amb algunes de les peces més cobejades del mercat. La més mediàtica, la de la portera Martina Tarré, considerada la millor del món a la seva posició, del Sant Andreu. També vindran la sabadellenca i ex del club Nona Pérez, des del 2023 a la Pere Serrat, i la boia madrilenya Paula Camus. Totes tres, per cert, en dinàmica de selecció aquests dies i amb el bitllet a la butxaca per la superfinal de Sydney. Tres incorporacions que, si s'acaben concretant, també haurien de comportar la sortida de tres de les estrangeres de l'equip que ocupen aquestes demarcacions. La portera estatunidenca Isabel Williams, l'eslovaca nacionalitzada hongaresa Natasha Rybanska i la grega Athina Giannopoulou. Tot i això, s'esperen més moviments en un estiu que es preveu mogut a Can Llong.
2: I quan falta només setmana i mitja pel Gran Premi de Catalunya de MotoGP, aquesta tarda s'ha presentat al recinte modernista de Sant Pau. Un Gran Premi que se celebra del 15 al 17 de maig, volíem dir, al circuit de Barcelona-Catalunya, amb curses de MotoGP, Moto2 i Moto3. L'esdeveniment estrena novetats, com un centre mèdic i millores en les mesures de seguretat del circuit, així com un fan fest a la plaça Catalunya els dies 13 i 14.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
7: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
8: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C? Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
9: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
8: Home, testimonis.
9: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
8: A la teva ràdio local.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers contagiats. Jordi Fortià.
2: Els 5 residents a Catalunya es troben bé i de moment no mostren símptomes. Ho ha confirmat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
3: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
0: El govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada.
2: El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Sira Riego és la ministra de Joventut i Infància.
4: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece.
0: Catalunya ha bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
2: Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Amb tot, però, ha augmentat els ERUs davant la crisi per la guerra de l'Iran. Òscar Riu és delegat de l'UGT.
5: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
0: En cultura, les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya.
2: En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i on l'objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. El festival serà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues.
0: Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: En parla el director artístic del Festival Veus, Ramon Botxaca.
7: Té aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Són, tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
0: I en esport, Janire Gallut, Berta Busquets, penja l'estic.
8: La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà natural de Palau. Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 mundials i 3 europeus amb la selecció espanyola.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Una situació completament primaveral que porta en aquests moments tempestes fortes en alguns indrets del país. Atenció al prelitoral barceloní, entre els dos Vallesos, sobretot a les muntanyes, també al Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Mollanès, arribant ja d'aquí a poca estona cap a la Selva, a Osona. Aquestes tempestes, en algun cas, amb calamar-se i amb ventades destacables. També aniran caient alguns xàfecs a gran part de les comarques de Tarragona, de la resta de Barcelona i cap al Pirineu, o més entre la Cerdanya i l'Alt Urgell, i algun ruixat molt fugaç va entrant per les comarques de Ponent. Podem dir que al llarg d'aquesta nit aquestes tempestes marxaran i el dimecres al matí despertarem amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que hi haurà algunes boires cap a la Catalunya central o les valls del Pirineu i durant la tarda, la del dimecres, tornarem a tenir algun xàfec, però molt local. Per una banda, al sud de l'Ebre i per una altra, arrapats a la Catalunya nord, a l'Empordà i a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
10: Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat ara ja ha millorat. Després d'una tarda, en alguns punts, una mica complicada. Ens estem referint sobretot a l'autopista AP7, on hi ha hagut un parell d'accidents que ha complicat la tarda. L'última ha estat a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit Tarragona, una topada entre dos turismes. A poc ja ha anat estirant el trànsit, s'ha anat obrint carrils i retirant els vehicles, i ara podríem dir ja pràcticament que la circulació està ja resolta en aquest tram de l'autopista AP7 entre Barberà i Cerdanyola en sentit sud. En general és la tendència a la majoria de trams i de vies de la xarxa viària. Això sí, ens queda un tram de retencions d'un quilòmetre a l'autovia 2, això sí, de cues en aquest punt del Bruc, on també hi ha hagut un accident en sentit Lleida i queda un sol carril obert per passar en aquest punt de l'autovia de Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers contagiats. Els 5 residents a Catalunya es troben bé i de moment no mostren símptomes.
2: El creuer Ondius continua fondejant la costa de Cap Verd a l'espera de rebre llum verda per retornar a Holanda o bé atracar a les Illes Canàries. De moment, però, ni el govern espanyol ni el canari aposten per deixar atracar el vaixell fins a rebre més informació. La proposta de l'executiu espanyol, que està en permanent contacte amb l'OMS, és que els passatgers amb símptomes i els contactes estrets siguin evacuats sense fer escala. El Ministeri de Sanitat no descarta, però, fer una aturada a les Canàries si en el viatge de tornada cap a Holanda apareix haguessin nous casos simptomàtics.
0: Per ara, recordem, s'han registrat 3 morts i un malalt crític, Maite Polo.
12: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
13: Pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt. Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
12: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
13: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van comptar. Van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
12: 3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més titulars de la jornada, el govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada. El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino.
14: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
4: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
14: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, en formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
0: El 100% dels arrelaments pendents a Catalunya pel procés de la regularització de migrants quedaran resolts en 5 o 6 dies. És el compromís del delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, després d'una reunió amb representants d'institucions, entitats, el tercer sector i sindicats. La xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000. Judit Vallès.
8: Prieto ha afirmat que el ritme de tramitació del procés de regularització és molt bo, tot i admetre la tensió de les primeres setmanes. Ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat, explicant que s'espera que els pròxims dies s'ampliïn les 56 oficines que ofereixen cita per a la regularització. A més, el delegat del govern ha destacat que durant aquestes setmanes preveuen resoldre tots els arrelaments pendents a Catalunya.
15: I dir que les oficines d'estrangeria a Catalunya estan resolent tots els arrelaments que tenien pendents. A les oficines d'estrangeria de Barcelona, per exemple, ja han resolt més del 60% dels arreglaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels arreglaments que tenien pendents, que eren un total de 46.500 a Catalunya.
8: La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha posat Catalunya com a exemple per a la resta d'Espanya i ha calculat que la xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000.
0: I mentrestant, Barcelona obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Esther Minguell.
16: Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
17: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi una i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
16: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
0: En clau econòmica, Catalunya bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril, amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
2: Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Si es compara amb fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%.
0: Carina Beibé.
18: A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
19: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
18: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
5: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
18: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
0: Ara bé, la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, un punt més. L'entitat alerta a més que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%. David Navarro.
20: En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4%.
1: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
20: Tot i això, la cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En l'àmbit local, inquietud a la capital d'Osona després que la formació Ara Vic hagi perdut la confiança en una dels seus dos regidors de govern. La decisió s'ha pres arran dels rumors que apunten a un possible vincle amb Aliança Catalana o Convergents Vic. El 9FM, Marcel Puig.
21: Els membres d'Ara Vic esperaven avui la presència de la gent de carrera a la roda de premsa que han convocat a l'Ajuntament de Vic per desmentir públicament el rumor segons els quals seria la candidata d'Aliança Catalana o de Convergents Vic a les properes eleccions municipals. Ella, però, no s'hi ha presentat, una decisió que els companys de partit han conegut al mateix moment. Xavier Ferrés és portaveu d'Ara Vic i tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Vic.
22: Estava convocada per ser aquí avui. Justament, encara que sigui paradoxal, per donar-li aquesta oportunitat d'or de dir, escolta, estem amb els mitjans i tu dius que no, no passa res. I a partir d'aquí ens fem una foto i ets de les nostres. Ella volíem que estés aquí, ella no està aquí. Vostès poden interpretar una mica què vol dir que no sigui aquí. En cap moment ens ha dit res ni a nosaltres ni a ningú del partit. Llavors ella va negar-ho tot. Bueno, si tu negues, doncs bueno, ens ho creiem.
21: Després de setmanes de converses li donen uns dies de marge. Si no, el cas passarà a Direcció Nacional del Pacte Local, que decidirà sobre una possible expulsió. Carrera podria passar a ser regidora no adscrita, sense responsabilitats de govern.
0: I aquest matí el regidor de Granollers, Martí Pujades, i tres membres de l'entitat Blaus han hagut de declarar pel cas del taller de còctels Molotov de la Festa Major de Granollers de 2024.
2: Han estat citats perquè la Fiscalia els atribueix delictes d'injúries a la policia i provocació de desordre públic agreujat. Pujades, que en aquell moment era regidor de Cultura, ha assegurat en declaracions a BOTV que han respost totes les preguntes que se'ls han formulat i que continuen defensant la posició que van adoptar des d'un primer moment.
23: Nosaltres ens hem reformat amb el discurs que havíem fet prèviament, donant les explicacions de, sobretot de donar context que és la Festa Major, quin tipus d'acte és, la informació que teníem i el detall sobre l'acte, i no sortir, diguéssim, d'aquest guió, que no és que sigui un guió, sinó el que creiem i defensem, que és el model de festa, que dins de tots els actes de Festa Major hi ha aquest component de sàtira, que hi ha algú que pugui sentir

0: en mostrant tranquil·litat.
1: El govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels dos crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
0: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques, el transport públic i l'oci nocturn i el pla contra la multireincidència donen bons fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
2: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
0: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i la policia local.
1: Doncs bé, sobre aquest crim, el jutge ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut per l'assassinat de la jove d'Esplugues.
0: La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi en temptativa, lesions, amenaces greus i danys. L'home ha declarat aquest dimarts al matí davant del jutge i només ha contestat les preguntes del seu advocat.
1: Encara en successos, l'home mort a Salt, presumptament a mans de la seva parella, es va dessagnar per una ganivetada a la cama.
0: La víctima i l'agressora ocupaven el traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable es va entregar ahir a la tarda a la comissaria i va reconèixer els fets. La dona continua detinguda.
1: I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva per la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat.
0: El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar en seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració delictiva perquè no tenen més fills.
1: Més coses, el govern obre la licitació de 59 solars a 40 municipis amb capacitat per gairebé 800 habitatges protegits. Simplificarà també els tràmits per afavorir empreses petites, cooperatives d'habitatge i l'autopromoció. Forma part del pla de 50.000 per ampliar el parc públic fins a l'any 2030. Mont Carvajal.
3: Són 59 solars petits amb capacitat per 20 pisos o menys i estan repartits en 40 municipis, també petits i amb pocs recursos tècnics. Per exemple, Colera, l'Alt Empordà, Alcover, l'Alt Camp o Taradell, a Osona. Com que als grans promotors no els interessarà, el govern ha buscat fórmules flexibles, segons ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
2: Quan un promotor tingui interès per un d'aquests solars concretament, s'obri un període d'un mes perquè quedi obert a l'interès d'altres promotors. Si no hi hagués interès de més promotors, seria una adjudicació directa. Per tant, és una manera molt més àgil d'activar aquests solars de menys de 20 habitatges.
3: Les bases del concurs premien projectes de cooperatives i fins i tot hi ha la possibilitat que grups d'amics o familiars facin una oferta conjunta per ser adjudicataris i construeixin els pisos. Llavors tindrien casa per 75 anys. Després passaria a ser dels ajuntaments.
1: Doncs paral·lelament avui s'ha executat el desnonament d'una família vulnerable a Terrassa. Amb aquesta ja són 3 les famílies amb fills de l'escola Pau Vila que han estat desallotjades. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
4: Aquest matí s'exhauria el termini perquè la família de la Finep, una alumna de 3 anys de l'escola Pau Vila, abandonés el seu habitatge a Campalet. Els antidisturbis s'han personat a l'execució del llançament de la comitiva judicial després de 6 avisos del jutjat. L'empresa propietària ha rebutjat en diverses ocasions negociar el lloguer social per a famílies vulnerables. La Paqui García, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, denuncia que l'administració no dona alternatives habitacionals ni que es tinguin menors a càrrec.
5: Que los desahucios cada vez están más complicados. Y no hay alternativa de vivienda, porque no tenemos vivienda en Terrassa para familias que son desahuciadas.
4: Els serveis socials busquen ara una solució per reallotjar la família de forma temporal. Els serrallers i l'empresa de seguretat han entrat al pis un cop la família de la Cinep ha recollit les pertinences i deixat el seu habitatge.
1: I en cultura, les Borges Blanques acollirà del 26 al 29 de novembre el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i on l'objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta.
0: En parla el director artístic del festival.

0: Val, Ramon Butxaca.
1: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Berta Busquets ha penjat l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei Lliga Femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. L'encara jugadora del Palau explica que ha viscut una etapa molt especial.
3: Soc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Hockey Lliga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Soc una privilegiada.
2: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, Portugal. La femenina en format final a 4 s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vila-sana, l'únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb el partit de dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes arriben a la cita després d'acabar segons del grup A i viatgen avui a terres portugueses amb l'objectiu de passar l'eliminatòria, però amb la intenció de guanyar el títol a l'horitzó. El jugador culé Ignacio Labart es mostra confiat amb la posada en escena que faran juntament amb els seus companys.
4: Te diría que es más motivación que presión. Ganar solo gana uno y muchos favoritos año tras año. Hay años que éramos serios candidatos y nos hemos quedado en las semifinales y hay otros años en los que no hemos conseguido llegar. Entonces, es un formato de competición en el que se trata de competir. La motivación por nuestra parte es máxima, la ilusión también. Es cierto que la entidad del club nos obliga a estar a la altura, al menos en cuanto a imagen y a sensaciones que dejemos en la pista. Luego se tratará de lo que demostremos o no en ella.
2: I en bàsquet ha mort José Piculín Ortiz, als 62 anys. El jugador de Puerto Rico, que va jugar al Barça, al Madrid i altres equips europeus, ha traspassat després de lluitar contra el càncer. Membre del Saló de la Fama del Bàsquet Internacional, amb la samarreta blaugrana, va guanyar una Copa del Rei. I acabarem amb ciclisme perquè el Tour modificarà el recorregut a Catalunya per la pesta porcina. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona, que havia de travessar Collserola, està prevista en plena zona d'alt risc de brot. Finalment, tal com ha oficialitzat aquest dimarts la portaveu Sílvia Panet, que la Generalitat ha fet la petició formal a l'organització del Tour de canviar el recorregut. El canvi, que afecta un total de 12 quilòmetres, ja ha estat acceptat, segons el que ha confirmat la mateixa consellera de Territori.
1: Moltíssimes gràcies, Genire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Genire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
7: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
8: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret
7: a veure,
8: una mica al revés.
9: Vull dir, agafes els espaguetis.
10: Manel, Manel.
9: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
7: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Dani Rota també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
10: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
7: Doncs mira, ara li preguntarem. De l'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
11: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
7: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
11: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això,
7: sí
11: que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... Ja estem jugant al joc de l'espagueti.
7: Molt bé, Dani, tot teu, va.
5: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
12: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'Ajuntament estudia ara mateix qui gestionarà el nou aparcament que s'ha d'habilitar a la parcel·la que ha quedat a Can Sant Pere després de la primera fase de l'enderroc. De fet, també està per decidir quina fórmula d'estacionament s'hi practicarà, perquè la voluntat és que sigui un aparcament de rotació, si més no diurna, però no té per què ser de pagament. Això serà així si finalment ho assumeix Continental Parking, que gestiona les zones d'estacionament limitat a Premià de Mar, però no es descarta que ho acabi gestionant el mateix Ajuntament. Mentrestant, i amb l'ànim que el nou equipament comenci a funcionar abans de l'estiu, ja s'està buscant l'empresa que condicioni el terreny. Treballs que s'encarregaran per mitjà d'un contracte menor i que, per tant, s'enllestiran bastant ràpid. El nombre de places del nou aparcament oscil·larà entre les 30 i les 40 en funció del disseny que acabi tenint i de la superfície que tingui el vial d'accés. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el Servei de Bus Interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos. I també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla suposarà la injecció en aquestes línies de 21 milions i mig d'euros.
2: És una quantitat indicativa, que hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses, quines són les millores que farem a cada territori, diguem. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
3: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
1: Recordem que d'un temps ençà, la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, línia 803, 804 i 805 que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, han donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Maresme Bus, i que aquesta entitat amb els ajuntaments afectats van mantenir una reunió el mes de febrer passat amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores. L'entitat No Més Pisos celebra demà la seva assemblea oberta anual al Centre Cívic, trobada que servirà per fer balanç de la feina feta d'ençà que es va crear fa 4 anys i que també hauria de servir per fer una renovació profunda de la Junta, en paraules de l'actual president Jordi Calvache. Calvache, que no es presenta a la reelecció, ha animat els veïns a participar-hi i a implicar-s'hi justament per aconseguir aquesta renovació i per mantenir viva la il·lusió i les aspiracions que un dia van fecundar el moviment. També ha assenyalat que tres dels cavalls de batalla de l'entitat, Transmesa, Metal·logènia i Hortes de Ponent, continuen sent una incògnita.
4: Aquest any la renovació serà profunda, per la qual cosa us animem a participar-hi activament i a triar una nova junta de només pisos amb noves incorporacions per tal de continuar la lluita. La requalificació o no de Transmesa i Metal·logènia i la incògnita de les Hortes de Ponent són damunt la taula. De moment hem aconseguit aturar-les.
1: La trobada, que com diem és oberta a tothom que hi vulgui participar, es fa demà a les 6 de la tarda al Centre Cívic. Aquest matí han transcendit els noms dels Premis Nacionals de Comunicació que atorga el Govern de la Generalitat, i dos d'ells se'n van cap a Mataró. La producció Hospital de Proximitat, que firmen Televisió de Mataró i La Xarxa, s'endú ex aequo, amb el Diari de Sabadell, el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, mentre que l'històric periodista radiofònic Justo Molinero rep el Premi Nacional d'Honor. En el primer cas, el govern diu que Hospital de Proximitat ha sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La sèrie, que ja arriba a la segona temporada, ens ha mostrat històries reals de centres com l'Hospital de Mataró. Pel que fa a Molinero, se li reconeix una trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi i també haver dignificat, diuen, la ràdio popular i convertir-la en una eina de cohesió social. Altres premis d'aquest any són per la plataforma 3CAT, per RAC1, per Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i per la periodista Esther Vera. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell. I ara parlem d'un concert molt especial a l'Escola Sant Cristòfol. Manel Ferrer.
5: L'Escola Sant Cristòfol va oferir divendres passat un concert de Big Band en el marc del projecte artístic que desenvolupa conjuntament amb l'Escola de Música de Premià de Mar. La iniciativa, que es va iniciar el curs 2023-2024, implica alumnes de tercer, quart i cinquè de primària i té com a objectiu apropar la pràctica instrumental als infants dins l'horari escolar. El concert ha servit per mostrar l'evolució de l'alumnat i consolidar un projecte que aposta per la música com a eina educativa, fomentant també el treball en equip i la creativitat. Una experiència que els propis alumnes i la directora del centre, Sònia Ribas, han valorat molt positivament.
6: Jo crec que el que ens fa millor és treballar amb equip, els professors.
7: I veiem els nens que, bueno, no toquen la flauta, que potser és el més típic, flauta o ukulele, ara últimament, i es veien amb instruments com la trompeta, el trombó, el saxo, un clarinet, se'n saltaven les llàgrimes.
5: El projecte continuarà aquest mes de maig amb la participació en un intercanvi de Big Bands escolars a Catalunya, on l'alumnat compartirà experiències musicals amb centres educatius de Granollers i de Barcelona.
1: I els esports, Marc Rodríguez.
8: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4-2 i haurà d'esperar com a mínim una setmana més per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts possibles de les dues últimes jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips de segona catalana. Mal partit a Torroella, ja que el rival va anotar 4 gols amb bon domini i els premianencs només van poder maquillar el marcador. El proper serà un duel directe entre Premià i Banyoles. Guanyar pot significar fer-se amb la salvació.
1: Pel que fa al temps, matí assolellat i tarda amb núvols. Al vespre podem tenir ruixats, fins i tot. Demà tindrem més sol, tant avui com demà. Temperatures entre els 14 graus de mínima i els 19 de màxima.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet, 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Una altra sonda del tot primaveral i ben assortit de varietats i contrastos. La primera fase del programa és un comprimit de sound de jukebox centrat en la figura de Boz Scaggs, figura superlativa del pop, del rock refinat i elaborat i condimentat amb aromes de soul i de jazz. El nostre protagonista es va bregant la mítica formació de Steve Miller Band i la seva doble prestació com a vocalista i guitarrista el va portar a imprimir una cursa en solitari oferint un assortit de discos d'alta volada i equipat de prestigioses col·laboracions. A la segona part del Sound, entrem a la cava de jazz del Jazz Entre Amics, on trobarem el gran pianista Bud Powell, referent dels més grans de les tecles jazzístiques, de l'art del trio i animador del primer esclat del bebop, collita 49-57. Ja tocava i ha tocat. Som-hi, Pops.

0: Sound System edició 898, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb vinil de doble cara. A la cara A, el senyor Bos Escalcs dins del nostre Sound de Jukebox, i a la cara B, el pianista Bud Powell amb un jazz entre amics.
1: Sound de Jukebox. Rock and roll, blues, folk, country, subgèneres i malediccions. Els arxius per sistema, les essències del tocadiscos.
0: I encetem aquesta primera part del Sound, d'aquest 8-9-8. Ens acostem al 9-0-0 i ho fem amb un Sound de Jukebox dedicat a la figura del músic, cantant i compositor nord-americà Bos Escalcs, que barreja rock, soul, blues i jazz. Cap a mitjans dels anys 60 es va unir, com deia l'Àngel, a la banda de Steve Miller, Steve Miller Band, i cap a finals dels 60 inicia la seva carrera en solitari. Doncs ens quedem aquí a el 1969 amb un àlbum que du per títol el mateix nom que l'autor, Bos Escalcs, i on començarem a sentir coses, però anirem evolucionant amb el temps i amb els estils. Ara, en tot cas, des d'aquest Bos Escalcs del 1969, anem a escoltar Amici.

0: festivitat per sistema sonor, en aquest cas de Bosch Escacs, aquí en un registre solero d'aquest disc del 1969. Repassem alineació ràpida: Bosch Escacs a veu i guitarra, a la guitarra també Jimmy Johnson, David Hood al baix, Roger Hawkins bateria, Barry Beckett teclats i, atenció, les guitarres de Duane Allman, dels Allman Brothers. Sí, això està molt ben, super ben compactat, Àngel.
1: Hi ha la secció de Muscle Shoals.
0: Exacte. Beckett, correcte. I veurem que en d'altres gravacions també trobarem d'altres coneguts del programa. Doncs escoltem un altre tema d'aquest Bosch Escacs, aquest I'll Be Long Gone.

Saltem a l'any 1976. Bols Escacs fa potser el disc que el catapulta cap a, diríem, l'èxit i sobre l'escena internacional. Estem parlant de l'àlbum, el seu setè àlbum, Silk de Gris. És un àlbum particular perquè, com aquí hem vist abans, que hi havia les col·laboracions que hi havia de Duan Allman i d'altra gent de la zona d'Alabama, no, Àngel? Sí? Doncs aquí què trobem? Doncs a Silk de Gris hi graven ni més ni menys que, entre d'altres, David Page, David Ungate i Jeff Porcaro. Això després va ser Toto. O sigui, i de fet, amb aquest disc, Bols Escacs ajuda que la formació com a Toto es consolidi. O sigui, aquí ja saltem un registre més rock-pop, amb tocs una mica soleros, però veureu, hi ha un tema, el primer que escoltarem, per mi és un dels seus hits, és aquest Lowdown, com deien, del 1976, i canviem, diríem, una mica el so, però l'esperit continua sent Bols Escacs.

I després d'aquest hit, aquest Lowdown, del mateix disc, un altre tema també molt, molt intens i molt xulo, és aquest Lido Shuffle.

Això que hem escoltat era de mitjans dels 70 i ara fem un salt amb el temps perquè ell després, al cap d'uns quants anys, va centrar la seva carrera musical més amb el blues i el jazz. Per exemple, el 2010 munta un supergrup que no sé si encara van actuant, però han fet cosetes, que es diu The Dukes of September, juntament amb Donald Fagen, de Steely Dan, i Michael McDonald, dels Doobie Brothers. Escoltarem ara, és un disc del 2008 que es diu Speak Low, i ja se'n va, escoltarem dos cançons i directament abraça el jazz. Molta qualitat, molt ben tocat, i més que el primer tema que escoltem és Speak Low, que és un tema original de Kurt Vile, o sigui, una delicatessa.

preciosa aquesta versió de Speak Low de Kurt Weill, càrrec de Bos Escacs. Repassem l'alineació, la gent que l'acompanya amb aquest disc, i als teclats tenim Jill Goldstein, Scott Cooley al contrabaix, Àlex Acuña, bateria i percussions, Mike Maineri, vibràfon i marimba, Bob Shepard, els saxos i el clarinet baix, i Lou Marini, a la flauta baixa, entre d'altres. Acabem aquesta part del Soundam, aquest This Time, The Dream's on Me.

0: Jazz entre amics. Un espai del Sound System dedicat al jazz. Tradició i avantguarda. Complicitat sonora entre cigarretes, whisky, ombres i contrallums.
1: Aquí estem a la cava de jazz i del sonda i avui farem un repasset a un dels grans pianistes de la història del jazz. Es pot parlar d'allò, diguem-ne, uns quants noms i posar-los per ordre. Diríem que el primer per excel·lència va ser en el seu moment Art Tatum, generació següent Bud Powell, després ja entrem en el món de Bill Evans, de Thelonious Monk i de tants, i podem culminar-ho amb Keith Jarrett. Aprofitem l'ocasió per dir que aquesta setmana el Keith Jarrett farà 81 anys i d'aquest programa també ens serveix per això, per recordar que són dels que queden d'aquest període històric de la música del jazz. Com que aquesta setmana ha fet 89 anys Ron Carter. Oh. I és un dels dos supervivents del segon quintet de Miles Davis. Però d'això en parlarem aviat perquè farem un programa especial dedicat justament a Miles Davis. Penseu que ara hauria fet 100 anys i que el Ron Carter hauria tingut, té 11 anys menys dels que tindria ara el Miles Davis, que va tenir aquell quintet gloriós i juvenil. Però això és una altra història, perquè avui toca Bud Powell. Bud Powell, que va ser, entre d'altres, un dels impulsors també de la primera fornada del bebop, i escoltarem tema de l'any 1949, o sigui que això ja era una de les primeres èpoques, ja els primers discos d'ell en el període inclús de la Blue Note. Escoltarem aquest Bouncing with Bud, hi ha el Fats Navarro a la trompeta, el Sonny Rollins, molt jove, el saxo, el Tommy Potter al contrabaix, i un altre també de molt jove, que era llavors el Roy Haynes.

de Bud Powell, pianista, i aquí, en els que podríem dir els orígens del bebop, la formació que hem escoltat amb el Fats Navarro, Sonny Rollins, Tommy Porter, Roy Haynes, 1949. El tema que ve ara es titula, així en castellà, Un poco loco.

Estem escoltant un resum molt resumit de l'obra de Bud Powell, la gran pianista de bebop que va obrir també una nova era. Hem escoltat un tema que estava enregistrat l'any 1949 i realment el seu registre era molt avantguardista per l'època i va obrir tot un món que després va culminar segurament Thelonious Monk. També dic que Bud Powell tenia una formació clàssica, fins i tot en alguns temes ha fet incursions en els clàssics del piano des de pràcticament els clàssics per excel·lència del cànon pianístic, Liszt i companyia, no? Ara fem un salt a l'any 53 en aquest LP també de la Blue Note, Amazing Bud Powell, volum 2. El tema porta per títol Audrey i aquí el tenim en format trio amb el George Duvivier al baix i l'Air Taylor a la bateria.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu d'Espai Sonor Definitiu. Busca'ns a estereo2soundsystem.blogspot.com.

Perquè anem justos. El tema que escoltarem ara és Idaho i forma part ja de l'any 1957 del Amazing Bud Powell volum 3. És un tema que aquí també tenim a Paul Chambers i a Art Taylor a la rítmica i esporàdicament també tenim la participació de Curtis Fuller, que és el gran trombonista de la història del bebop. Sona amb el J.J. Johnson, per dir-ne dos de referència. O sigui que ara anem directe al tema Idaho i amb el Amazing Bud Powell volum 3, 1957.

tancarem aquesta sessió del Jazz Entre Amics amb la música de Bud Powell al seu piano, amb aquesta recopilació de 3 LPs de la Blue Note des de l'any 49 fins al 57 d'Amazing Bud Powell, amb el tema Moose de Moose.

0: Doncs aquí ha estat el Sound System 848, en queden dos per al 900, i hem tingut el Boss Escacs d'una banda, fent fins i tot de crooner, des del món del rock fins al món del soul, i el Bud Powell amb el seu piano de bebop total en aquest jazz entre amics.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Sul Bizarre amb un costat, pilotant el sistema sonor al gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77. Fins al proper sound de Pops!

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'Ajuntament estudia ara mateix qui gestionarà el nou aparcament que s'ha d'habilitar a la parcel·la que ha quedat a Can Sant Pere després de la primera fase de l'enderroc. De fet, també està per decidir quina fórmula d'estacionament s'hi practicarà, perquè la voluntat és que sigui un aparcament de rotació, si només no diurna, però no té per què ser de pagament. Això serà així si finalment ho assumeix Continental Parking, que gestiona les zones d'estacionament limitat a Premià de Mar, però no es descarta que ho acabi gestionant el mateix Ajuntament. Mentrestant, i amb l'ànim que el nou equipament comenci a funcionar abans de l'estiu, ja s'està buscant l'empresa que condicioni el terreny. Treballs que s'encarregaran per mitjà d'un contracte menor i que, per tant, s'enllestiran bastant ràpid. El nombre de places del nou aparcament oscil·larà entre les 30 i les 40 en funció del disseny que acabi tenint i de la superfície que tingui el vial d'accés. La consellera de Territori, Sílvia Paneca, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el Servei de Bus Interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos. I també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla suposarà la injecció en aquestes línies de 21 milions i mig d'euros.
2: És una quantitat indicativa. Què hem d'acordar amb els ajuntaments? Hem d'acordar amb les empreses? Quines són les millores que farem a cada territori, diguem? Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
3: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
1: Recordem que d'un temps ençà, la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, línies 803, 804 i 805, que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils en Barcelona, han donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Maresme Bus, i que aquesta entitat amb els ajuntaments afectats van mantenir una reunió el mes de febrer passat amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores. L'entitat No Més Pisos celebra demà la seva assemblea oberta anual al Centre Cívic, trobada que servirà per fer balanç de la feina feta d'ençà que es va crear fa 4 anys i que també hauria de servir per fer una renovació profunda de la Junta, en paraules de l'actual president Jordi Calvache. Calvache, que no es presenta a la reelecció, ha animat els veïns a participar i a implicar-s'hi justament per aconseguir aquesta renovació i per mantenir viva la il·lusió i les aspiracions que un dia van fecundar el moviment. També ha assenyalat que tres dels cavalls de batalla de l'entitat, Transmesa, Metal·logènia i Hortes de Ponent, continuen sent una incògnita.
4: Aquest any la renovació serà profunda, per la qual cosa us animem a participar-hi activament i a triar una nova junta de només pisos amb noves incorporacions per tal de continuar la lluita. La requalificació o no de Transmesa i Metal·logènia i la incògnita de les Hortes de Ponent són damunt la taula. De moment hem aconseguit aturar-les.
1: La trobada, que com diem és oberta a tothom que hi vulgui participar, es fa demà a les 6 de la tarda al Centre Cívic. Aquest matí han transcendit els noms dels Premis Nacionals de Comunicació que atorga el govern de la Generalitat, i dos d'ells se'n van cap a Mataró. La producció Hospital de Proximitat, que firmen Televisió de Mataró i La Xarxa, s'endú ex aequo, amb el Diari de Sabadell, el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, mentre que l'històric periodista radiofònic Justo Molinero rep el Premi Nacional d'Honor. En el primer cas, el govern diu que Hospital de Proximitat ha sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La sèrie, que ja arriba a la segona temporada, ens ha mostrat històries reals de centres com l'Hospital de Mataró. Pel que fa a Molinero, se li reconeix una trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi i també haver dignificat, diuen, la ràdio popular i convertir-la en una eina de cohesió social. Altres premis d'aquest any són per la plataforma 3CAT, per RAC1, per Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i per la periodista Esther Vera. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell. I ara parlem d'un concert molt especial a l'Escola Sant Cristòfol. Manel Ferrer.
5: L'Escola Sant Cristòfol va oferir divendres passat un concert de Big Band en el marc del projecte artístic que desenvolupa conjuntament amb l'Escola de Música de Premià de Mar. La iniciativa, que es va iniciar el curs 2023-2024, implica alumnes de tercer, quart i cinquè de primària i té com a objectiu apropar la pràctica instrumental als infants dins l'horari escolar. El concert ha servit per mostrar l'evolució de l'alumnat i consolidar un projecte que aposta per la música com a eina educativa, fomentant també el treball en equip i la creativitat. Una experiència que els propis alumnes i la directora del centre, Sònia Ribas, han valorat molt positivament.
6: Jo crec que el que ens fa millor és treballar en equip, els professors.
7: I veiem els nens que, bueno, no toquen la flauta, que potser és el més típic, flauta o ukelele, ara últimament, i es veien amb instruments com la trompeta, el trombó, el saxo, un clarinet, se'n saltaven les llàgrimes.
5: El projecte continuarà aquest mes de maig amb la participació en un intercanvi de Big Bands escolars a Catalunya, on l'alumnat compartirà experiències musicals amb centres educatius de Granollers i de Barcelona.
1: I els esports, Marc Rodríguez.
8: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4-2 i haurà d'esperar com a mínim una setmana més per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts possibles de les dues últimes jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips de segona catalana. Mal partit a Torroella, ja que el rival va anotar 4 gols amb bon domini i els premianencs només van poder maquillar el marcador. El proper serà un duel directe entre Premià i Banyoles. Guanyar pot significar fer-se amb la salvació.
1: Pel que fa al temps, matí assolellat i tarda amb núvols, al vespre podem tenir ruixats fins i tot. Demà tindrem més sol, tant avui com demà, temperatures entre els 14 graus de mínima i els 19 de màxima.
9: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
11: Moments d'òpera.
12: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 2 al 17 de maig torna al Gran Teatre del Liceu un títol emblemàtic del romanticisme francès, tot i que d'inspiració germànica. Avui, Werther.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Werther és una òpera dividida en quatre actes amb música de Jules Massenet, llibret en francès d'Eduard Blau, Paul Millier i Georges Hartmann, tot i que basat en la novel·la Els sofriments del jove Werther de Johann Wolfgang Goethe. L'estrena va ser a la Hofoper de Viena un 16 de febrer del 1892, mentre que l'estrena catalana seria al Gran Teatre del Liceu un 29 d'abril de 1899. Com dèiem, ara torna al Teatre de les Rambles en una producció signada per Christoph Loy i protagonitzada pel tenor Xavier Anduaga, que debuta, per cert, en el rol principal. En quant als personatges que intervenen en aquesta òpera, Charlotte és una jove que està enamorada d'Albert, però també de Werther. Paper, el de Charlotte, per mezzo-soprano o soprano, amb un bon registre greu. Werther és un jove poeta, bojament enamorat de Charlotte, paper aquest de gran exigència i molt emblemàtic per tenor líric. Sophie és la germana de Charlotte i està mitja enamorada de Werther, paper per soprano lírica. I Albert és el xicot i, posteriorment, marit de Charlotte, un paper modest, en aquest cas, per baríton. La novel·la de Goethe, Els sofriments del jove Werther, va instal·lar a Europa un nou moviment que s'estava ja gestant a Alemanya, el romanticisme. La inspiració romàntica de l'obra es va acabar traduint en un augment dels suïcidis al país germànic, fet que repetiria amb l'expansió del títol arreu d'Europa. Però més enllà d'aquest fet tràgic, Massenet es va preocupar de dotar aquesta partitura de moments emblemàtics que encara avui dia causen un gran efecte en el públic. No obstant això, hi ha detalls realistes, com la insistent melodia d'una cançó nadalenca que el pare de la protagonista ensenya als seus nets amb ple estiu i que es transformarà en el tema final de l'obra quan arriba precisament al Nadal. En aquest sentit, vocalment, els personatges canten amb una tendència a lluir la zona aguda, fet que d'alguna manera anuncia l'estil verista que arribarà a finals de segle. Però anem a centrar-nos ja en l'obra que ens ocupa i endinsem-nos en l'argument i els moments musicals més rellevants de l'òpera Werther de Jules Massenet. A l'inici de Werther, l'agutzil vidu, ensenyant als seus fills una Nadala, sorprèn dos veïns, Schmidt i Johann, perquè encara és juliol. Charlotte es vesteix per un ball, atès que el seu pretendent, Albert, és fora i serà acompanyada per Werther, a qui tots consideren, podríem dir, un melancòlic. Apareix aleshores Werther, la visió i l'entorn natural on es troba la casa de Charlotte exalten el jove romàntic Werther en la seva escena d'entrada. La sentim ara en la veu del tenor peruà, Juan Diego Flores.

Werther arriba i es queda observant com Charlotte prepara el sopar dels seus germans, feina que fa des de que la mare fa poc va morir. Així doncs, és el moment de la retrobada entre els dos joves. Werther saluda Charlotte amb un petó, després se'n van junts al ball. Albert torna inesperadament després d'estar 6 mesos de viatge. Es mostra insegur sobre les intencions de Charlotte i disgustat per no trobar-la, però Sophie li dona esperances i l'acaba consolant. Finalment, se'n va amb la promesa de tornar l'endemà al matí. Ens fixem, doncs, en aquesta escena on hi apareixen Werther, el parla de Charlotte, Sophie i, finalment, Albert, és a dir, Roberto Alagna, Jean-Philippe Curtis, Angela Giorgio, Patricia Petivon i Thomas Hampson, tots dirigits per Antonio Papano amb la London Symphony Orchestra en una gravació de l'any 1999.

Tal com acabem de sentir, Werther i Charlotte tornen molt tard i ell ja es mostra enamorat d'ella. La seva declaració d'amor és interrompuda per l'anunci del retorn d'Albert. Charlotte aboca que va prometre a la seva mare moribunda que es casaria precisament amb Albert. Werther manifesta aleshores la seva desesperació. Werther és Alanya i Charlotte, Angela Giorgio.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera resumint l'òpera Werther de Jules Massenet i ens situem ja a l'inici del segon acte. Han passat 3 mesos respecte a l'acte anterior i Charlotte i Albert s'han casat. Es dirigeixen feliços a l'església perseguits pel melancòlic Werther. En veure'ls junts ho entén tot. Charlotte i Albert, en efecte, s'han casat. Albert és Thomas Hampson, Charlotte és Angela Giorgio i Werther Roberto Alagna.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla amb Mercè Roura. Tres persones sospitoses d'estar contagiades d'antivirus al creuer afectat que es troba a Cap Verd seran evacuades les properes hores. Segons un comunicat de l'empresa, l'evacuació dels tres passatgers es farà cap als Països Baixos amb avions especialitzats que es troben en ruta cap a Cap Verd a hores d'ara. Són dos casos simptomàtics que aniran als Països Baixos i un contacte d'alt risc que passarà quarantena a Alemanya. El Ministeri de Sanitat diu que l'escala Canàries només estaria justificada si apareixen nous casos en el trajecte. El virus ha fet 3 morts a bord, un malalt crític i 3 persones que possiblement estan infectades. Al vaixell hi ha 5 catalans que de moment es troben bé. I el grup Àrabi que ha demanat a la seva regidora Elisenda Carrera que desmenteixi els rumors que apunten que és un fitxatge per Aliança Catalana. El cap de llista d'Àrabi, Xavier Ferrés, ha explicat que el partit ha perdut la confiança de la regidora amb qui forma tàndem a l'Ajuntament. Si Elisenda Carrera no aclareix la seva vinculació amb el partit Oriols, és qüestió de dies que Àrabi li demani que surti del govern municipal i passi a ser regidora no adscrita. Els membres d'Àrabi que esperaven avui la presència de Carrera a la roda de premsa que han convocat precisament per desmentir els rumors. Ella, però, no s'hi ha presentat.
2: Justament, encara que sigui paradoxal, per donar-li aquesta oportunitat d'or de dir escolta, estarem amb els mitjans i tu dius que no passa res. I a partir d'aquí ens fem una foto i ets de les nostres. Ella volíem que estés aquí, ella no està aquí. Vostès poden interpretar una mica què vol dir que no sigui aquí. En cap moment ens ha dit res ni a nosaltres ni a ningú del partit.
1: I el govern ha obert la licitació de 59 solars a 40 municipis amb capacitat per a gairebé 800 habitatges protegits. Simplificarà els tràmits per afavorir empreses petites, cooperatives d'habitatge i autopromoció. Formarà part del pla de 50.000 habitatges per ampliar el parc públic fins al 2030 a municipis com Colera, l'Alt Empordà, Alcover o Taradell. Es tracta de pobles petits. Precisament el Consell Assessor de la Rambla proposa un pla d'habitatge específic i transformar antics hotels i edificis buits en habitatges socials. El Consell aposta per prioritzar la recuperació de residents i dinamitzar l'espai com a eix cultural. De fet, l'òrgan adscrit a l'alcaldia de Barcelona opina que cal apostar per la Rambla com a eix cultural i que això pot impulsar que la gent vagi a viure i reforci així l'eix residencial. I les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. Es tracta del Festival Veus. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros de premis. Es farà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

Això és Premià Mèdia i també és la vostra emissora local. I entrem en el món dels musicals per la porta de l'escenari.

Des de l'estudi de Premià Mèdia, Carles Soler, la direcció tècnica, i un servidor vostre, Octavi Egea, us proposem, no un, dos musicals molt, molt coneguts.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Des de La Porta de l'Escenari us estem oferint un recull de musicals que han innovat el gènere. Hem presentat Showboat, Porgy and Bess, Oklahoma, South Pacific i West Side Story. I aquesta setmana ens fixem en dos musicals que van revolucionar els escenaris. Tot just estrenar-se, van provocar manifestacions en contra, van ser atacats, i tot va servir per entronitzar-los en el podi dels èxits. Ens referim a Hair i a Jesus Christ Superstar.

Hair, The American Tribal Love Rock Musical, compta amb llibret i lletres de Jerome Ranyi i James Rado i música de Gal McDermott. L'obra reflecteix la contracultura hippie i la revolució sexual de finals dels anys 60 a través d'un grup de hippies políticament actius que viuen la vida bohèmia a Nova York i lluiten contra l'obligació de complir el servei militar a la Guerra del Vietnam.

0: Hair es va estrenar a Broadway al Biltmore Theatre el 29 d'abril de 1968. La producció va durar 4 anys. Van plegar l'1 de juliol de 1972. A Londres, Hair es va estrenar al Shaftesbury Theatre el 27 de setembre de 1968. La nit de l'estrena s'havia ajornat fins a l'abolició de la censura teatral a Anglaterra perquè l'espectacle pogués incloure nuesa i llenguatge groller. Les representacions a Londres van durar fins al juliol de 1973 perquè la teulada del teatre es va ensorrar. Hair va desafiar moltes de les normes de la societat occidental. El cabell llarg que duien els intèrprets era una forma visible de consciència. Com més llarg era el cabell, més expansiva era la ment. El cabell llarg era sorprenent i va ser un acte revolucionari deixar-se'l créixer. Era com una mena de bandera. El musical va causar controvèrsia. Va ser la primera vegada que un espectacle de Broadway veia intèrprets totalment nus i se'ls va acusar de proferir la bandera americana i d'utilitzar un llenguatge obscè. Aquestes controvèrsies, juntament amb el tema antiguerra del Vietnam, van atraure amenaces i violència ocasionals durant els primers anys de les representacions.
1: She asks me why.
2: Do you dig my Dixie Peach?
3: Your Dixie who?
2: Dixie Peach,
3: Hubert.
2: Oh.

A Barcelona, Hair es va estrenar al Teatre Victòria el març de 1975 amb una sèrie de restriccions. No es podia utilitzar el nom de Hair i es va anomenar Rock Clásico de los 60. Pràcticament tot el text era en anglès, interpretat per una companyia formada amb actors nord-americans i anglesos. Al final del primer acte, quan tot el repartiment queda nu, s'apagaven totes les llums del teatre, fins i tot les d'emergència. El 1983, ja amb el nom de Hair, es va representar a Barcelona per una companyia anglesa, sense amagar els nusos. Una versió en català es va estrenar al Teatre Goya de Barcelona el 1996. El director islandès Baltasar Kormákur va ser el responsable del muntatge, que va comptar amb Xavi Mestres i Jaume Giró de capçalera de cartell. I per quarta vegada, Hair es va representar a Barcelona, al Teatre Apolo. Fou el desembre de 2010 en castellà, amb direcció de Daniel Anglès i Sergi Cuenca. Els protagonistes principals foren Joan Vázquez, Jordi Coll i Júlia Moller. D'aquest muntatge us oferim el número final, quan la salutació al públic.

0: Entrem en el món dels musicals per la porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Ja us hem ofert Her, un dels dos musicals agermanats per l'audiència de la ideologia que representaven quan la seva estrena. L'altre musical que us presentem és Jesus Christ Superstar, una òpera rock amb música d'Andrew Lloyd Webber i lletres de Tim Rice. Basada lliurement en els relats evangèlics de la passió, l'obra interpreta la psicologia de Jesús i altres personatges amb gran part de la trama centrada en Judas, que està insatisfet amb la manera com Jesús guia els seus deixebles. Actituds, sensibilitats i argot contemporanis impregnen les seves lletres amb al·lusions iròniques a la vida moderna. Inicialment, sense poder aconseguir suport per a una producció teatral, els compositors van publicar la partitura com a àlbum conceptual, el 1970, un èxit immediat que va portar el seu debut a l'escenari de Broadway el 1971.

Jesus Christ Superstar es va estrenar a Broadway el 12 d'octubre de 1971 i va tancar el 30 de juny de 1973. L'espectacle de Broadway i les produccions posteriors van ser condemnats per diferents grups religiosos. Els cristians consideraven aquests comentaris blasfems, el caràcter de Judas massa empàtic i algunes de les seves crítiques a Jesús ofensives. La manca d'al·lusió a la resurrecció de Jesús va provocar crítiques virulentes. Els jueus afirmaven que reforçava el mite del deïcidi jueu, mostrant la majoria dels villans com a jueus i mostrant la multitud a Jerusalem demanant la crucifixió de Crist.

L'estrena de Jesucristo Superstar a Espanya fou el 6 de novembre de 1975 en el Teatre Alcalá Palace de Madrid, produït i protagonitzat per Camilo Sesto. Malgrat les crítiques negatives i fins i tot manifestacions en contra a la porta del teatre, el musical fou...

un èxit de públic i va estar en cartell 5 mesos. Temps que ara ens pot semblar poc, però en aquella època, a Espanya, encara no havien arrelat els musicals anglosaxons. I amb el tema Getsemaní, interpretat per Camilo VI, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, ens acomiadem fins la setmana que ve, que ens retrobem a la porta de l'escenari.

0: Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mis tres años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya...
1: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
2: L'Ajuntament estudia ara mateix qui gestionarà el nou aparcament que s'ha d'habilitar a la parcel·la que ha quedat a Can Sant Pere després de la primera fase de l'enderroc. De fet, també està per decidir quina fórmula d'estacionament s'hi practicarà, perquè la voluntat és que sigui un aparcament de rotació, si més no diurna, però no té per què ser de pagament. Això serà així si finalment ho assumeix Continental Parking, que gestiona les zones d'estacionament limitat a Premià de Mar, però no es descarta que ho acabi gestionant el mateix Ajuntament. Mentrestant, i amb l'ànim que el nou equipament comenci a funcionar abans de l'estiu, ja s'està buscant l'empresa que condicioni el terreny. Treballs que s'encarregaran per mitjà d'un contracte menor i que, per tant, s'enllestiran bastant ràpid. El nombre de places del nou aparcament oscil·larà entre les 30 i les 40 en funció del disseny que acabi tenint i de la superfície que tingui el vial d'accés. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el Servei de Bus Interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos. I també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla suposarà la injecció en aquestes línies de 21 milions i mig d'euros.
3: És una quantitat indicativa que hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses. Quines són les millores que farem a cada territori, diguem. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
4: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
2: Recordem que d'un temps ençà, la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, línies 803, 804 i 805, que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, han donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Maresme Bus, i que aquesta entitat amb els ajuntaments afectats van mantenir una reunió el mes de febrer passat amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores. L'entitat No Més Pisos celebra demà la seva assemblea oberta anual al Centre Cívic, trobada que servirà per fer balanç de la feina feta d'ençà que es va crear fa 4 anys i que també hauria de servir per fer una renovació profunda de la Junta, en paraules de l'actual president Jordi Calvache. Calvache, que no es presenta a la reelecció, ha animat els veïns a participar-hi i a implicar-s'hi justament per aconseguir aquesta renovació i per mantenir viva la il·lusió i les aspiracions que un dia van fecundar el moviment. També ha assenyalat que tres dels cavalls de batalla de l'entitat, Transmesa, Metal·logènia i Hortes de Ponent, continuen sent una incògnita.
5: Aquest any la renovació serà profunda, per la qual cosa us animem a participar-hi activament i a triar una nova junta de només pisos amb noves incorporacions per tal de continuar la lluita. La requalificació o no de Transmesa i Metal·logènia i la incògnita de les Hortes de Ponent són damunt la taula. De moment hem aconseguit aturar-les.
2: La trobada, que com diem és oberta a tothom que hi vulgui participar, es fa demà a les 6 de la tarda al Centre Cívic. Aquest matí han transcendit els noms dels Premis Nacionals de Comunicació que atorga el govern de la Generalitat, i dos d'ells se'n van cap a Mataró. La producció Hospital de Proximitat, que firmen Televisió de Mataró i La Xarxa, s'endú ex aequo, amb el Diari de Sabadell, el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, mentre que l'històric periodista radiofònic Justo Molinero rep el Premi Nacional d'Honor. En el primer cas, el govern diu que Hospital de Proximitat ha sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari a als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La sèrie, que ja arriba a la segona temporada, ens ha mostrat històries reals de centres com l'Hospital de Mataró. Pel que fa a Molinero, se li reconeix una trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi i també haver dignificat, diuen, la ràdio popular i convertir-la en una eina de cohesió social. Altres premis d'aquest any són per la plataforma 3CAT, per RAC1, per Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i per la periodista Esther Vera. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell. I ara parlem d'un concert molt especial a l'Escola Sant Cristòfol. Manel Ferrer.
6: L'Escola Sant Cristòfol va oferir divendres passat un concert de Big Band en el marc del projecte artístic que desenvolupa conjuntament amb l'Escola de Música de Premià de Mar. La iniciativa, que es va iniciar el curs 2023-2024, implica alumnes de tercer, quart i cinquè de primària i té com a objectiu apropar la pràctica instrumental als infants dins l'horari escolar. El concert ha servit per mostrar l'evolució de l'alumnat i consolidar un projecte que aposta per la música com a eina educativa, fomentant també el treball en equip i la creativitat. Una experiència que els propis alumnes i la directora del centre, Sònia Ribas, han valorat molt positivament.
7: Jo crec que el que ens fa millor és treballar amb equip, els professors.
8: I veiem els nens que, bueno, no toquen la flauta, que potser és el més típic, flauta o ukulele, ara últimament, i es veien amb instruments com la trompeta, el trombó, el saxo, un clarinet, se'n saltaven les llàgrimes.
6: El projecte continuarà aquest mes de maig amb la participació en un intercanvi de Big Bands escolars a Catalunya, on l'alumnat compartirà experiències musicals amb centres educatius de Granollers i de Barcelona.
2: I els esports, Marc Rodríguez.
9: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4-2 i haurà d'esperar com a mínim una setmana més per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts possibles de les dues últimes jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premianencs perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips de segona catalana. Mal partit a Torroella, ja que el rival va anotar 4 gols amb bon domini i els premianencs només van poder maquillar el marcador. El proper serà un duel directe entre Premià i Banyoles. Guanyar pot significar fer-se amb la salvació.
2: Pel que fa al temps, matí assolellat i tarda amb núvols, al vespre podem tenir ruixats fins i tot. Demà tindrem més sol, tant avui com demà, temperatures entre els 14 graus de mínima i els 19 de màxima.
10: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
11: Hola, què tal, com estan? Després d'una primera part d'una selecció de temes propis de diferents grups d'havaneres, anem ara per la segona i última. Tornem a navegar en segell propi. Els hi recordo que les cançons escollides són d'autoria de components que formen o havien format part dels grups, tant la lletra com la música. Seran formacions que estiguin en actiu i per ordre alfabètic. Comencem, si els sembla bé, aquesta segona i última part.
12: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
11: I ho farem amb els Pescadors del Francolí, que tenen un repertori que es compon d'havaneres tradicionals i pròpies, cançons de la terra amb peces instrumentals i divertides per a tots els públics. D'aquest repertori escoltarem aquesta en composició de 2 dels seus integrants, en Tomàs Sanahuja i Àngel Santiago, amic pescador.

El primer tema que hem escoltat ha estat aquest amic pescador pels pescadors del Francolí. Continuem i els hi diré que són de Girona, no gaire coneguts, tota l'ombra de terra endins i les anxovetes. El grup vell de Galligans va néixer l'any 2011 de la mà d'un grup d'amics, cantaires de diferents corals i amants de les habaneres que varen prendre la decisió de formar un grup per a cantar-les en festes populars. El 2016 varen publicar el seu primer CD, on hi trobem aquest tema escrit i musicat per dos dels seus components, en Sebastià Gironès i l'Àngel Santiago. Serveix també com a presentació a les cantades i que porta per títol La Colla.

Hem escoltat per al grup vell de Galligants aquest tema que porta per títol La Colla i que, com els he dit, al començament de les cantades el fan servir de presentació. Tot i que estan en un moment de parada, no sé si tècnica o què, però considero el grup Habana Vieja de Montblanc encara en actiu i els hi proposo escoltar aquest tema de producció pròpia i que dona títol al seu primer treball discogràfic. És una peça dedicada al drama humà dels refugiats i que porta per títol La barca de Lamine.

Hem escoltat en la barca d'en Lamin el tema que dona títol al seu primer treball discogràfic, d'aquest que no el varen treure físicament, sinó que varen portar ja directament a les plataformes musicals. Continuem amb La Petita Habana, que es va formar l'any 2012 quan la Gina Spolet i en Jepe Costa deixen el grup a cau d'orella. Després de varis canvis a la formació, en Jepe continua al davant del conjunt i fent composicions com la que escoltarem a continuació amb un enregistrament en directe i que porta per títol Torna a Port.

quatre llises i un sorell petit, una canya i un cistell i una bota de bon vi ben fresc, bicicleta i un farcell. Com enyoro pujar a bord

escoltar tant de La Petita Habana aquesta composició de l'acordionista en G.P. Costa, que porta per títol Torna a Port. Varen ser tot un revulsiu quan varen aparèixer, tancant tots els esquemes d'aquest gènere musical que coneixem fins al moment. Les veus femenines formaven part de les masculines. A temps ja hi va haver-hi un altre grup d'habaneres en femení, les Algues, però de curta duració, i varen passar desapercebudes, al contrari de les Anxovetes, ja consolidades i amb un variat repertori de cançons pròpies com aquesta de la Marta Pérez i que porta per títol El viatge.

escoltat El viatge, una composició pròpia per la integrant del grup com és la Marta Pérez. Pere Ferrer Daví ens va deixar massa aviat. Tenia poques però meravelloses composicions seves, com aquesta que va guanyar el primer premi de composicions de Veneres de Sant Pol de Mar, com encara no portava el nom de Josep Bastons. Durant anys, en Pere va ser l'acordionista del grup L'Espingari de Montcada i Reixac. I escoltarem aquesta preciosa Havanera Estil.

Habanera estimada de l'enyorat Pere Ferrer Davi amb el seu grup L'Espingari. Sempre tindré un gran reconeixement per en Pere Ferrer perquè de les cançons que traia, les cançons que composava, abans no els publicava, sempre me'ls deixava escoltar, i així també ho va fer-ho amb l'Habanera estimada, abans inclús de portar-la en el concurs de Sant Pol de Mar. Per Llops de Mar hi han passat compositors com el mestre Salvador de Bau, en Llibori, i també el que durant temps va ser la segona veu i guitarra del grup, en Salvador Ballesteros, que va fer unes quantes composicions pels de Sant Feliu de Guíxols, com la que gaudirem a continuació, El nen i la sirena de Cadaqués.

una cançó més de sirenes. Aquesta vegada no és de Begur, hi ha la famosa sirena de Begur, sinó que és la sirena de Cadaqués, amb una bonica història acompanyada per aquest nen, que és el que hem escoltat del grup Llops de Mar. Mar i Vent en varen fer 30 el 2025, un grup amb una àmplia trajectòria musical que ha actuat arreu de Catalunya i altres indrets. Els avala una àmplia discografia. Cal dir que per celebrar aquest últim aniversari varen publicar dos treballs discogràfics. Els hi proposo escoltar aquesta producció pròpia de tot el grup, Sols una Havanera.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Sols una manera, el tema que acabem d'escoltar del grup Mar i Vent, que ja van per al seu 31è aniversari, 31 temporades en actiu, i des d'aquí els desitgem que en puguin tenir moltes i moltes més. Continuaré dient-los que sempre m'han escoltat de dir que Menorca és la illa més avenerística de les Balears. I tenim cantants i cantantes solistes i grups com Maragassa, que es va fundar a Maó l'any 2004. Un dels seus iniciadors va ser en Gerard Anglada, del que escoltarem la següent peça, Menorca, illa estimada.

I per al grup menorquí, Maragassa, aquesta Menorca illa estimada. Els he de dir que si hi han estat, i si no hi han estat, els hi recomano que hi vagin, perquè Menorca és una illa que s'acaba estimant. I de Menorca, al nord de Catalunya, amb Mariners del Canigó, el grup més representatiu d'aquest territori i que, malauradament, han fet poques actuacions al Principat. No tan sols ells, sinó les altres formacions d'aquests indrets. Marcel Pons, a part de que va ser el director musical, és autor de varis temes que porten els de Ceret en el seu repertori com aquest Camí de Ronda.

De la Catalunya Nord, dels mariners de Canigó, hem escoltat i els hem acompanyat amb aquest Camí de Ronda. Josep Bastons ha posat música a composicions de Narcís Oliver, Carles Casanovas, Tòfol Mus, entre d'altres. Ell em va dir una vegada que les lletres només pel banc. El vull incloure en aquest programa amb una peça anònima, és a dir, d'autor desconegut, que ell mateix hi va posar la música. Potser saltant la norma i en lletra petita, escoltarem amb el seu grup Peix Fregit, Ullia.

Anomalia, musicada per Josep Bastons i, d'autor desconegut, interpretada per els de Palafrugell, el peix fregit. Amb l'arribada dels pescadors de l'Escala, de Quim Mas, Albert Prat i fa poc Ernest Ollero, el grup ha generat una varietat de temes propis. El primer enregistrat en lletra i música d'un component del grup el trobem al disc Salió de Jamaica del 1988 i l'autoria va ser del contrabaixista del grup, en Josep Joli, un tema amb una història molt emocionant. Aquest tema és enyorament.

Hem escoltat aquest enyorament de Josep Joli per als pescadors de l'Escala. En Joli va escriure aquest tema mentre s'estava recuperant d'un accident a la seva habitació, on només hi veia el sol per la finestra, entre d'altres coses, com és normal. En Carles Casanovas és més de lletres que de músiques, tot i que ha fet composicions amb autoria d'una banda i de l'altra. Varen ser les seves primeres composicions, no gaires, ja que es va dedicar a crear lletres i molt ben treballades i bones. Tot un referent dins aquest gènere musical. Els hi proposo una de no gaire coneguda, que és aquesta, El Mulato Genaro.

Tot i que l'oració del pescador és la més coneguda, tant de lletra i música, d'en Carles, avui hem escoltat aquest El Mulato Genaro. El grup són de l'Havana i trobem composicions de Llorenç Fernández, en José Manuel Olaya, en José Lluís Blázquez i l'Oriol Roca, és a dir, tota la formació inicial del grup. He volgut escollir, com a cançó de segell propi, la que varen fer Olaya i Roca i que dona títol a un dels seus treballs discogràfics editat el 2022, que porta per títol Les dones del mar.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de... Pues des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual pues no ho som tant, pues creiem que el sindicat doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
3: A veure,
5: vull dir, tu agafes els espaguetis.
6: Manel, Manel.
5: Vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo Manel, també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
9: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: La ràdio sona diferent al Maresme.
1: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
2: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
1: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, sí. Hi ha una fuita d'aigua.
2: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació del fons de l'esquerra no hi miri, perquè no...
1: Pues clar, clar.
2: No cal que entri.
0: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
2: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llum està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
1: Al fons de l'esquerra no miri, no, sisplau, entri. Senyor gent, eh?
2: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
3: I estaria, doncs, poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors depressògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sempre el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.